0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

0: Premi Cerverís 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Monfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del Petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: però...
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band. I pujo a un metro de nit... Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració...

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Amigues i amics, molt bon dia. Aquí a Ràdio Molins de Rei 91.2 de la freqüència modulada, com cada dia al matí, comencem un nou programa de La Tenora, programa que dediquem a la sardana i a la música per a cobla. Aquí, en aquesta ràdio, cada dia, de dilluns a diumenge, de gener a desembre, plogui o faci sol, faci fred o faci calor, podran escoltar vostès un programa de La Tenora. I ara comencem amb dues sardanes enregistrades per la cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona. La primera es diu La Verge de Puig l'Agulla, és de Segimon Claveria i després De Sí i D'Allà, sardana de Pere Banyon.

Avui hem començat escoltant les sardanes La Verge de Puig l'Agulla, de Segimon Claveria, i després D'Així, D'Ací, D'Allà, sardana de Pere Banyón. Bé, continuem amb la Copa Sant Jordi i ara amb una sardana que es diu Englantina d'Hort i és del mestre Llucià Mas. Val a dir que aquest nom, Englantina d'Hort, és el nom d'una colla sardanista que va sortir a Vic per allà després dels anys 40. Del 1940, és clar. I després escoltarem la sardana Rastre fulgent d'Heribert Segalà.

Les dues sardanes que ens ha interpretat la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, es diuen Englantina d'Or, de Llucià Mas, i després Rastre Fulgent, d'Heribert Segalà. Bé, i ara escoltarem una sardana de Ricard Viladesau, que es diu Sardanistes Biguetans. I després, fins a arribar a dos quarts en punt, escoltarem unes danses populars o balls populars de Vic. La primera es diu Dansa de l'Espígol, de Joan Lara, i després un trosset de Ball de l'Àguila, de l'Àliga, de Miquel Subirats.

Bé, i d'aquí uns moments podrem escoltar més sardanes i la primera que escoltarem està dedicada a Sant Sadurní d'Anoia, que es diu Com a casa, i és del compositor David Estanyol. I després la sardana que porta per nom Brut de Bruts, de Joan Lluís Moraleda. Les dues seran interpretades per la Cobla Marinada de Badalona.

La Cobla Marinada ens acaba d'interpretar Com a casa, sardana de David Estanyol, i després Brut de Bruts, de Joan Lluís Moraleda. Bé, i ara escoltarem Escumes del Noia, una sardana que el seu compositor Conrad Gili la va escriure l'any 1948. I després escoltarem una sardana que no fa gaire també la vam posar, que es diu Capital del Cava, és del compositor de Manresa, Joan Lázaro. El que passa que l'altre dia la vam escoltar amb la Cobla Juvenívola de Sabadell i ara l'escoltarem amb la Cobla Marinada de Badalona.

Acabem d'escoltar la cobla marinada que ens ha ofert les sardanes Escumes del Noia, de Conrad Gili, i Capital del Cava, de Joan Lázaro. Bé, i amigues i amics, i per acabar, dues excel·lents sardanes, d'aquelles que se'n diuen que són obligades. La primera es diu Escumejant, és de Manel Mestre, del Manel Saderra i Puigferrer, i és una sardana obligada de tenora. I després, per acabar, Un bon matí, sardana obligada de tible i del mestre Martirià Font. I d'aquesta manera, amigues i amics, em despedeixo de tots vostès. Fins demà amb un nou programa de la tenora.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Adrià Duc. Des d'aquest matí es reprèn el servei de la línia 1 del metro de Barcelona entre Florida i Plaça de Sants després de les obres de millora que s'hi han fet. Les obres han comptat amb una inversió de més d'11 milions d'euros i, principalment, han renovat les vies per instal·lar una base de formigó més estable i han modernitzat les instal·lacions del taller de Santa Eulàlia. Dilluns, també, l'estació de Verdaguer recupera la normalitat amb la reobertura del passadís d'enllaç entre la línia 4 i la 5. Centenars de persones van tornar a sortir al carrer ahir a la tarda a Ceuta per protestar per la crisi migratòria. La marxa veïnal ha estat convocada per la plataforma Ceuta Unida a través de xarxes socials i canals de WhatsApp, que ha impulsat algunes de les mobilitzacions recents. La d'ahir va estar pacífica. Recordem que ahir els manifestants van impedir que Creu Roja repartís menjar entre els migrants i van cremar el campament on malviuen en una platja. La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Massaid, ha demanat al PP que condemni que les entitats socials hagin hagut d'interrompre el repartiment d'aliments a Ceuta. En la rèplica als grups parlamentaris durant la seva compareixença al Congrés, Saiz ha defensat que l'ajuda humanitària contribueix a recuperar la normalitat. La ministra també ha carregat contra Vox, a qui ha acusat d'intentar convertir la deshumanització en política.
2: No podemos consentir que quienes realizan esta labor sean expuestos, amenazados o intimidados por el simple hecho de ejercer su compromiso solidario. Imaginemos por un momento qué ocurriría si quienes tienen hambre o sed no pudieran acceder a estos recursos y tuvieran que conseguirlos de otra manera.
1: I també ahir el Comitè de Situació d'Interès per la Seguretat Nacional de Ceuta va acordar per unanimitat un nou llistat d'espais d'acolliment temporal per a la reubicació dels migrants que viuen als carrers i platges de la ciutat autònoma. Una llista que es donarà a conèixer el proper dimarts. I d'altra banda, també expliquem que el manteniment de Pirineus Oriental s'ha imposat aquest divendres a la consulta per decidir el nom oficial de la Catalunya Nord. La votació ha comptat amb una participació del 10,4% de les persones inscrites a les llistes electorals. Impulsada pel Departament dels Pirineus Orientals i amb caràcter no vinculant, proposava tres opcions diferents. Dels 38.178 vots emesos, el 47% han estat per Pirineus Orientals, el nom actual, el 42,15% per Pirineus Catalans i el 10,64% per Pirineus Mediterranis. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Oriol, del carrer Santiago Rusiñol, números 8-10.

0: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
1: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
2: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
3: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de

0: Mutu Protecció, Prevenció i Prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Aquest programa és una remissió d'aquesta temporada.

joves, quasi bé sense adonar-nos, amables, benvolguts i mai prou ben ponderats sintonitzadors de Ràdio Molins de Rei, ja ha passat una setmana des de la nostra darrera trobada a les zones d'aquesta emissora i ja tornem a ser aquí, amb la puntualitat britànica que ens caracteritza, a fi de compartir un nou espai d'aquestes restes de sèrie que avui dedicarem a escoltar algunes cançons mai actuals relacionades amb les postres, que, com sabeu més que sobradament, són el plat que es pren al final del dinar o del berenar. De fet, quan es parla de postres, s'entén alguna preparació dolça, ja siguin cremes, galetes, pastissos, gelats, bombons, etc. I, per extensió, es denomina postres a qualsevol menjar dolç, encara que no es prengui al final del menjar, com ara les galetes, xocolates i magdalenes. I heu de saber que algunes postres es preparen salades, especialment per a persones que no agraden del sabor dolç o que els fa mal, tot i que, en aquest últim cas, se serveixen generalment com a berenar. I dit això, comencem ja, musicalment parlant, el programa d'avui, fent referència al pijama, unes postres elaborades amb flam, fruita en almíbar, gelat i nata, inventades, segons que he llegit, el 1951 per Paco Parellada, responsable del conegut restaurant Set Portes de Barcelona, quan oficials de la sisena flota dels Estats Units van demanar un peix melba i l'home va elaborar la seva interpretació a partir de les instruccions dels clients. I tot parlant d'aquestes postres, que sembla que han passat un xic de moda, us convido a escoltar en Jordi Dan, que l'any 1966 va popularitzar la cançó «Por qué un pijama?». Ah, i també he llegit que el nom de pijama es va originar justament com una deformació de peix melba per l'accent de l'oficial estadounidenc que el va demanar.

Les postres han estat sempre el fermall d'or d'un àpat. Unes bones postres resalten la satisfacció dels aliments anteriors i, en molts casos, es planegen com una sorpresa agradable sense deixar de banda el fet que realment constitueixen també un complement important a l'aportació de nutrients en l'alimentació diària, ja que contenen elements nutritius, com fruites, llets, ous i elements energètics, com ara sucres i greixos. I tot continuant amb l'aspecte musical, relacionat en concret amb unes postres de fruita de bon gaudí, particularment de juny a setembre, com és el meló, us convido a escoltar la vilafranquina Glòria Lasso, que ens interpreta Corazón de Melón, un tema compost per Pérez Prado l'any 1955 i que la senyora va enregistrar el 1959.

Hi ha unes postres que es preparen al moment i d'altres amb anticipació, ja que n'hi ha en totes les temperatures i textures, al mateix temps calentes, fredes, gelades i mixtes. Sense anar més lluny, els bombons són una peça menuda, apropiada per ser ingerida en un sol mos, de xocolata negra, blanca o amb llet, que poden estar farcides de licors, caramel o praliné per donar-li un gust en concret. I mira tu que l'any 2017 es va publicar un disc pòstum de l'enyorat Peret titulat, en català i espanyol, Des del respecte, des del respeto, que incluïa la rumba titulada justament Bon Bon, de la que podeu gaudir ara mateix.

important considerar que, com ja he dit abans, les postres ofereixen una gran aportació calòrica i energètica, per la qual cosa se n'han dissenyat actualment gran varietat que canvien alguns ingredients per altres amb menys riscos per la salut, com ara els que inclouen menys greixos o bé fruites naturals i exclouen ingredients sense refinar o edulcorants per evitar malalties com la diabetis o l'obesitat. I tot seguit, el grup colombià Canti Rodas ens interpreta Arroz con leche, unes postres fetes amb arròs cuit, amb llet ensucrada i aromatitzada, amb peles de cítrics, normalment llimona, i amb canyella, que se solen menjar fredes i empolsades amb canyella en pols. Per cert que, com sabeu, l'arròs va entrar als països catalans a través dels àrabs i ja als receptaris antics àrabs hi havia receptes de cremes d'arròs i d'arròs amb llet. De manera que, a casa nostra, l'arròs amb llet ja es preparava a l'edat mitjana.

0: Le dice una madre a su hijo de un niño, le digo, no comas más pasteles que vas a reventar. Digo, pues dame otro y apártate.
1: I després d'aquest acudit del també enyorat Eugenio, us diré unes quantes frases relatives a les postres que he trobat en preparar aquest espai d'avui. Les postres són com una cançó que et fa sentir bé i les millors et fan ballar. Sempre hi ha espai per a les postres. La felicitat és saber que hi ha un pastís al forn. Les postres són els contes de fades de la cuina, un final feliç per al sopar. La vida és curta, menja les postres primer. La xocolata és la manera que té la naturalesa de compensar els dilluns. Les postres no són només qüestió de sabor, són una experiència. I unes postres ben nostrades són, sens dubte, la mel i mató, l'origen de les quals es remunta a l'edat mitjana, quan les dones dels cabrers les preparaven amb la llet sobrant de les mullides per després vendre-les al mercat. I Ets mel i mató és el títol de la manera que, enregistrada l'any 1996 pel grup Gavina, sona tot seguit.

frases sobre les postres. Sense postres, la vida és com un jardí sense flors. Les postres són la part més dolça de qualsevol menjar. Les bones postres són com els bons amics, dolces, memorables i preuades. L'única cosa millor que un amic és un amic amb xocolata. Pastís, perquè és l'aniversari d'algú en algun lloc. Les postres són la resposta, sense importar la pregunta. A la galeta de la vida, els amics són les espurnes de xocolata. Les postres són com una abraçada des de dins. I, seguidament, tornem a les postres tradicionals de fruita, concretament de peres i pomes, sobre les que el francès Sacha Distel va enregistrar l'any 1959 la cançó Scooby-Doo, Poms et Poires, que, si us ve de gust, podeu escoltar ara mateix.

0: escoltant Restes de sèrie de Josep Lluís Lavenga.
1: Encara tinc unes quantes frases més sobre el tema que ens ocupa avui, com ara les següents. Un pastís ho arregla tot. Les postres són un poema silenciós que espera ser llegit. No pots comprar la felicitat, però pots comprar les postres, i és gairebé el mateix. La vida és millor amb una cirera a sobre. Les postres són una benedicció disfressada. Les úniques postres dolentes són les que no et vas menjar. Les postres són els contes de fades de la cuina. La vida és massa curta per dir-li no a les postres. Les postres són la cirereta del pastís. I tot seguit, el malaguanyat cubà Luc Barreto, que en realitat es deia Lucas Valiente Pestaña, ens interpreta peres, manzanes, cerezas i besos. Una molt bona combinació de postres, especialment pel darrer dels ingredients.

I encara unes quantes frases més sobre les postres. Les postres són la forma més dolça de l'amor propi. En cas de dubte, demana postres. Les calories de les postres no compten. És pura matemàtica, creu-me, sóc un expert. El meu superpoder, trobar espai per les postres, fins i tot després d'un àpat complet. Les postres són l'únic triangle amorós on vull romandre. Postres, perquè, de vegades, l'amanida no és suficient. Deixaré de menjar postres quan mori, i potser ni tan sols aleshores. No necessito teràpia, només necessito postres. I, evidentment, en aquest espai no podia pas faltar l'igualment enyorat Camilo VI i les seves fresas salvajes.

0: Si us pensàveu que amb les frases anteriors ja s'havia acabat el repertori, anàveu errats, ja que n'he trobat una bona pila, com ara les següents. Postres, una dolça fuga dels moments amargants de la vida. M'agraden les postres com m'agraden els caps de setmana, llargs i plaents. El meu plat per a les postres és una obra d'art, i jo sóc l'artista. Les postres són com una abraçada des de dins, una abraçada deliciosa i comestible. No sóc un menjador de postres habitual, sóc un menjador de postres genial. I qui ara ens acompanya, musicalment parlant, és un altre també enyorat, en Luis Aguiler, de qui recordem aquella cèlebre Juanita Banana, la veu femenina que se sent a la qual respon a una adaptació de Caro Nome, de l'òpera Rigoletto, de Giuseppe Verdi.
1: Esta es la sorprendente historia de Juanita Banana. En un pueblecito muy tranquilo, al sur de la frontera mexicana, vivía la bonita Juanita, hija de un cultivador de bananas. Pero ella deliraba por triunfar en la ópera italiana y le importaba poco la cosecha de bananas, pues no paraba nunca de cantar aquello tan famoso que decía...

Hi ha una dita que fa: a qui no vol caldo, dues tasses, i que s'utilitza per expressar que quan algú no vol alguna cosa, sovint acaba rebent-ne encara més. De manera que aquí teniu una nova ració de frases sobre les postres. Si no hi ha postres al cel, no hi vaig. Postres, la manera més dolça de silenciar el teu crític intern. Les postres són el meu llenguatge d'amor. Les postres són la cola que manté unida la meva vida. Les postres és una prova que Déu ens estima i vol que siguem feliços. Les postres, com l'art, s'han de gaudir lentament. Al món de les postres, l'elegància és l'ingredient secret. Unes postres que val la pena assaborir són unes postres que val la pena compartir. En un món ple de tendències, les postres clàssiques sempre brillen. Postres on la creativitat i l'artesania culinària es troben. L'any 1968, el compositor i cantant nord-americà Roger Miller va escriure una deliciosa cançó titulada Little Green Apples, que Julio Iglesias va versionar en espanyol l'any 1970 com Pequeñas Manzanas Verdes. De ben segur que us ve de gust escoltar-la ara de nou.

frase en espanyol fa a la postre, que en català seria fet i fet, i que no té cap relació directa, tret de la semàntica, amb les postres. Es tracta d'una locució adverbial, el significat de la qual és al final o finalment, per la qual cosa s'utilitza per referir-se al desenllaç o conseqüència d'un succés. Per exemple, a la postre comprendí que la paciència i la perseverancia són clave per alcançar metes a largo plazo. I ara són els pescadors del Francolí els que ens acompanyen, interpretant Vals de Carquinyoli, tot referint-se a aquells bescuits dolços típics de Catalunya, les Balears, el País Valencià, l'Aragó, l'Occitània, Sicília i la Toscana, que s'elaboren amb una mescla de sucre, farina, ou i ametlles torrades.

I per cloure l'espai d'avui, les darreres frases relatives a les postres que m'havien quedat al calaix. Unes postres ben elaborades són un testimoni de l'habilitat del xef. Les postres són una celebració dels moments més dolços de la vida. Al món de les postres, la senzillesa sovint dona com a resultat la perfecció. L'art de les postres, on el gust es fon amb el delit visual. Les postres són un llenç i el xef és l'artista. Les postres són una sinfonia de sabors en perfecta harmonia. I ja per tancar, us proposo fer-ho amb la versió que el guitarrista Pedro Javier González va fer del conegut tema American Pie, és a dir, pastís americà, obra del cantautor estadounidenc Don McLean, que la va compondre l'any 1971. I ja està, amb aquesta peça m'acomiado de tots vosaltres, sense desaprofitar la vinentesa per convocar-vos per al proper programa a les ones d'aquesta nostra emissora, que dedicarem a escoltar algunes cançons relacionades amb els punts cardinals. Tot desitjant-vos, mentrestant, i com sempre, que sigueu feliços i mengeu anissos!

0: Era la normalitat amb la reobertura del passadís d'enllaç entre la línia 4 i la 5. Centenars de persones van tornar a sortir al carrer ahir a la tarda a Ceuta per protestar per la crisi migratòria. La marxa veïnal ha estat convocada per la plataforma Ceuta Unida a través de xarxes socials i canals de WhatsApp que han impulsat algunes de les mobilitzacions recents. La d'ahir va estar pacífica. Recordem, però, que els manifestants van impedir un dia abans que Creu Roja repartís menjar entre els migrants i van cremar el campament on malviuen en una platja. La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migració Elma Saiz ha demanat al Partit Popular que condemni que les entitats socials hagin hagut d'interrompre el repartiment d'aliments a Ceuta. En la rèplica als grups parlamentaris durant la seva compareixença al Congrés, Saiz ha defensat que l'ajuda humanitària contribueix a recuperar la normalitat. La ministra també ha carregat contra Vox, a qui ha acusat d'intentar convertir la deshumanització en política.
1: No podemos consentir que quienes realizan esta labor sean expuestos, amenazados o intimidados por el simple hecho de ejercer su compromiso solidario. Imaginemos por un momento qué ocurriría si quienes tienen hambre o sed no pudieran acceder a estos recursos y tuvieran que conseguirlos de otra manera.
0: I també ahir el Comitè de Situació d'Interès per la Seguretat Nacional de Ceuta va acordar per unanimitat un nou llistat d'espais d'acolliment temporal per a la reubicació dels migrants que viuen als carrers i platges de la ciutat autònoma. Una llista que es donarà a conèixer el proper dimarts. I en cultura, els valencians La Fumiga han fet petita la Rambla de Figueres aquest divendres a la nit, en el que ha estat l'últim concert amb entrada lliure de la banda abans que s'acomiadin dels escenaris. La banda ha sortit a l'escenari a un quart de dues de la matinada i ha arrencat amb la cançó Finals, un tema que el públic ha endevinat des del principi i que han transformat l'emoció del comiat amb l'alegria de gaudir de la banda. Dues hores abans, a les 11, Buós ha actuat en el mateix escenari per celebrar els 20 anys de carrera i Pastora ha bufat les espelmes dels 25 anys poc després a la plaça Catalunya. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Oriol, del carrer Santiago Rusiñol, números 8-10.

0: Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
1: Sí, àvia. Ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
0: I no et surt car, això d'anar tan amunt i avall?
1: No, tinc la T jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
0: Això sí que és un bon invent.
2: La T jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa't a gent.cat/T jove o trucant al 012.
0: Ara entenc per què no pares mai per casa.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
4: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
3: Un kit d'emergències?
4: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
2: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
5: Aquest programa és una remissió d'aquesta temporada.

Benvinguts i benvingudes, estimats i estimades radioients. Soc la Sílvia Moros i torno a estar aquí amb aquest misteri de la vida. Aquesta vegada tenim una convidada que compartirà sobre un dels instints més bàsics i primaris que formen part del desenvolupament humà, la nutrició. La nutrició no només té a veure amb el que mengem i com ens alimentem, té a veure amb els afectes, amb les mirades, les carícies fetes des del cor.

0: i el lloc més genuí de les mostres d'afecte entre les persones. És una etapa molt, molt important a la vida de l'ésser humà, l'etapa d'oralitat, que es desvetlla, com us deia, en aquest procés de desenvolupament i creixement. En les primeres fases del desenvolupament de la persona, tot allò que es dona al nadó, sigui lactància o no, sigui menjar triturat o sencer, així com el contacte, les carícies, l'afecte, l'amor en majúscules, el carinyo, l'estima, la comprensió i l'escolta, tot això contribueix a la seva construcció i va donant forma en molts aspectes a la criatura, que és un mamífer. Neix d'un ventre en el que ha estat en contacte amb un altre ser de la seva espècie. En aquesta etapa oral, que necessitem que aquestes necessitats bàsiques i instintives siguin ateses, per tal de generar seguretat, que és l'instint número 1 de qualsevol mamífer, sentir-se segur. La nutrició, juntament amb el contacte, és un dels grans pilars d'un desenvolupament saludable, que permet créixer com a persones equilibrades, tranquil·les i serenes, i saber que no està sol, cosa que en el mamífer vulnerable que som, les persones en néixer, és necessària. Així que, com veieu, comencem ben fort. Així que us convido a escoltar una persona que va connectar amb aquest món de la nutrició des de ben jove, o potser una mica més tard, però curiosament no va ser per ella mateixa aquesta referència inicial amb el món nutrici, sinó amb una persona de la seva família amb qui compartia estones on menjar, companyia, gaudi i alegria es conjugaven alhora. Referències que queden a nosaltres, en aquest cas, des d'una impronta positiva. Això va permetre que aquesta criatura, la nostra convidada, fes uns aprenentatges que més endavant va reconèixer com a propis i així, al llarg del seu creixement, va descobrir un interès profund per formar-se en l'àmbit de la nutrició. Per tant, no ocuparem més espai amb la presentació i començarem escoltant una de les músiques que ella mateixa ha triat. Sembla ser que és una de les més importants que ella ha escoltat a la seva vida i que també ens comentarà què li inspiren o què li aporten o commouen. Perquè, com ja sabeu, aquest és un espai on les persones ens donem a conèixer no només pel que diem, sinó pel que ens fa sentir, també per les coses que ens fan sentir, una música, una lectura, una pel·lícula o un moment significatiu que ens ha inspirat i ens ha obert finestres cap a nous aprenentatges. Així doncs, us presento a la Mònica. Mònica, benvinguda al programa del Misteri de la Vida.
1: Hola, molt bona tarda. Què tal? Moltes gràcies per convidar-me en aquest espai.

0: Doncs Mònica, La Luz Casal, per què vas triar aquesta cançó i què significa per tu La Luz Casal?
1: Mira, per mi La Luz Casal, i m'agrada molt que hagis triat, com t'he dit abans a l'entrar, que l'hagis triat com a primera, no?, opció de començar l'entrevista, és perquè l'he seguit des de que jo era super, super joveneta. O sigui, jo crec que va ser de les primeres cantants que a mi em va cautivar, no? Allò de dir, em va seduir moltíssim. I jo he anat a mil concerts de La Luz Casal, l'he anat seguint al llarg de la vida, i encara a dia d'avui, pues, sí, o sigui, l'he anat seguint. I m'encanta. O sigui, és una dona que la seva personalitat, el seu caràcter, la seva força, perquè és una tia que té molt...
0: És gallega, em penso.
1: És galega, sí, sí, és galega. És de Boimorto. És un poblet petit. Sí. Que ara, quan vaig estar fent el Camino de Santiago fa un parell d'anys, vaig passar per allà i tot. Vaig anar al seu poble.
0: I vas connectar amb ella. Vas dir, mira, bueno, d'aquí és mi cantante.
1: Bueno, voy a ir, saps? Ja que estic per allà dalt, pues, vaig cap allà i conec el lloc on ha nascut, no?
0: Fixa't, persones amb tant talent, no? Que sí. A vegades poden sortir aquests talents i desvetllar-se a nivell mundial, perquè sí. Jo crec que és una cantant que és coneguda també a nivell mundial, perquè també ha fet pel·lícules de l'Almodóvar, no?, que ella ha cantat.
1: Sí,
0: és... Pues això, que no se sap mai d'on pot néixer aquesta llavor que pot arribar a tot arreu, no?
1: Sí, i que de cop, bueno, és això, que et connecta i que és una persona que... Pues que a la vez a mi sempre m'ha agradat. I llavors, mira, vaig pensar, va, una música, pues, em va venir La Luz Casal, tinc moltes, eh? Vull dir que a mi
0: no, sí, sí, ja, et vaig demanar, sí, em vas dir moltes coses.
1: Jo escolto molta música i m'agrada, bueno, tinc molts cantants, ells que m'agraden, però és veritat que La Luz Casal em connecta.
0: Molt bé, i aquesta cançó en concret?
1: I El Rojo de l'Amanecer, perquè és una cançó que és com molt esperançadora, tot i que si l'escoltes és una ruptura i tal, però sí que és veritat que és molt esperançadora. I jo sóc una persona molt optimista, així en general.
0: ara et coneixerem.
1: I llavors, pues, jo posar El Rojo de l'Amanecer és com abrir les ventanes.
0: Sí,
1: no?
0: I
1: a l'inici d'algo, no? I veure el sol al matí i el rojo ese, no?
0: Per mi
1: és el moment més bonic del dia, no?
0: Per mi sí.
1: El Rojo de l'Amanecer, per a mi també.
0: Perquè és com que tens tot el dia per viure el que hagis de viure.
1: Sí, a mi també. A mi és el que m'agrada més de la vida, llevar-me al matí. T'ho pots creure? Sí, m'encanta.
0: Hi ha persones que se'ls hi fa dur.
1: Ja, doncs, però a mi...
0: Sembla que a nosaltres ens inspira.
1: A mi m'inspira molt llevar-me al matí. Allà on sigui, m'és igual.
0: Fantàstic. Doncs molt bé. Doncs això, aquesta música que hem triat, una d'elles, no? I tal, doncs ens ajudarà a poder anar entrant poc a poc amb... Jo sempre dic en aquest programa que les músiques també parlen de vosaltres, no? I per això també m'agrada que parleu de per què heu triat aquesta, perquè així és com que les persones que ens esteu escoltant conegueu el carisma o el tarannà de la persona que hem portat aquí, en aquest cas per parlar d'algú que té a veure amb els aliments, no? Llavors, començarem a parlar dels teus orígens, ho farem amb una música que jo sé que també et porta cap a un lloc de centrar-te, no? Perquè també us demano una música que us ajudi a centrar-me. I que vas triar una música de piano, flow piano, no?
1: Sí, flow piano, perquè l'he descobert fa poc a través d'una amiga i que m'agrada molt, bueno, m'agrada molt escoltar piano, en general.
0: Sí.
1: O sigui, això em baixa molt. Jo sóc una persona
0: com
1: molt activa i molt...
0: Sembla que acabes de venir de córrer una marató,
1: Sí. Mà o menys. No, però és veritat que sóc una persona com molt energètica I a vegades no tinc fin, que digo jo, no? Jo tot el dia estic com amb molta revolució. I a vegades sí que m'agrada posar-me, quan estic treballant o quan estic amb coses que he de centrar-me, posar-me música de piano em fa connectar molt. O sigui, em fa com estar... Se'm calma la ment, saps? És com un bàlsam.
0: Doncs si hi ha persones que ens estan escoltant que els hi passa això, que sempre estan disparades, aviam si tu els hi pots ara donar aquesta referència.
1: A veure...

0: amb aquesta música que ha estat com una toma de tierra, parla'ns dels teus orígens i del teu recorregut vital fins a dia d'avui i això que comprenem i que veiem, bueno, jo ho estic veient com a Mònica.
1: Doncs mira, jo vaig néixer a Terrassa, soc terrassenca, fa gairebé ja, aviat 51 anys, ni més ni menys. Jo soc de del Pedro i la Eloisa, els meus pares. Són andalusos, ells van venir aquí a Catalunya molt jovenets. El meu pare tenia 13 i la meva mare 14.
0: Uau, que joves.
1: Sí, es van conèixer aquí, a Catalunya, i de seguida s'echaron novios, que me dicen ellos, i es van casar, que teníem 20 anys, 21, 22, molt joves, i ens van tenir joves. Bueno, el que també abans...
0: És així, no?
1: Jo crec que
0: també,
1: les nostres
0: la meva mare era molt joveneta.
1: Sí, 23, 21. 24, em va tenir ma mare, més o menys. I els meus pares tenen aquesta energia, són andalusos, o sigui, tenen una energia vital, brutal, són alegres, molt alegres. I això ens ho han transmet molt a mi, a la meva germana, l'alegria aquesta de viure i de saber fer-ho, no? També de treballar molt, perquè ells són molt treballadors. Òbviament van venir aquí a Catalunya
0: a buscar feina i tal,
1: i van fer tot un recorregut molt maco. Vull dir que el meu pare i ma mare es van espavilar molt i van tenir negoci durant molts anys, que jo m'he criat allà al negoci dels meus pares, des de ben petita.
0: I despatxant, pujant el tamboret,
1: sí,
0: no?
1: Sí, despatxant, sí. Bueno, havia de pujar el tamboret perquè amb 9 o 10 anys que tenien el negoci jo no arribava, clar, jo era molt baixeta. Era una nena petita. Llavors no arribava i em posaven una cadireta i jo allà despatxava, saps? Tot. I a mi sempre m'ha agradat molt, el tracte amb la gent i...
0: Se't nota.
1: El xerrar, el comunicar, m'agrada molt.
0: De fet, això va sortir a través d'una visita, no? al teu despatx, no? A la teva consulta com a nutricionista.
1: Exacte.
0: Que et vaig dir, escolta,
1: sí,
0: que et vindries a fer un programa,
1: sí,
0: de ràdio.
1: Sí, exacte. No?
0: I ràpidament ja et vas pujar al tren.
1: Claro, ni más ni menos.
0: D'aquesta proximitat que transmets, no?
1: Sí,
0: també,
1: sí, sí,
0: com a professional i també com a persona, evidentment.
1: I bueno, i això, i els meus pares, pues, sempre han estat persones que ens han acompanyat. Tant a mi com a la meva germana ens han acompanyat, han respectat molt el que nosaltres hem volgut a la vida.
0: Us han donat ales.
1: I ens han donat ales i ens han ensenyat molt i ens han transmès, doncs, això, aquests valors de viure la vida de la millor manera. I sempre amb molta alegria i jo he estat una persona de peque molt feliç i ara continuo sent feliç. Vull dir que jo quan em pregunten què tal, com estàs? I jo sempre dic, muy bien, però perquè en realitat no.
0: És com et sents.
1: És com em sento. Tinc dies, segurament com tothom, però poden ser dies així molt puntuals, no?
0: Què t'ajuda quan és un dia que així, que dius, tinc dies?
1: Quan tinc dies, a mi quan tinc dies que no estic del tot allò... Com jo estic sempre amb aquesta energia, jo el que faig és sortir a fora, a sortir i que em doni l'aire, que em doni el sol, fer esport.
0: Et revifa.
1: Em revifa i em fa connectar molt. La natura em fa connectar.
0: Tu ets la primera persona que en aquest espai del misteri de la vida parlen de la necessitat de la natura per connectar-se. Tot
1: sí.
0: I que l'altre dia vaig conèixer una persona que deia que l'abrumava. Dic, clar, és que és com un amplificador la natura. No?
1: Sí, t'amplifica tot allò que... que tens, no?
0: Sí, correcte. Així
1: bueno,
0: és.
1: Ens connecta amb els nostres ancestres, totalment.
0: Sí, sí.
1: El verd, l'aire, el sol.
0: El riu.
1: Sí, l'aigua, el mar. I la veritat és que a mi és el que més em connecta. O sigui que si tinc un dia així que no...
0: No estàs molt fina.
1: Me'n vaig a fora. A fora. Dic, vinga, pa fuera.
0: A ventilar-se un poc.
1: A ventilar-se un poc. Sí,
0: i situar-se de nou.
1: Exacte.
0: Sé que tens records també dels teus avis, que aquí anem cap al lloc de la nutrició, no?
1: Jo... Bueno, sí, jo, a mi em vas preguntar què te connecta o com vas començar o com arribes fins aquí on estàs, no? A dedicar-te a la dietètica, a la nutrició, a la PNI, a la psiconeuroimmunologia, que bueno, podem parlar si vols.
0: I tant, sí, sí, està previst que parlem.
1: Bueno, a mi t'he de dir que sempre m'ha agradat molt aquest món, tot i que he fet mil coses a la meva vida. Una persona molt inquieta i he fet moltes coses, però, i de fet ja la nutrició, la dietètica, la vaig estudiar de més gran. Jo tenia 35 anys, crec, o 34 o 35 anys, i després d'haver fet altres coses. Però vaig anar per aquí perquè sempre m'havia cridat l'atenció, sempre m'havia cuidat i sempre he anat a buscar el cuidar-ho amb el menjar, en fer-ho maco, en fer-ho bonic. Jo sempre m'he fixat molt amb la meva àvia.
0: Ah, això.
1: Amb la Juana. Amb la Juana, no? Que feia la millor truita de patates del món. Jo ara intento imitar-la. Ah. Intento sempre, quan faig una truita de patates, sempre dic, a veure si em surt igual...
0: Que la Juana.
1: Que la Juana.
0: Jo crec que aquí va ser la llavor, per això abans ho anunciava així, sí, de dir, no? Jo crec que no eres conscient que jo se t'estava ja calando.
1: Sí,
0: no?
1: Ella, pues, a part de la truita de patates, també pues, els potajes, perquè també era andalusa, clar, i tot el que ens feia aliments, que d'aquí el meu nom. D'aquí que jo...
0: Mònica Bons Aliments.
1: Mònica Bons Aliments. D'aquí el nom, no? De dir, què necessitem per estar bé? Necessitem bons aliments. Bons aliments i també com els mengem, amb quin moment, amb quina situació, amb quina companyia. A vegades el mateix aliment, d'una manera o d'una altra, i senta diferent, saps? Segons com te'l mengis. Vull dir, però al final el que hem de triar a la vida és menjar aliments, per estar bé en general, eh? Perquè ara està com molt... malauradament està com de moda, més que de moda, que hi ha tota aquesta indústria al darrere que ens vol estalviar temps i tot el tema precuinats, productes que ens fan més mal que bé, no? I que al final triem perquè no tenim temps, mengem qualsevol cosa, tal, no sé què...
0: I això després estem deprimits.
1: I després això es va acumulant, no? De dir, perquè si ho fas un dia no passa res, si ho fas dos tampoc, però si és el teu sistema de vida, al final... Òbviament, aquesta nutrició et porta a l'estar...
0: Maldita, jo crec que maldita nutrició.
1: Sí, aquesta...
0: Mal anomenada.
1: Mal anomenada perquè sí, perquè realment no nodreix, no? Sinó que més aviat, tot el contrari, et treu molta energia, no? Tots aquests productes i demés. Però llavors jo sempre dic, què necessitem per estar bé? Pues necessitem cuidar una mica mínimament el que mengem cada dia, cuinar-nos una mica cada dia, no? I jo sé que s'entren dinàmiques com ara, no? Nosaltres que hem arribat aquí les dues, com a empreses corrents...
0: Com si viniéramos con un tornado.
1: I entonces me dices, es que igual ara jo et pregunto i em diràs, es que jo ni he comido, no? O sigui, perquè...
0: Dos ous,
1: no? Però almenys són huevos, no?
0: I alguna nou ha caigut també.
1: Ja està, no està mal.
0: No està
1: però
0: mal.
1: Que és veritat que a vegades anem amb tantes presses que se'ns oblida i és un acte tan important el menjar, tan important, i això les nostres àvies ho feien molt bé, no? I no tenien, potser els medis que tenim ara, ni els súpers, ni les botigues,
0: ni els forns,
1: però,
0: focs així tan ràpids.
1: Però cada dia teníem el nostre plat de menjar allà, i eren aliments,
0: i
1: era calma també, perquè a l'hora de dinar esperava, no?, jo dinava molts dies a casa dels meus avis i venien els meus cosins o la meva germana o tant, ens ajuntàvem molt a casa dels meus avis. Era un lloc de...
0: Era un club social,
1: la veritat és que sí, que sí, ara ho penso. Després de l'escola anàvem allà, a berenar, no sé què.
0: Sí, jo ho recordo també.
1: Dir, no,
0: a casa
1: això,
0: estava la meva àvia, eren les meves
1: molt,
0: cosines, els meus cosins, els meus
1: no hi havia tant la cultura dels extraescolars, que ara, no? Ara els xavals es queden als extraescolars, a l'inglès, al no sé quanto, al tal. Nosaltres no teníem tot això, tampoc.
0: Era diferent.
1: No? Era diferent. Llavors anàvem a casa dels avis, i d'aquí al carrer, i d'aquí tal, i a la bicicleta, i no sé què, i ja...
0: De rebentar genolls, no?
1: Exacte.
0: La cançó aquesta dels pets, no? De bon dia, no? Amb els genolls pelats.
1: Amb els genolls pelats, segur.
0: Pantalons curts. Ah, no, pantalons curts i amb els genolls pelats, em sembla que diu la cançó. No és la de bon dia, no?
1: Sí.
0: Doncs molt bé. Jo sé que estàveu de vacances, que anaves molt amb la teva àvia i vaig dir Andalusia.
1: Perquè
0: tu em vas dir...
1: No, molt més a prop. Mira, nosaltres anàvem de vacances amb els meus avis a Roda de Barà, que allà, a dia d'avui, Els meus pares tenen casa, tenen una un petit espai molt petit així, un apartament molt petitet, però al costat del mar, i els meus avis també tenien allà una casa dels meus tiets, i allà hi anàvem. O sigui, s'acabava l'escola i anàvem tots els cosins cap allà.
0: Imagina't.
1: I ens quedàvem allà.
0: Eren les colònies. Les colònies d'abans eren això.
1: Ens ho passàvem superbé.
0: Con los
1: primos. Sí, con los primos i tal, i tot per la playa. I ens ho passàvem superbé.
0: Clar,
1: sí,
0: clar.
1: Tinc una connexió especial amb aquell lloc, també, vull dir, amb Roda de Barà, perquè he estiuejat molts anys.
0: Molta gent, ha coincidit que m'han dit que van estiuejar, vull dir que us juntava uns quants per allà, eh?
1: Sí, allà està ple de terrassencs i gent del Vallès.
0: Sí, gent d'aquesta persona era de Sant Sadurní d'Anoia. Bueno, sí, des d'allà, però també baixaven cap allà. Bueno, els hi queda més a prop, és cert, eh? Doncs molt bé, t'has dedicat a moltes coses, deies, i jo sé que vas també a partir de lo que vas... perquè sembla que els teus pares tenien una botiga de teixits.
1: Sí, ells tenien llibreria, van tenir llibreria molts anys, i després botiga de teixits.
0: Uh-huh.
1: Sí, però el meu pare es dedicava al tèxtil, treballava en una empresa tèxtil, i va començar a portar teles també allà a la llibreria, no sé quantos, i vam començar com el negoci allà, però després vam fer com un apartat i tal, que també es venien teixits. Era molt curiós, eh? Casa meva, i estàvem tot el dia allà.
0: Van veure coses, la necessitat,
1: Van veure la necessitat i van... Sí. I la veritat és que ens va anar molt bé durant molts anys. Nosaltres, gràcies, i els meus pares, pues, tot el que tenen i el que han fet a la vida és gràcies a... Bueno, que hem treballat molt.
0: Sí.
1: Tot el dia allà.
0: Però bueno, segurament els agradava.
1: Però els agradava molt, perquè ells també són, pues, això, d'estar molt en el present i de, pues, tractar molt amb les persones, són oberts, i sí que jo els he vist disfrutar molt de la vida, no? El meu pare també seguia treballant a l'empresa que treballava del tèxtil, o sigui, ell ho combinava, no? I ma mare portava el negoci.
0: Clar, perquè Terrassa era 100% de teixits.
1: Terrassa era el tèxtil, clar. I jo després, a l'any 2001, crec que va ser... Sí, 2000 o 2001, em vaig muntar un negociet també de teixits i el vaig tenir 15 anys. No té, o sigui, imagina't. Jo ara ho penso, però són molts anys. Doncs 15 anys vaig estar.
0: Però deuries estar gaudint-ho, també.
1: Sí.
0: I també és el que coneixies, que això passa molt.
1: Clar, jo ho coneixia, jo tenia l'experiència, m'agraden molt els teixits també, com que ho he viscut molt i entenc molt. M'agrada molt i ho entenc, vull dir que et sé dir el tipus de teixit, no sé què, tal. Bueno, clar, vaig aprendre moltíssim també, clar, molts anys.
0: I però des de petitona, a més.
1: Sí, des de petita estava jo allà amb tres rulos de teixits.
0: Esto es satén, esto es...
1: Esto es viscosa, esto es algodón 100%, esto lleva un tanto por ciento, esto no se puede lavar así, esto... Sí, tal qual. I després també vaig aprendre a cosir, que això també em va ensenyar la meva àvia. La meva àvia era una cara que m'ensenyava tot.
0: Quina gràcia.
1: Sí, sí.
0: Va ser un referent per tu a nivell de ser una dona espavilada, no? De dir, mira, pues lo mismo te surfes un referent, unos calcetines.
1: Sí, jo crec que va ser un referent per tota la meva família. Jo crec que ens connecta molt la meva àvia,
0: Juana.
1: La Juana. Sí, sí. Sí, va ser com una dona amb molt poderío.
0: I a l'avi?
1: I l'avi, pues, també. Passa que el meu avi, com que estava al costat d'aquesta dona tan gran,
0: sí,
1: passava a estar desapercibido, no,
0: sí,
1: allò. Però era un senyor molt alegre, també.
0: També era alegre.
1: Sí.
0: Bueno, a mi m'agrada nombrar-los, no?
1: Sí,
0: perquè venim de pare i de mare, i d'avis i àvies.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, sí. Després tenia la meva àvia Irene, que és la... mare del meu pare, que tocava el piano. Una dona que ja era música en aquella època.
0: Imagina't,
1: i era
0: una dona música.
1: Una dona música que no la deixaven, òbviament, perquè clar, és que era com... I el meu pare sempre m'explica que tocava a l'església, perquè era el lloc que allà passava com más desapercibido i ella podia allà tocar el piano, no?
0: Imagina't.
1: Però solfejava una dona i cantava molt bé. I sí, sí. Això la...
0: Que hagués pogut ser, ara posarem una cantant que també t'agrada, que la vam posar, bueno, entre les moltes que vas anunciar-me, la posarem perquè aquesta dona també, a ella li hauran donat ales, llavors ha pogut fer el que potser la teva àvia no va poder arribar a fer.
1: Exacte, pobra.
0: Aquesta conquesta.
1: Sí, sí, és que clar, imagina't, aquestes persones que tenien tant a dir i tant a fer, i tant a dins, i no podien, o sigui, imagina't, no?, com era aquella vida, no?,
0: aquelles vides... El tema social i cultural...
1: No,
0: les van limitar, no els hi van donar l'ala.
1: No es podien expressar, no?, i havien d'estar a casa amb els fills, a més, i poc més, eh?, i això m'en parla el meu pare amb una mica de ressentiment, no? I sí,
0: Doncs escoltem aquesta creadora.
1: Escoltem.
0: Que tu has triat.
1: A veure, a veure.

0: Bé, la Rosalía ens dona peu a, donar, a fer honor a la teva àvia Irene, no? Que ella sí que ha pogut cantar, tocar piano, ella, composar...
1: Ella està fent el que li dona la gana i molt ben fet, la veritat.
0: Molt ben fet. Són les dones que estan bebiendo les mieles de totes aquestes dones que no van poder-ho fer en el passat.
2: Exacte,
0: eh? Sí, l'altre dia ens van parlar, un convidat va parlar de la Margarita Xirgo, que resulta que és familiar seu.
1: Que bo.
0: I va poder parlar de la Margarita Xirgo, que ella sí que va poder fer coses, però bueno, va haver-se d'exiliar...
1: Sí,
0: perquè
1: sí,
0: aquí estaven perseguits, no? La gent que era com una mica diferent o bueno, que simplement que fe, que una Rosalía, jo no sé si aquí podria haver estat en l'època de Franco, però bueno, sí, com sigui, hem fet un petit homenatge a aquesta part artística de la teva família, i jo sé que tu també vas estar-te una temporada fent...
2: Jo vaig fer teatre, sí, jo vaig fer teatre durant una temporada, bueno, una temporada llarga, i vaig treballar de cosetes, inclús, vaig fer pallassos, vaig fer feia bolos, no sé què, i bueno, això també em ve del meu pare, que el meu pare també és músic, i a part ell també va fer, de jovenet havia estat en un grupillo de teatre també, i jo crec que ens ve d'aquí. I en qualsevol cas, a mi, jo sempre dic que l'haver fet teatre m'ha connectat molt amb la vida. És de les millors coses que jo he fet.
0: Veus?
2: I m'ha donat... jo crec que la capacitat de poder... De poder fer mil coses i de tenir la ment oberta i de que em connecto amb tot, o sigui, que disfruto amb tot el que faig, no?
0: I més si vas fer de pallasa, eh?
2: Sí. No, però és veritat, jo crec que m'ha ajudat molt, i també a expressar-me, a mi m'ha ajudat a la vida, en general. Jo crec que totes les coses que fem ens ajuden, no?
0: Us ajuden. Jo ho sé per nanos meus que acompanyo en teatre, que ells mateixos després amb els anys m'ho diuen, ostres, posar-me davant de presentar un treball... al grup classe, o després de defensar una tesi,
2: de defensar un treball, no sé què, això,
0: que m'han dit que els ha ajudat molt, no? I els pares també han dit, uau, vaya canvi que he notat, no?
2: O presentacions, no? Jo ara que a vegades faig alguna presentació, alguna xerrada, tal, la veritat és que penso, bueno, jo crec que és per totes aquelles eines que vaig tenir en el seu dia, que ara, quan ho faig,
0: estan juntetes totes.
2: Connecto, no?, amb tot això.
0: Estan totes juntes. Llavors, a mi m'agradaria que anessis dient, perquè això vas fer, el del teatre va ser una temporada, que suposo que era en paral·lel a moltes altres coses que feies.
2: Sí, sí, sí.
0: Però després va haver un moment que vas dir, bueno, vaig a formar-me en nutrició, i comences...
2: Sí, em vaig posar a dictar. Crec que encara vaig tenir la botiga com 4 o 5 anys més, i llavors vaig acabar d'estudiar, i paral·lelament després vaig seguir conformant-me en cosetes, vaig començar a PNI, després de fer nutrició vaig començar a PNI.
0: Amb en Xevi Verdaguer.
2: Amb en Xevi Verdaguer, exacte, sí. I ja vaig començar a treballar en una consulta, i aquí va ser quan vaig decidir tancar el negoci que tenia, perquè també ja era com que havia arribat... Jo em guio molt per les... per dir-te com... per sensacions, no? De dir, si jo ja crec que això té una etapa que hem d'anar tancant, a mi no em fa pena, és a dir...
0: Sí, com
2: de
0: dir, bueno, ja ho he viscut.
2: Ja ho he viscut, tanco aquesta etapa i començo una altra. I així segueixo. Jo sempre dic que la vida és provisional, amb tot el que fem.
0: Estamos de paso.
2: Allà on estem, les cases on estem, els llocs que freqüentem, és igual, totes les persones. En realitat, tot és molt el moment que estàs vivint, no? I llavors vaig començar a treballar allà amb un centre de fisioteràpia, i allà vaig agafar molta experiència, però bueno, et anaves trobant amb entrebancs, amb coses que... amb la necessitat de continuar formant-te, perquè te n'adones que quan saps coses però comences... no saps prou, saps? És com, que és com aquello de ara no sé si lo que estoy haciendo es bien o no, saps? Jo tenia molts dubtes al principi, i tenia molta gent, o sigui, la consulta, a mi se m'omplia la consulta, però pensava, ho estaré fent bé? No ho estaré fent bé? I ja ves tu que
0: aquest esperit crític,
2: no? Tota l'estona em sortia, no? I com d'impostora, com de tal, com de... Sí. Saps? Quan comences una cosa
0: grans
2: que dius...
0: Grans professionals els hi passa, eh?
2: No sé,
0: perquè
2: passava
0: uns
2: molt.
0: Quants, eh?
2: I llavors, va ser aquí quan ja vaig començar començar a pensar, bueno, va, doncs paro una mica i potser no treballo tant i començo a formar-me en una altra cosa, i pensava en coaching nutricional, perquè era algo que també em cridava molt l'atenció, i llavors em vaig formar també en fer coaching nutricional, i em va anar molt bé. La veritat és que jo crec que va ser un dels estudis que he fet, de les formacions, que jo crec que m'han donat molta estabilitat a la consulta. I aquesta ensenyança de l'escolta, no? Que jo crec que el ser jo una persona com molt amb aquesta energia necessitava, no? De baixar i de connectar-me més, no? Amb aquestes persones que em venien, i de poder-les acompanyar d'una manera senzilla, planera, bueno, i saber transmetre, no? Més endavant vaig tornar a repetir a fer PNI, ja amb una altra metodologia i tal, amb Regenera, i aquí és quan he estat ja els darrers anys, no? Que ja m'he estat més connectada a la psiconeuroimmunologia, no?
0: Que parles de la microbiota,
2: i és on més m'he anat com especialitzant, perquè és el que més m'agrada també, no? L'aparell digestiu, tota aquesta problemàtica, doncs, que ens va apareixent, no?
0: Cada però que també són coses que són com molt noves. Vull
2: sí,
0: dir que
2: és molt
0: que
2: nou, clar, és molt nou, i de fet cada cop, bueno, fem... es treballa més, no? I s'escolta més, no?
0: Sí.
2: Aquesta connexió, no? De intestí cervell, no? Aquest eix tan important per estar bé, no? I per tenir estabilitat.
0: I quantes coses ja s'estan com programant en el cos, que venen dels budells.
2: Sí, sí, clar.
0: I que després et poden afectar l'estat anímic, l'estat mental...
2: Exacte, no? Que es parla que és el segon cervell, i jo dic, jo no sé si és el primer. I no ho sabem.
0: Imagina't.
2: És que no ho sabem.
0: Encara no sabem
2: tantes coses.
0: Si vas
2: llegint i vas mirant i vas... Dius, ostres, no sé si és abans un que l'altre, no?
0: Què li diries a la gent que està escoltant aquesta importància de tenir bé els budells per poder tenir bé tota la salut? És a dir, tant
2: tota
0: la mental salut, com física.
2: L'emocional, la física, la...
0: Tu que treballes amb això?
2: L'endocrina, tota, sí. No? Doncs, per mi, dir-los que és molt important cuidar. De fet, jo, quan vaig fer PNI, que per mi era molt important perquè vaig anar desgranant, no? el sentit que tenia, no? Fer psiconeuroimmunologia, perquè era com endinsar-me en un món que podia separar, sense separar la nutrició d'això, no? Perquè al final tot el que alimenta la PNI té molt a veure amb la nutrició. És a dir, com, el que mengem és tan important pel nostre intestí, pel nostre cervell, pel nostre sistema, no? En general. Per tant, per mi, ara que tinc, jo diria que el 80 o 90% a la meva consulta de ja més problemàtica de l'aparell digestiu, intestinal, i que això comporta altres alteracions, no? Com sistema nerviós o altres patologies hormonals, exacte. Doncs que mirem una mica de cuidar-nos el que fem cada dia, això, amb els aliments que triem de menjar, i també de cuidar l'estrès, de cuidar les nostres hores de son, de cuidar el moviment que fem al llarg del dia, és a dir, que ens movem, que fem, que fem algo d'exercici cada dia, i que ens mirem una mica tot la vida una mica des de fora, que no, que perquè si no és molt, o sigui, ens arrossega, no? Tot el que tenim a dia d'avui al món és molt heavy, i si estem aquí, o sigui, ficats aquí, no, en aquest mig de tota aquesta bueno, de tota aquesta dinàmica de vida que tenim, no? De les presses, no? Del córrer, no?
0: Sí,
2: com avui, que hem arribat
0: aquí,
2: dels cacaos, no? Que ens fotem cada dia. Doncs, a vegades no ens deixa espai per poder cuidar-nos, no? I ho passem per alt, ho normalitzem.
0: Es normalitza una cosa que ens estressa moltíssim.
2: Eh? I normalitzem, doncs, tenir mals, i normalitzem que tingui mal d'estómac cada dia, i normalitzem que jo no vagi bé al lavabo, perquè, bueno, no sé, fa molt. I quan? Pues és que fa molt, però bueno, lo normal. Bueno, no normalitzem les coses. Sí. Jo dic, escoltem-nos una mica, mirem-nos. I si algú no ens ressona bé, parem i mirem què podem fer, no? Per estar bé, no?
0: Tu recomanes, hi ha persones que potser se senten malament i no decideixen anar a cap professional, perquè jo sé de gent que li fa mal l'espatlla o que tenen unes regles molt abundants i que les deixen després absolutament destrotades a nivell hormonal. Jo animo les persones a dir, bueno, doncs vés a un osteòpata o a un fisio o a un nutricionista o a un psicòleg, no? O
2: sigui, sí, clar.
0: Hi ha maneres d'atendre les coses que ens passen, sí. I és interessant. Si et fa mal un queixal, vas al dentista.
2: Exacte. I si et fa mal l'estómac o tens cada dia problemes a nivell digestius, para't a pensar que això no és normal, que no podem normalitzar certs comportaments del cos, no? O mals de cap, o que m'impossibiliti una migranya cada mes. Això ens ho hem de revisar.
0: Està parlant d'algo, exacte. El cos
2: s'expressa, eh? S'expressa, la pell, el... tot.
0: L'estat anímic, no? Anímic, persones que estan molt cansades sempre. Sí. I potser és justament perquè van superestressades i per això estan tan cansades, tan perquè cansades, el cos no descansa, no? Per la nit.
2: Sí, sí, ens hem d'escoltar una mica.
0: Molt bé, a mi m'agradaria que les persones que van escoltant-te i que tenen interès, que poguessis dir-los com es poden adreçar per saber-ne més o fins i tot per posar-se en contacte, perquè la meva intenció no és mai de dir, ah, no, sinó de dir, ostres, que hi ha maneres, no, de sortir de coses
2: maneres
0: que tu no hi entens. I per això m'agrada també que digueu, si hi ha gent que vol saber-ne més, es pot adreçar a la teva web, no sé si tens Insta, Mònica.
2: Sí, tinc Instagram, tinc un Instagram molt... que jo dic que és semiprofessional, perquè poso tot, perquè molta gent em diu, i per què no te'n fas un de professional? I jo dic, perquè la Mònica és la mateixa, i
0: és
2: passo,
0: veritat.
2: I ara tenir dos és un follon, saps? Jo, no. Mira, la meva web és Mònica Bons Aliments, així tal qual.
0: Tan senzill.
2: Sí, tan senzill com això, Mònica Bons Aliments. I el meu Instagram és mkmárquez, perquè em dic Márquez de segon cognom, i perquè m'ho vaig posar en el seu dia fa molts anys, que no em dedicava
0: ja
2: a
0: professió, no
2: i ja no l'he canviat.
0: Val.
2: Però al final parlo molt en el meu Instagram de pues, d'alimentació, d'esport, de vida. De vida.
0: Això és super recomanable, de que sí. Bueno, traieu el nas per allà i pugueu veure-ho. I això, el que estaves dient, no? De vida. Llavors, a mi m'agradaria saber com tu gaudeixes d'aquest temps lliure, que ja ens has nombrat la natura, no? Però sembla que també t'agrada, bueno, tens molts hobbies, per el que veig aquí.
2: Sí.
0: I també, bueno, bici, no? Viatjar...
2: La bici m'agrada molt. Però ja no en competició, perquè... No? Més com per pujar-me a la bici i anar-me en algun lloc, saps? Tenir un destí.
0: Ah,
2: això m'encanta.
0: Tipo fer-te el Camí de Santiago en bici.
2: Per exemple, no? Sí. O altres, viatges, o així, o quedar, sí, o anar-me en el mar i tal, i amb la meva tenda de campanya, o no sé, saps? Em connecta molt això, o anar-me amb la meva furgó i plantar-me davant del mar, fer-me un cafè allà, amb el meu fogonet, això és algo que em connecta molt. Però anar a la muntanya també m'encanta. Pujar muntanyes, m'agrada.
0: Sí, de fer cims.
2: Sí, mira, aquest cap de setmana ens anem por ahí.
0: Molt bé.
2: Estarem per Panticosa, per ahí.
0: Ah, bueno, bones muntanyes.
2: Ahí, bones muntanyes, sí, sí, sí.
0: Sí, sí, ho conec de mi època d'alpinista.
2: Sí, olé, pues mira, jo estic amb un grupillo alpinista que és molt xulo, al Centre Excursionista de Terrassa.
0: Sí, fixa't.
2: Sí, i fem cosetes. I ara, mira, aquest cap de setmana ens n'anem por ahí.
0: Molt bé.
2: Sí, em connecta això, em connecta el moviment, en realitat, cuinar em connecta molt, també.
0: Bueno, i reunir-te, no?
2: Reunir-me.
0: Perquè és com algo que tu ja vivies quan eres petita i sembla que és una cosa que també t'inspira a dia d'avui.
2: Sí, jo crec que per transmissió.
0: D'estar en tribu.
2: A mi, d'estar en tribu, m'encanta. Jo, pues, cuinar per gent i fer coses, i ara ens assentem i una taula ben xula, ben bonica, a mi tot això m'inspira molt.
0: Que bo.
2: Sí, sí. O sigui, m'encanta.
0: Això li passa a ma filla, que em diu, a mi m'agrada menjar en plats bonics.
2: Claro! És que jo sempre dic que les coses ben boniques. I el plat que hi hagi color.
0: Fixa't.
2: No, o sigui, com ha de ser el plat, Mònica? Pues el plat allà ha d'haver molt color, ha de ser colorit, ha de ser bonic.
0: A més, tenim entri, la sort de que tenim una cuina mediterrània.
2: Clar, és que aquí tenim molta sort, tenim una cuina meravellosa. Clar.
0: Jo sé que estàs ara preparant, perquè el dia que vam estar juntes a la consulta em vas comentar que tenies preparat tot un tema de parlar de menopausa, perimenopausa.
2: Estic acabant de donar els últims retocs i tal, i aviat farem una xerradeta d'això, sobre això, sobre el climateri, menopausa.
0: On tens pensat?
2: Doncs això, mira, el primer lloc que ho farem, que just avui ens hem vist amb ella, és amb l'Esther Chapelli, que és un centre que hi ha a Terrassa, al carrer Pare Llauradó, meravellós, que fan fisioteràpia, osteopatia i moltes coses boniques, i amb molt d'amor, perquè aquella dona té molt amor.
0: Com es diu?
2: Esther Chapelli.
0: Esther Chapelli, però com es diu el lloc?
2: Així, Esther Chapelli.
0: Esther Chapelli.
2: Del Bel. I és just allà on farem la xerrada, que jo m'imagino que serà finals de maig, principis de juny, i parlarem d'això, d'aquesta etapa de la vida, com enfrontar-ho d'una manera bonica i fàcil, i que no ens atabalem, que sí que passen coses, però que no dramatitzem, per favor, que sí, que passen coses, clar que passen coses, però que si et cuides mínimament podem pal·liar aquesta sintomatologia i aquests...
0: Bueno, aquests canvis que hi ha.
2: Aquests canvis, que òbviament que hi són.
0: Que també passen a la pubertat, quan estàs a la pubertat, quan estàs a l'adolescència.
2: Exacte, de canvis tenim molts, hormonals tenim infinits.
0: És un mes?
2: És, claro, és un mes de tants que tindrem,
0: exacte,
2: no?
0: Exacte.
2: Però sí, és algo que estic preparant i que em fa molta il·lusió, i també per l'edat, que també em pilla a mi, no? O sigui que ja comencem amb tot això, no?
0: Que... Però per això, que llavors és com, també transmetre
2: algú
0: que tu també estàs sentint.
2: És que també estic sentint i que també és, ho faig ara i és en aquest moment, jo crec, no?
0: Clar, també veig que fas formació per embarassades, o sigui que també doneu classes per embarassades.
2: Faig això, sí, ho faig a través de Mimatrona.
0: Sí.
2: És un centre de Barcelona, Mimatrona Espai Dona, que és on treballo a Barcelona.
0: Què feu aquí?
2: I fem, doncs això, jo faig aquestes xerrades embarassades amb unes petites classes d'alimentació.
0: D'alimentació per quan estàs embarassada.
2: En aquesta etapa de la vida, sí. I jo sempre dic que per després també, perquè sempre es poden...
0: Volga'm Déu, després quan es parit...
2: Hàbits...
0: I el cos està al revés, clar, 20 vegades.
2: El cos està al revés i imagina't, no? Que ja sempre has de dir, bueno, pues esto lo alargamos, para que...
0: Ah, pues superbé, eh? Molt bé, perquè és veritat que moltes vegades després d'un moment tan potent
2: vital,
0: com és donar,
2: no?
0: Crear una vida dintre de la panxa, no? Del nostre úter, després quan hi ha aquell buit, no? També, que aquella criatura que està tan allà habitando en ti...
2: Bueno, és que les classes li vaig titular com alimentar-se per a alimentar. I és que és així, no? El que tu mengis aquella etapa de la teva vida és tan important, no? Per a aquesta criatura que vindrà.
0: Que sembla que a vegades et cuides molt durant l'embaràs i després ja
2: és el major acte d'amor, jo crec, ja cap a la teva criatura,
0: sí,
2: no? El cuidar-te tu, no?
0: Totalment. I no només, com parlàvem des del principi, no només a nivell alimentari, sinó amb els efectes, amb les companyies.
2: Claro.
0: I és com una zona, que és l'etapa oral, justament, no? Després d'aquell moment del part, que és una etapa més de supervivència, perquè jugues la vida i la mort. De fet, malauradament, encara hi ha moltes dones que perden la vida i nadons en el moment del part, malgrat tota la tecnologia que pot haver-hi ara, però poden haver complicacions avui dia. Per tant, és una etapa de supervivència.
2: Total.
0: Després, ja quan la criatura ha nascut, que comença la connexió amb l'alimentació, no? Al principi és amb el cordó umbilical, després ja és un altre tipus d'alimentació.
2: Sí.
0: És una etapa molt llarga.
2: Bueno, sí, i després serien, també, no? El que tu li transmetis. I, pues, el mateix que ens han transmet a nosaltres els nostres pares, no? Que ens ha quedat, segurament, coses que ens han quedat, no?
0: I depèn també les modes, no? Perquè és com, no, dar el pecho no. Jo em recordo antigament,
2: sí,
0: no? Era com, no, dar el pecho no. Hi havia les nodrizas, no?
2: Sí.
0: Hi havia tota una història.
2: I al final tot està bé.
0: Sí,
2: saps?
0: I tant
2: sempre
0: que sí.
2: Sempre i quan sigui amb coherència i amb...
0: El que deies tu, el més sa seria que no s'ho passi malament la mare ni tampoc el nadó.
2: Que tothom estigui bé, clar que sí.
0: De cuidar-ho tot plegat. Sí, totes les maneres són respectables i sobretot això, de cuidar,
2: doncs sí,
0: de cuidar d'ambes parts, no?
2: A mi el món d'explicar i de xerrar i de comunicar i d'ensenyar a través de l'alimentació m'encanta, no? Estic també, faig unes classes a un club social de salut mental, que és una feina preciosa que faig fa ja 3 anys o algo més de 3 anys, que m'encanta. Un dia a la setmana vaig allà i és un moment per mi de connexió perquè parlem de mil coses, surten mil temes, tenen moltes inquietuds, a través tot, de l'alimentació, també fem tallers de cuina, no sé què, i m'encanta, és un moment de la setmana que sóc molt feliç. O sigui, a mi el fet d'anar a explicar i tal, a mi m'encanta.
0: Bueno, és el que em vas transmetre, també. Vas dir, jo vull venir. Doncs mira, després de tot aquest anar fent, que anem arribant al final del programa, perquè ens queden uns minutets, vaig a posar una de les cançons que també vas triar entre les tropecientes mil que em vas enviar d'autors, molt guapes. I aquesta, després ens diràs per què la vas triar.
2: Vinga, som-hi.

0: There's a mist of summer kisses where I tried to double park. The rivalry was vicious. The women were in charge. It was nothing, it was business. But it left an ugly mark. I've come here to revisit.
1: What happened? Val, doncs Mònica, en aquests minutets que ens queden, què t'agradaria transmetre a les persones que ens escolten del que sigui? De el que diu la cançó, per exemple, que és un viatge de vida, no?
2: Un viatge de vida. Aquí el Leonard, a mi m'agrada molt aquesta cançó perquè en realitat ell mira enrere el que ha viscut, no? I és una mica el que jo crec que és el que fem totes, no? En algun moment, no? O és igual l'edat que tinguis, eh? Però inevitablement mirar, no? I veure tot el que ha passat, i que passen coses a la vida, no? Passen moltes coses, mm-hmm. i van passant, i al final totes aquestes coses que passen, unes seran millors, altres seran pitjors, però que al final és l'acceptació de tot això, no? I d'entendre que tot allò que passi està bé, perquè ha de passar. I jo ara estic molt en un moment de vida que deixo que les coses vagin passant i intento connectar-me molt més amb les coses, no? I viure molt el present, el que tinc aquí, no? No sé si és perquè des de que he arribat, com que dic jo, a la meitat de la vida, no?
1: L'Equador,
2: te n'adones que jo, si deixo un element, m'atabalaria moltíssim, perquè vull fer això, vull fer allò, vull fer tal, i a lo millor, saps, no cal tant, saps? A lo millor simplement cal estar en el moment que estàs, com ara, que estem aquí, i que estem gaudint aquest moment fantàstic, i quan estic a consulta ho gaudeixo moltíssim, i quan estic al club social ho gaudeixo moltíssim, i quan estic amb els meus amics, o amb les meves nebodes,
1: sí, que també ho posaves, que era una cosa que et donava molta alegria, no?
2: Sí, o sigui, al final és viure. A mi m'agradaria molt transmetre, i és el que intento quan veniu a consulta, és transmetre que el que estàs fent en aquell moment, encara que per tu pensis que no sigui el millor, és el que estàs vivint. I és el que hem d'observar i veure que això és així, que estem en aquest moment, estem en aquest timing, i que és la vida al final és anar fent, no? I disfrutar les petites coses, els petits moments, no?
1: Que si s'ha d'ajustar a algú, que sigui d'una manera amorosa,
2: exacte,
1: no?
2: Exacte, que sigui d'una manera amorosa, que no sigui d'una manera que deixem les, jo què sé, les... Jo sempre dic que la ràbia, tot això, jo ja això intento apartar una mica, perquè realment m'adono que no fa bé, que no fa bé.
1: Que carrega el fetge.
2: Que carrega el fetge, exacte. I que no pode ser.
1: Doncs Mònica, jo t'agraeixo molt que hagis vingut a parlar d'aquest tema tan, tan visceral, no? Com és la nutrició. I també d'aquesta energia xula. Ens acomiadem llavors de les persones que ens escolten. Moltes gràcies per seguir aquest espai, i que espero i desitjo que us hagi transmet la Mònica amb aquest entusiasme i aquesta energia. Doncs això, aquesta manera de mirar la vida amb agraïment i
2: totalment.
1: I de cara, bueno, amb allò que ens porta la vida, per fer aprenentatges també a l'Eli, que estan aquí, que ens va marcant el temps, i a Ràdio Molins, que ens acull. Exacte. Moltes gràcies a tots i a totes. Mònica,
2: moltíssimes gràcies. A reveure, gràcies. Good day helicopter jump video, which was totally me and absolutely real.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Adrià Duc. Des d'aquest matí es reprèn el servei a la línia 1 del metro de Barcelona entre Florida i Plaça de Sants després de les obres de millora que s'hi han fet. Les obres han comptat amb una inversió de més d'11 milions d'euros i, principalment, han renovat les vies per instal·lar una base de formigó més estable i han modernitzat les instal·lacions del taller de Santa Eulàlia. Dilluns, també l'estació de Verdaguer recupera

0: d'atenció. Els organitzadors han previst també un programa d'activitats infantils amb atraccions inflables i altres. Les botigues obsequiaran els clients amb vals per participar-hi. Ventura Puig és el gerent de l'associació palamosina de comerç FECOTUR.
1: És la tercera botiga que organitza FECOTUR durant l'any i les seves parades estaran ubicades en el carrer més cèntric, com són el carrer Cervantes, carrer Didac Garrey, carrer Major, plaça dels Arbres i Tauer Cervià. I trobaran grans descomptes amb roba de col·lecció d'estiu.
0: La botiga al carrer s'afegeix a altres fires que es fan a Palamós, com per exemple el Forestock al mes de març o el Palamós Swing al juny.
2: I d'altra banda, els veïns d'una finca afectada per l'esborranc de l'L9 al Putxet, amb 15 habitatges i un local, podran tornar a casa seva en un màxim de 6 setmanes, previsiblement a mitjans d'octubre. En canvi, els residents de les 3 finques restants, que sumen 18 habitatges i 7 comerços, hauran d'esperar fins a principis de l'any que ve. El govern atribueix els terminis als treballs de consolidació del terreny i la necessitat de retirar la tuneladora de sota dels edificis. La màquina continua aturada i la seva posada en marxa també endarrerirà mesos la finalització del túnel de l'L9. I finalment, en cultura, els valencians La Fúmiga han fet petita a la Rambla de Figueres aquest divendres a la nit, en el que ha estat l'últim concert amb entrada lliure de la banda abans que s'acomiadin dels escenaris. La banda ha sortit a l'escenari amb un quart a dues de la matinada i ha arrencat amb la cançó Finals, un tema que el públic ha endevinat des del principi i que han transformat l'emoció del comiat amb l'alegria de gaudir de la banda.
3: Notícies en xarxa.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Oriol, del carrer Santiago Rusiñol, números 8-10.

0: Jo ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
1: I jo? Les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil?
0: A la nostra edat estem fets uns tequis.
2: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
4: No, no, això jo ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
3: Ah, sí?
4: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
3: Així tot va més de pressa.
4: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
3: Molt bé.
5: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.

Benvinguts i benvingudes, oients de Ràdio Molins de Rei, a Passeig de la Fama, un programa especial d'estiu on recorrerem les biografies dels artistes i grups musicals més importants, doncs, de la història de la cultura pop. Ho farem en diferents episodis on explicarem una mica de la seva biografia i podreu escoltar algunes de les seves cançons més populars. Seran grups i artistes molt diversos, de diferents gèneres, de diferents èpoques, perquè pugueu conèixer, doncs, una mica més de cadascun d'ells. Molt semblant al programa Swiftologia, que ja també podeu escoltar a la plataforma de radiomolinsderrei.cat. Dit això, us animem a quedar-vos amb nosaltres i a escoltar la biografia que tenim preparada per avui. Ai. Avui tenim una biografia que em fa especialment il·lusió, una biografia que em fa, doncs, molta il·lusió parlar-vos-en. Avui parlarem d'un grup que a més surt d'una de les meves coses preferides. Avui parlem sobre ABBA. Ai, bueno, quan pensem en ABBA és gairebé impossible que no sapigueu cap de les seves cançons. Mireu, han passat més de 50 anys des de que quatre joves suecs van pujar a l'escenari del Festival d'Eurovisió. Però els seus èxits

0: continuen seguint sonant a la ràdio avui en dia. Al cinema també, als musicals, que també en parlarem més endavant, i a les plataformes digitals d'arreu del món. Poques formacions o pocs grups han aconseguit travessar tantes generacions amb una naturalitat semblant. Les seves melodies han acompanyat festes, casaments, pel·lícules i moments inolvidables per a milions de persones. Però darrere d'aquelles harmonies tan reconeixibles hi havia quatre artistes que havien treballat durant anys per abans assolir aquest èxit mundial. La història d'ABBA és una molt interessant. És la d'un grup que va saber convertir el talent, la perseverança i una manera molt especial d'entendre la música en un fenomen que encara avui en dia continua ben viu. El 6 d'abril de 1974, la ciutat anglesa de Brighton acollia una nova edició del Festival d'Eurovisió. Aquella nit, milions d'espectadors seguien una de les cites musicals més importants del continent. Entre els països representats hi havia un grup suec que representava, a aquest país, no? A Suècia. Estava format per l'Agneta Falstock. És que avui patirem molt, Eli. Avui patirem els noms. Perdoneu, els noms en suec, que els deconeu i com es pronuncien. La Eli tampoc, que és la meva tècnica de so, conec com s'escriuen. Escrits sí, els tenim escrits. El que no sabem és com es pronuncien, val? Perdoneu si ho diem malament. Tenim en primer lloc en aquest grup de suecs que representaven Suècia i Eurovisió, tenim l'Agneta Falstock, el Björn Ulvaeus, aquest sí, més fàcil, el Benny Andersson i Annifrid Lyngstad, més coneguda com a Frida. Li direm Frida perquè Annifrid Lyngstad no és tan fàcil. Feia temps que aquests començaven a intentar donar-se a conèixer fora del seu país, de Suècia, però encara eren pràcticament uns desconeguts per a la majoria del públic europeu. Tot canviaria en qüestió de 3 minuts amb una cançó titulada Waterloo, una posada en escena també molt diferent del que era habitual al festival i una imatge traguida que no va deixar ningú indiferent. Van captivar tant el jurat com els espectadors. Quan es van anunciar les votacions, Suècia aconseguia per primera vegada la seva victòria a Eurovisió. Aquell triomf marcava l'inici d'una aventura extraordinària. Sense que gairebé ningú fos conscient, acabava de néixer un dels grups més exitosos de la història de la música popular.
1: This is Sven Olaf Waldorf, who's really entered into the spirit of it all, dressed as Napoleon, waiting for Waterloo by ABBA for Sweden. Watch this one.

0: stage performance. Sweden, they've never won it, but they've surely got to be up amongst the reckoning with that one. It's certainly gone down well here inside the dome in Brighton.
1: Aquella victòria va obrir totes les portes, però la història d'ABBA no havia començat a Brixton. Per entendre com aquells quatre artistes havien arribat fins allà, calia retrocedir uns quants anys i viatjar fins a la Suècia de la dècada dels anys 50 i 60. El país, en aquell moment, doncs, vivia una etapa de prosperitat econòmica i d'importants canvis socials. La societat sueca es modernitzava ràpidament, augmentava el nivell de vida i cada vegada més famílies tenien accés, doncs, a teles, a tocadiscos i a emissores de ràdio, que també van portar i van acostar la gent, doncs, a la música internacional, sobretot a les noves generacions, això sí. Els grans èxits del rock and roll, doncs, que arribeu dels Estats Units i l'explosió del pop britànic, despertaven l'interès de milers de joves que començaven a formar grups i a somiar, doncs, a dedicar-se a això de la música. En aquest ambient, o en aquest cau de cultiu de canvi cultural, creixien quatre futurs membres d'ABBA. El primer d'ells va ser Goran... Mare meva, sisplau. El primer d'ells va ser Goran Flor Benny Andersson. Benny Andersson per als amics. O el Benny, més fàcil. El Benny, nascut a Estocolm el 16 de desembre de 1946, doncs la seva família, la música formava part des de feia ja generacions. Tant el seu pare com el seu avi tocaven l'acordió i des de ben petit el van animar, doncs, a que aprengués diferents instruments. Per què us feu la idea, amb només 6 anys ja començava a tocar el piano i molt aviat demostrava una facilitat sorprenent per reproduir, doncs, melodies directament d'oïda. Aquell talent natural el va convertir en un músic molt respectat, fins i tot abans que existís tot això d'ABBA. Durant l'adolescència ja actuava en diversos grups locals i començava a interessar-se també per la composició. Pocs mesos després, el 25 d'abril de 1945, havia nascut Fjorn Ulfeus a Göteborg. Noms d'aquests suecs, de veritat, per mobles de l'IKEA, vale, però no ens passem, eh? Encara que era ben petit, el Fjorn, la seva família es va, doncs, traslladar a la població de Västervik, un també és un armari de bueno, un armari amb tirador. Si us interessa, Västervik és el poble on es va traslladar el Fjorn i també un moble de l'IKEA. La seva infància va estar molt vinculada, això sí, a la música, doncs, tradicional escandinava i també a les cancions populars que, doncs, escoltava, doncs, a casa, a la seva família. Amb els anys aprendria a tocar la guitarra i descobriria el folk nord-americà, un estil que influiria notablement amb les seves primeres composicions. Tot i ser una persona bastant reservada, li direm, aviat destacaria per la seva facilitat per escriure lletres i crear melodies. Aquella capacitat acabaria complementant perfectament el seu talent, doncs, amb la seva capacitat per escriure aquestes lletres, per composar. Mentrestant, el 5 d'abril de 1950 naixia a la ciutat de Jönköping, Agneta Falstock. Des de molt petita ja va demostrar una sensibilitat especial per a la música. Amb només 6 anys ja tocava el piano i abans d'arribar a l'adolescència havia començat a escriure les seves pròpies cançons. Els seus professors la recordaven com una nena tímida però molt creativa, que aprofitava qualsevol ocasió per cantar davant dels companys. La seva veu clara i expressiva cridava l'atenció de tothom que l'escoltava i molt aviat tingué l'oportunitat de començar una carrera professional en solitari. La història de la quarta integrant era força diferent. Annie Fitlisa va néixer el 15 de novembre de 1945 a Valingen, al nord de Noruega, en una de les circumstàncies, doncs, especialment més difícils del grup. De fet, també podríem dir que és una de les situacions més complicades de 1945, i és que el seu pare era un soldat alemany destinat al país durant la Segona Guerra Mundial i la seva mare era noruega. En acabar el conflicte, moltes dones que havien mantingut relacions amb soldats alemanys van patir un fort rebuig social, com us podreu imaginar. I la família de la ferida no en va ser una excepció. Quan encara era una nena, la seva àvia va decidir traslladar-se amb ella a Suècia buscant un futur millor. I poc després, lamentablement, la seva mare moriria i la Frida acabaria criant-se amb la seva àvia. Aquella infantesa complicada la va fer madurar aquella infantesa complicada la va fer madurar molt aviat, com us podeu imaginar, però també va reforçar el seu caràcter i la seva determinació. Des de ben petita trobava en la música una manera d'expressar-se i ben aviat començaria a cantar en petits concursos i actuacions locals.

Durant els anys 60, els camins de quatre futurs membres d'ABBA avançaven per separat, però tots compartien el mateix objectiu: obrir-se pas en el món de la música, en una mateixa indústria. Sense imaginar-ho, cadascun d'ells estava fent els primers passos d'una història que acabaria canviant la música popular per sempre. Continuant amb la història, mentre Benny Anderson començava a fer-se un nom com a membre del grup Hip Stars, una de les bandes més populars de Suècia durant la dècada dels 60, Björn Ulvaeus triomfava amb els Hootenanny Singers, un conjunt dedicat principalment a la música folk que aconseguia un gran èxit al país. Tots dos seguien carreres diferents, però coincidien sovint en programes de televisió, en festis, en concerts, i l'any 1966 es van conèixer personalment. I de seguida van descobrir que compartien una manera molt semblant d'entendre, en aquest cas, la composició. Tot i provenir, doncs, d'això, de grups ben diferents, perquè recordeu que un era de folk i l'altre res a veure, aquella relació, doncs, artística va fer que es poguessin trobar per escriure cançons junts. I també, doncs, seria una de les relacions més fructíferes de la música europea. El Benny aportava una extraordinària facilitat per crear melodies, mentre que el Björn demostrava un gran talent per construir les lletres, doncs, bastant senzilles, directes i capaces de connectar amb el públic, que no cal metàfora, bé, directo i al rano. Sense saber-ho, acaben de formar un dels equips de compositors més importants del segle XX. Mentrestant, Agneta Falstock ja havia aconseguit un èxit considerable en solitari. Amb només 17 anys s'havia escrit una cançó titulada «Jag va sakar», que es convertiria en un gran èxit a Suècia l'any 1968. El senzill va arribar als primers llocs de les llistes de vendes i també el seu primer disc va obtenir una molt bona i una gran acollida. De fet, aquella jove que havia començat escrivint, doncs, cançons al piano de casa seva es convertiria en una de les artistes més conegudes del país. Durant els anys següents continuaria publicant nou àlbums, actuant a la televisió i consolidant la seva carrera, doncs, com una molt sòlida. A més de la seva veu, el públic valorava especialment que ella fos, doncs, qui escrivia les seves cançons i qui, doncs, les cantava. Ella era, doncs, la principal creadora del seu repertori. Una característica que en aquell moment, com hem vist la majoria d'artistes d'aquest programa, doncs la majoria no feien i per això també ens va ajudar a destacar moltíssim. La Frida també anava a pas ferm, eh? Després d'anys cantant amb diferents orquestres i grups de ball, l'any 1967 va guanyar un concurs nacional de nous talents organitzat per una discografia sueca. I el premi incluïa una actuació televisiva i l'enregistrament d'un single, d'un senzill. Aquella oportunitat li va permetre començar una carrera professional que, encara que era més discreta que la dels seus companys, doncs mira, li proporcionaria una valuosa experiència damunt dels escenaris. Aquella veu càlida, potent i capaç de transmetre força i també, doncs, sensibilitat, començava a ser, doncs, molt apreciada dins del panorama musical suec. A finals dels anys 60, les vides personals dels quatre artistes també començarien a creuar-se. El Björn i l'Agneta es van conèixer durant una gravació per a la televisió i aviat van començar una relació inevitable i també, doncs, sentimental. La complicitat entre tots dos era evident, tant dins com fora dels escenaris. I ben aviat, doncs, començarien a col·laborar també en diversos projectes musicals. I poc temps després, el Benny coneixeria la Frida, que també iniciaria una relació amb ell. I sense haver-ho planificat, dues parelles unides tant per l'amor com per la música acabarien compartint una mateixa il·lusió. Durant aquells primers anys, Benny i John continuaven escrivint cançons per altres artistes, mentre que també treballaven entre els seus propis projectes. Productores que, doncs, començaven a notar-se que aquella parella de compositors tenia una habilitat especialment bona per crear melodies que, doncs, saps, et quedava una mica, doncs, gravades aquí al cap. Eren molt enganxifoses, val? Les seves cançons eren també molt optimistes, fàcils de recordar, amb unes harmonies que eren bastant senzilles i que acabarien convertir-se, doncs, en una marca de la casa. I quan Agneta i Frida es van afegir com a intèrprets, el resultat encara era millor. Era una personalitat molt definida. Les dues veus és que es complementaven gairebé de manera perfecta.
en lloc de competir pel protagonisme, es reforçaven mútuament, cosa que faria que fes un so inconfusible. L'any 1970, els quatre artistes van participar junts en una espècie d'espectacle anomenat Fet Folk, una sèrie d'actuacions on es combinava doncs, la música i l'humor. Aquest projecte no va tenir un gran èxit comercial, però els va servir per comprovar que, mira, que funcionava molt bé com a equip. Damunt de l'escenari hi havia química, naturalitat i una manera de treballar que resultava molt còmoda per tots quatre. A poc es van començar a plantejar doncs, la possibilitat d'enregistrar alguna cançó conjuntament. Les primeres cançons sí que es van publicar sota un nom una mica llarg i poc pràctic, sobretot pel públic internacional. L'autor que apareixia era Sean and Venny, Agneta and Fida. Tot i que les cançons començaven a despertar interès, era evident que calia trobar una denominació més senzilla. I si volien obrir-se a canviar els mercats internacionals, també, sobretot en aquest cas, perquè a Suècia, mira, és com si diem Miquel, Martí i Pol, però no sabem res. Val? La gent havia de... A mi lo sencillo. Però bueno, mentrestant els quatre continuaven combinant aquest nou projecte amb les seves carreres a nivell individual, ja que ningú, mira, ningú podia dir ni sabien si aquest projecte doncs, acabaria funcionant. L'any 1972 van publicar People Need Love, el primer single interpretat pels quatre membres. La cançó va obtenir una bona resposta a Suècia i també, mira, doncs va tenir una mica de despertar en alguns altres països. Sense convertir-se encara, això sí, en un gran èxit internacional. Però demostrava que, mira, que és que anaven fent coses bastant guais, aquesta gent. Les discogràfiques també van dir, és que aquestes quatre veus, amb aquestes lletres... Tot podia arribar molt més lluny del que realment s'estaven o que s'havien imaginat en primera instància. Poc després arribarien Ring Ring i altres noves cançons que continuarien doncs, augmentant la seva popularitat. Va ser també en aquella època quan van decidir adoptar definitivament el nom d'ABBA, format per les inicials dels seus quatre membres, Agneta, l'Agneta, la B de Bjorn, la B de Benny i la A de Anifrit. Recordeu que el nom era Anifrit, però li dèiem Frida, li han dit, mira, doncs Anifrit i ja està. Així tenim l'ABBA perfecte, perquè Av quedava raro. Van dir, mira, ABBA i no deixem-nos de Av, que semblen singles rares. El canvi semblava molt senzill, però resultaria fonamental. Era un nom curt, fàcil de recordar i que podia pronunciar-se pràcticament en qualsevol idioma. Abans d'utilitzar-lo oficialment, això, sí, van haver d'obtenir el permís d'una coneguda empresa sueca dedicada a la conserva de peix, perquè també doncs, feia servir aquesta marca, que hi ha el nom d'ABBA. Finalment, això sí, van arribar a un acord i el grup doncs, ja podia oficialment presentar-se com a ABBA. I això doncs, seria doncs, a l'inici d'aquest canvi global en la història de la música. Malgrat els primers èxits, encara faltava aquell gran moment que els permetés traspassar definitivament les fronteres sueques. I el Benny i el Bjorn estaven convençuts que el Festival d'Eurovisió podia ser l'aparador ideal. L'any 1973 ho van intentar, amb la cançó aquesta de Ring Ring, però no van aconseguir ser escollits com a representants de Suècia. Però lluny de desanimar-se, van continuar treballant i van dir, mira... ells sabien que tenien un projecte que podia arribar molt lluny i estaven decidits, mira, aprovem, anem allà a fer d'escaparat i si funciona bé i si no, doncs mira, es quedarem igual que ja estem, però no ho deixem de provar. Durant mesos van buscar una nova cançó que doncs, fos més directa, més energètica i també que fos capaç de sorprendre el públic europeu des d'un primer instant, que amb les primeres notes diguessis ja, ui, això m'agrada. Aquella cançó doncs acabaria sent Waterloo, inspirada de manera molt lliure, molt lliure, a la famosa batalla de Napoleó, on aquest, per això, sí que va ser derrotat. Utilitzava aquella referència històrica com una metàfora sobre rendir-se davant l'amor, amb un ritme doncs, contagiós, una imatge molt més diferent del que era habitual a l'Eurovisió, i una cançó que tenia també una interpretació plena d'energia. ABBA estava a punt de protagonitzar el moment que canviaria la seva història per sempre. Com us he dit, la nit del 6 d'abril de 1974, els quatre artistes pujaven a l'escenari de Brighton sense imaginar-se fins a quin punt aquells 3 minuts transformarien les seves vides. La resta, això sí, forma part de la història.
Continuem després d'aquella victòria històrica. L'endemà d'Eurovisió, pràcticament tota Europa parlava d'aquell grup suec que havia sorprès amb una actuació moderna, plena d'energia i molt diferent al que era habitual al festival. Waterloo començava a sonar a les emissores de ràdio de nombrosos països i les vendes de singles es disparaven. ABBA havia aconseguit allò que molts artistes buscaven durant tota una carrera, però mai aconseguien. Convertir-se en una única actuació, convertir aquella única actuació en, doncs, l'inici d'un èxit internacional assegurat. Però lluny de conformar-se amb aquell triomf, els quatre membres del grup sabien que ara havien arribat a la zona més difícil, i que podien ser un one hit wonder, tenir un èxit puntual, però la tasca arribaria ara: mantenir-se durant anys entre els artistes més populars del món. Això era un repte completament diferent i molt més difícil.

Els mesos següents van estar marcats per una intensa activitat. El grup va començar a actuar en diversos països europeus mentre es preparava noves gravacions. L'any 1975 arribaria un dels discos més importants de la seva trajectòria, i amb ell, cançons que encara avui formen part de la història de la música popular. Entre totes elles destacava SOS, SOS, o sí, Perill. La senyal que van fer al Titanic, si recordeu l'episodi de l'estiu que va canviar tot. Aquesta és considerada per molts especialistes una de les composicions que va definir definitivament el so d'ABBA. Poc després també apareixeria Mamma Mia, una cançó que inicialment ni tan sols estava previst publicar com a senzill en alguns països, però que gràcies a l'entusiasme del públic acabaria convertir-se en un dels seus grans himnes. Aquelles melodies enganxifoses, aquelles harmonies vocals entre l'Agneta i la Frida i la capacitat del Benny i el Bjorn per escriure cançons, doncs va convertir i van començar a convertir ABBA en un fenomen imparable.

A mesura que augmentava la seva popularitat, també creixia el ritme de treball. Els quatre artistes passaven llargues temporades als estudis d'enregistraments, també doncs, passaven molt de temps preparant gires i coincidien en entrevistes i també les concedien. També viatjaven constantment entre Europa, Austràlia, Amèrica del Nord i Japó. Tot i l'èxit, intentaven mantenir una vida familiar tan normal com els fos possible. El Bjorn i l'Agneta s'havien casat l'any 1971 i van tenir dos fills. El Ben i la Frida també doncs, consolidaven la seva relació i acabaria convertir-se en matrimoni uns anys més tard. I durant una època semblava que l'èxit professional i la vida personal avançaven de la mà. I de fet l'any 1976 arribaria un dels altres moments més importants de la seva carrera, amb la publicació de Dancing Queen. Curiosament, la cançó ja s'havia interpretat uns mesos abans durant una gala celebrada amb motiu del casament del rei Carles XVI, Gustó de Suècia, amb Sylvia Sommerlath. Quan finalment es va publicar com a senzill, es va convertir en un fenomen mundial. Va arribar al número 1 en nombrosos països i als Estats Units es convertiria en l'única cançó d'ABBA que assoliria el primer lloc a la llista del Billboard 100, Hot 100, o la llista 100 dels Billboard. Amb el pas dels anys, Dancing Queen ha estat considerada una de les millors cançons pop de tot el temps i continua sent avui en dia una de les peces més escoltades de tot el grup.

Aquell mateix any també es va estrenar ABBA, The Movie, una pel·lícula que barrejava ficció i imatges reals de la gira que havia fet el grup per Austràlia. El país vivia una autèntica febre per ABBA. Les seves cançons ocupaven els primers llocs de les llistes de vendes, els concerts reunien desenes de milers de persones i els quatre integrants eren rebuts com si fossin caps d'estat, pràcticament. El fenomen era tan gran que molts historiadors de la música consideren que Austràlia va ser un dels territoris on el grup va despertar una admiració més intensa. Durant la segona meitat dels anys 70, els èxits van anar acumulant-se, gairebé sense interrupció. Cançons com Frenado, Money, Money, Money, Knowing Me, Knowing You, The Name of the Game, Take a Chance on Me, Chiquitita, Does Your Mother Know, Boulevard, Gimme, Gimme, Gimme, A Man After Midnight, totes aquestes que us he comentat ara, demostraven que ABBA no depenia d'un únic gran èxit. Any rere any, eren capaços de publicar noves cançons que connectessin amb milers de persones. I les seves melodies sonaven aparentment alegres i optimistes, però moltes de les seves lletres parlaven de dubtes, de ruptures sentimentals, de nostàlgia o d'inseguretats. Aquell contrast entre melodies luminoses i emocions profundes es convertiria també més endavant en una de les característiques més importants del grup.

Malgrat que des de fora tot semblava perfecte i com hem vist molt en aquest programa, la vida personal dels quatre membres es va començar a complicar. L'any 1979, Sean i Agneta van anunciar la seva separació després de diversos anys de matrimoni. Tot i el dolor personal d'aquella situació i tot el que representava, tots dos van decidir continuar treballant junts, cosa que, bueno, ja us podeu imaginar com acabar. La professionalitat va prevaldre per damunt de les dificultats i el grup va continuar enregistrant discos i també doncs, fent promocions i coses. Alguns anys més tard també es trencaria la relació entre el Ben i la Frida. D'aquesta manera, les dues parelles que havien donat origen al nom ABBA ara deixarien de ser-ho i serien AB i BA. Separat. No, broma. En aquest cas seria AA i BB. Però bueno, doneu igual, deixem les bromes. Continuem amb la biografia. El grup, com us deia, continuava unit damunt dels escenaris i dels estudis d'enregistrament. Per ara no havia afectat res a la seva música. I aquestes experiències personals doncs, també van influir en la nova generació de cançons. Les lletres eren cada cop més madures, més reflexives, com la, per exemple la cançó mítica de The Winner Takes It All, que interpretava l'Agneta i doncs, va emocionar molt el públic, doncs, sobretot per la intensitat amb la que es parlava doncs, al final d'aquella relació. I amb els anys, el Fjogon explicaria que, encara que la cançó no descrivís exactament el seu divorci, era inevitable que moltes persones, doncs, màgicament trobessin paral·lelismes. Sigui com sigui, continua sent una de les cançons i una de les interpretacions més emotives de tota la trajectòria d'ABBA. A principis dels anys 80 començaven a aparèixer nous estils musicals i el panorama internacional canviava molt de pressa. El grup continuava enregistrant nous discos, però els seus membres també sentien i necessitaven una mica dedicar més temps a projectes personals i també a les seves famílies. L'any 1982, després de publicar el senzill Under Attack, aquest single, i de completar doncs, les últimes promocions que els hi quedaven, ABBA va decidir fer una pausa sense anunciar oficialment una separació definitiva. Aquella pausa, però, acabaria allargant-se durant gairebé 40 anys. Durant les dècades següents, les preguntes sobre un possible retorn van ser constants. Les ofertes econòmiques per reunir-los sobre els escenaris van arribar a ser extraordinàries, però els quatre membres sempre van mantenir que només tornarien si realment tenien alguna cosa nova a oferir. Mentrestant, Ben i John van continuar treballant junts en diversos projectes, entre els quals destacaria el musical de Chess, un musical complex, i més endavant la cançó, bueno, el de cançons d'ABBA, i que aquest donaria origen al gran musical Mamma Mia, estrenat a Londres el 1999. Ai, ho he dit com amb un estil molt, molt de Mario Bros. Bueno, Mamma Mia, l'estil, aquest va ser un èxit espectacular. I anys després, doncs, també faria el salt al cinema amb dues pel·lícules protagonitzades, entre d'altres, per Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth i Amanda Seyfried. Una nova generació descobria així les noves cançons del grup. I així és com molts joves ens vam aficionar...

semblava que la història d'Ava ja estava completament escrita, va arribar una notícia que pocs esperaven. L'any 2021, gairebé 40 anys després de la seva última etapa junts, Agneta, Fionn, Veni i Frida anunciaven el seu retorn amb un nou disc titulat Voyage. L'àlbum incluïa cançons completament noves i demostrava una complicitat artística que, doncs, tots els quatre havien demostrat que continuava intacta. I paral·lelament també presentaven un innovador espectacle a Londres que, a veure com us explico, en el que versions digitals d'aquests quatre membres creades a partir de tecnologia d'última generació i que li van posar el nom de Avatars, val? Ava, el nom del grup, i Tars com els avatars, bueno, un joc de paraules molt divertit, interpretaven, doncs, les seves cançons, aquests avatars interpretaven les seves cançons acompanyades doncs una banda, això sí, aquestes sí que eren directa, no eren avatars. Era una manera completament nova d'entendre un concert i una demostració que, fins i tot després de tants anys, ABBA continuava mirant cap al futur. Avui, ABBA continua sent un dels grups més venuts de tot el temps, amb més de 150 milions de discos comercialitzats arreu del món. Les seves cançons formen part de la banda sonora de diverses generacions i continuen sonant amb la mateixa naturalitat, doncs, tant en una festa com en una pel·lícula, o també, mira, en un musical o programa de ràdio. En el, bueno, el seu llegat va anar molt més enllà de les xifres, val? Va demostrar que des de Suècia es podia conquerir el mercat internacional. També, doncs, evidentment, va inspirar centenars d'artistes i, doncs, van crear un repertori que ha resistit al pas del temps, doncs, molt pocs han aconseguit fer-ho com ells. Potser aquest és el seu gran secret. Potser les cançons d'Ava continuen emocionant perquè parlen d'experiències universals, de l'amor, de la felicitat, de les pèrdues, els records, les esperances i els nous començaments. Ai, és que més de mig segle després d'aquella victòria a Brighton, la seva música continua unint generacions i demostrant que les grans melodies mai no passen de moda. I fins aquí ha arribat el recorregut per la història d'Ava. I, bueno, seguirà si els seus avatars volen. Després d'aquella inoblidable nit d'Eurovisió, fins a convertir-se en un dels grups més estimats i influents de la música popular. Hem descobert tota aquesta trajectòria del grup i jo crec, i és per això que faig aquest programa, que es mereixen un espai aquí, al Passeig de la Fama. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, per escoltar la biografia d'Ava i per escoltar les seves cançons més mítiques. Us animo que si us ha agradat el programa podeu seguir escoltant-lo tot l'estiu aquí a Ràdio Molins de Rei amb noves biografies que us portem, doncs, cada setmana. I si voleu saber una miqueta més sobre la història, també tenim un programa dedicat a la història, en aquest cas és l'estiu que va canviar tot. També el tenim també aquí a Ràdio Molins de Rei a la temporada d'estiu. L'estiu que va canviar tot, expliquem moments importants de la història i aquí al Passeig de la Fama expliquem dues biografies importants també de la història de la música. Ha estat tot un plaer i moltíssimes gràcies. Fins a la propera. Adeu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11. Us parla Adrià Duc. El govern espanyol ha arxivat l'expedient d'inhabilitació a Olaluz. El butlletí oficial de l'Estat ha publicat aquest dissabte la resolució del Ministeri per la Transició Ecològica que ratifica la finalització dels procediments contra la comercialitzadora elèctrica catalana per un impagament dels peatges elèctrics per un import de 4,4 milions d'euros. Olaluz ha celebrat la decisió que deixa sense efectes la inhabilitació i el traspàs de clients iniciat el 16 de juliol i afirma, a més, que està al corrent dels pagaments. Es tractava d'una situació puntual derivada d'una discrepància sobre l'exigibilitat de determinades factures que comptaven amb un pla de pagaments, ha volgut deixar clar la companyia liderada per Carlota Pi. I Altafulla es suma aquest dissabte a la campanya d'estiu del Banc de Sang i Teixits. La vila del Tarragonès acull una jornada de donació de sang

0: que doncs, seguint els donants, anant a donar sang. Bé, és el nostre fet de cada any.
1: Vilanova reconeix que actualment les reserves es troben una mica per sota del que agradaria al Banc de Sang i Teixits. Explica que pateixen, però alhora es mostra optimista i confia en recuperar el ritme habitual de donacions després de les vacances d'estiu.
2: I, d'altra banda, els veïns d'una finca afectada per l'esvoranc de l'Elanou, el Putxet, amb 15 habitatges i un local, podran tornar a casa seva en un màxim de 6 setmanes, previsiblement a mitjans d'octubre. En canvi, els residents de les 3 finques restants, que sumen 18 habitatges i 7 comerços, hauran d'esperar fins a principis de l'any que ve. El govern atribueix els terminis als treballs de consolidació del terreny i a la necessitat de retirar la tuneladora de sota dels edificis. La màquina continua aturada i la seva posada en marxa també endarrerirà mesos la finalització del túnel de l'Elanou. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Oriol, del carrer Santiago Rusiñol, números 8-10.

0: Jo ja només demano hora al metge mitjançant l'aplicació.
1: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
0: A la nostra edat estem fets uns tequis.
2: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies et necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.
4: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.òmnium.cat.

Hola, benvingut de nou a un altre capítol de la Playlist de les Nacions. I també de les vies de so de Ràdio Molins, el 90.2 de la freqüència modulada. En aquests especials d'estiu. I avui, a la Playlist de les Nacions, li toca el torn al pop-rock de la nostra terra, el pop-rock català. Pop-rock i també música folk de tota mena, perquè també hi ha música electrònica, com el que es portava Antònia Font, i etc etc. Avui també gaudiràs. I el comencem el programa amb un dels temes de la banda de Constantí, la banda de Lluís Gavaldà i companyia, Joan Reig, Els Pets, amb el des del disc Àrea Petita, escoltem Blue Tack.

un videoclip on sortia la Molinenca Estel Soler i ara l'actor, també Albert Prats, conegut per Kilian, de la sèrie Com si fos ahir, també acompanyat de Roger Batalla. Anem cap a una dels himnes del rock català, com els que porten la banda del Vendrell, el Lax and Busto, Miami Beach. Per dir que tot el que ve d'Amèrica, aquí a Catalunya també el tenim.

amb gusto. Miami Beach. I si refereixen a la Miami de Tarragona, del Vendrell, de Miami Beach, no hi ha gaire tros, ja et dic jo. I ara arriba una banda de la Jonquera, la banda de Sang Traït, amb la cançó del vol de l'home ocell. És una de les cançons més emblemàtiques de Sang Traït, i van aparèixer el 88 en el seu primer disc, El senyor de les pedres. Va ser una de les tres maquetes que el grup va presentar a la discogràfica Pick Up. L'explica la història d'un home que somiava convertir-se en un ocell per poder volar lliurement. Més que una història literal, és una metàfora sobre la llibertat. Sang Traït, el vol de l'home ocell.

quin final amb l'harmònica, eh? Fantàstic. I ara passem de la Jonquera al Vallès Occidental amb la banda Bars, eh? Des del disc T'ho diré mil vegades de 1993. La cançó s'anomena Foc al cor. Una cançó, eh?, que combina pop-rock amb melòdic, sobretot country, eh? És una lletra que explica la transformació d'una persona que viu en un entorn gris i rutinari, un poble mort, fins que coneix algú que li canvia la vida, eh? Aquest encontre sencer, un foc al cor. Un disc totalment recomanable, eh? Totes les cançons...

Bars, des del disc ho diré mil vegades, eh? Foc al cor. I ara de, doncs, el Vallès Occidental passem fins a Reus, a una banda que es va formar l'any 1992 per Joan Masdeu i companyia. Els Whiskins. On? On?

0: Whiskins on. Ara agafem el barco o agafem l'avió, perquè hem d'anar fins a Ciutadella, fins a Menorca, per escoltar la banda de Chris Juanico i companyia, els Ja t'ho diré, una de les bandes també més influents del rock català. El líder principal, com deien, Chris Juanico. Els primers discos estaven molt arrelats a la cultura menorquina i a la llengua catalana. Un dels discos que compartirem avui és el disc Un ram de locura de l'any 1997. La cançó triada és L'univers. Ja t'ho diré.
1: Les teues mans me...

banda, ja t'ho diré. I ara tornem fins a Catalunya per anar cap a Espolla per escoltar la banda Loopit Band des del seu últim treball publicat aquest 2026 pel barri Es Comenta, eh? La cançó triada és El teu amor. Lluny de ser una cançó d'amor convencional, parla dels dubtes que apareixen doncs, abans de lliurar-se una relació. El narrador es pregunta si una altra persona l'estima de veritat o si actua per compromís o per sentir-se doncs, en deute. Loopit Band. Una banda que, a més de pop rock català, també s'acosta al folk, eh? Recordo una mica aquest so de la E Street Band.

I ara, en la playlist de les Nacions avui, amb la música que ve de la nostra terra, el pop-rock català, volia portar una cançó, doncs, una cover que vaig fer doncs, amb un amic que toca doncs, l'ukelele i que vam fer una versió íntima al meu estudi de gravació. Una versió íntima del tema Que Bonic, justament també de la Ludwig Van, una cançó que no parla d'un amor apassionat, sinó d'un dels petits moments quotidians que donen sentit a una relació. Aquí tenim jo, Christian, i doncs en Roger Vinyes amb el tema Que Bonic.

Cristian Bela a la, doncs jo mateix, Cristian Bela a la veu, i Roger, ai, Roger Vinyas, sí, doncs a l'Ukelele, aquesta versió bastant molt íntima del tema de la Lubit Band, que bonic, eh? Amb l'Ukelele. Doncs i ara arriben els Manel, una de les bandes també més influents de la música catalana del passat, doncs, dècada del 2000. L'any 2007, quan es van, doncs, fundar a la ciutat de Barcelona, integrada per Guillem Gisbert, Roger Padilla, Martí Maimó i Arnau Bellvé. La cançó ho explica tot, eh? No cal més explicacions. El tema s'anomena Aniversari.

Els llums s'han apagat. Han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics. Tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig! Que demani un desig! I tu, nerviosa, com sempre que et toca ser el centre d'atenció, has fixat els ulls en un punt imprecís del menjador. Un segon. Dos segons. Tres segons. Quatre segons.

0: indescriptible que és estar amb tu avui que et fas gran. Mentre fora de l'ull les espelmes es van apagant.
1: Manel, aniversari. I arriba Mishima, el seu nom ve d'un homenatge a l'escriptor japonès Yukio Mishima, la banda de David Carven.

Mishima i el tema, doncs, escoltaven l'última ressaca, eh? Per sort, encara de ressaca jo no n'he tingut, no sol veure, i aleshores... Bueno, una vegada sí que vaig fer-ho, però no vaig tornar-ho a fer. Els amics de les arts, ara li torna el torn, doncs l'home que treballava fent d'agost des del disc, doncs el seu quart disc, Espècies per catalogar del 2012.

Els Amics de les Arts, l'home que treballava fent de gos. I ara de totes les bandes de pop-rock català, podríem dir que la meva preferida. Hi ha molt de talent, no?, en totes les bandes que estan sortint avui a la playlist de les Nacions. Avui Catalunya, el pop-rock català. Però amb Sau tinc una espècie com de connexió, i sobretot la majoria dels seus temes. És un dels grups més importants de la història del rock català. Es va formar l'any 1986 a Vilanova de Sau, Osona, per Carles Sabater i doncs, Pep Sala, el guitarra i compositor, just amb la veu d'en Carles, que ens va deixar doncs, un 13 de febrer doncs, de 1999. El tema que he triat és justament del primer disc. No, ni boig per tu, ni... Avui he preferit posar un tema del seu primer disc, No puc deixar de fumar, així exactament de l'any 1988, i la cançó que he triat és... Sense estil, un dels primers temes que van sonar de Sau.

I ara viatjarem fins a l'any 1998 des del disc Nou, també una de les bandes catalanes, com no, i de Girona, més també importants del món de la música, com és la banda de Gerard Quintana i la seva banda de Sopa de Cabra. Des del disc Nou he triat la cançó Els Fars del Sud. Amb aquesta cançó arribarem al punt de la primera hora de la playlist de les Nacions.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12. Us parla Adrià Duc. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest dissabte a Alcarràs la necessitat d'arribar a un consens sobre el Plater, el pla que regula el desplegament de l'energia eòlica i fotovoltaica a Catalunya. Tot i les reticències d'alguns municipis, Illa ha assegurat que el govern mantindrà la seva determinació per tirar-lo endavant.
2: Aquest pla sectorial o territorial d'energies renovables, el Plater, que estem discutint amb tot el territori de Catalunya, amb tots els ajuntaments de Catalunya, per triar el 2% del territori de Catalunya que necessitem per posar les energies renovables. No serem capaços de tenir aquesta conversa pública, educada, assenyada, respectuosa, informada, amb tècnics, per poder dir aquí sí, aquí no, escoltant els alcaldes, com hem fet aquí al Carràs, per dir, home, aquí no m'ho posis, perquè aquí no va bé, escoltant els representants de la pagesia, doncs clar que sí que serem capaços, clar que Catalunya serà capaç de fer-ho, no?
1: Durant la visita al parc fotovoltaic més gran de Catalunya, la consellera Sílvia Paneque ha anunciat que a partir del 2027 es preveu ampliar la instal·lació amb 100 megawatts més, que es sumaran als 300 megawatts actuals. També s'incorporaran bateries per emmagatzemar energia. I des d'aquest matí es reprèn el servei a la línia 1 del metro de Barcelona entre Florida i Plaça de Sants després de les obres de millora que s'hi han fet. Les obres han comptat amb una inversió de més d'11 milions d'euros i principalment han renovat les vies per instal·lar una base de formigó més estable i han modernitzat les instal·lacions del taller de Santa Eulàlia.

0: n'han estat per Pirineus Orientals, el 42% per Pirineus Catalans i el 10,64% per Pirineus Mediterranis. I, finalment, el govern espanyol ha arxivat l'expedient d'inhabilitació a Olaluz. El Bolletí Oficial de l'Estat ha publicat aquest dissabte la resolució del Ministeri per la Transició Ecològica que ratifica la finalització dels procediments contra la comercialitzadora elèctrica catalana per un impagament dels peatges elèctrics per un import de 4,4 milions d'euros.
1: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Oriol, del carrer Santiago Rusiñol, números 8-10.

0: Hola.
1: Hola.
0: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un pont entre tu i jo. Entre tu i jo. Un món s'obre a un altre món. Del Mediterrani al Pacífic i del Pacífic arreu del món. Les arrels trenquen el cel i per l'abril, roses mil. Agermanem tots els temps. Abracem totes les veus.
2: La de fora.
3: La de dins.
0: La que escriu.
4: I la que parla.
5: I la que parla.
0: Sents les gralles? Els ocells cantant a festejar-lo van. Aquesta ola entre tu i jo és el que ens fa ser com som. Estem fets de milers d'anys d'abraçades. Catalunya és un poble de trobades. Trobades que ens canvien. Trobades que canvien el món. Hola, món. Benvinguts a Catalunya.
6: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes, i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. I ara, 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Benvinguts en aquest segona hora de capítol del rock català. Aquí estem veient les vies de so de Ràdio Molins, a les especials d'estiu. De... I ara, l'altra cançó que ve a continuació és... I l'artista que ve a continuació és Joan Dausà, un cantant de Sant Feliu de Llobregat, doncs que des del passat 2010 grava els seus àlbums, també és presentador i compositor. Com dèiem, nascut a l'any 1979, ha tret uns quants discos com Jo Mai Mai, On Seràs Demà, la Festa Final, Ara Som Gegants, Ho Tenim Tot, i l'últim, Immortals, aquest passat 2026, aquest 2006, no, passat no, aquest 2026. Doncs jo he triat una cançó del disc Jo Mai Mai, de l'any 2012, i la cançó que he triat és Truca'm, Joan Dausà.
1: Truca'm.

amb 10 discos, àlbums ja publicats, Miquel Abres. I no baixem, baixem una mica, però no gaire molt lluny, de la Bisbal d'Empordà anem cap a Salt, amb la banda d'Adrià Puntí. Un papa.

Per cert, que el disc anterior de Miquel Abres és, per si ens escoltes, el disc Per amor a l'art. I el d'un papa és el disc Bambú, Bambú Avenue, l'avinguda del bambú. Adrià Puntí, des de Salt. I ara de Salt anem cap a Osona, amb la banda de Wildside, És una de les bandes descatables del rock català entre el 90 i el 98. Van quedar finalistes al programa Èxit a TV3 i Catalunya Ràdio. Vam després filmar per Tismedi. I des del disc del 95, un segon, van fer aquesta gran versió del tema de Lluís Llach, Que tinguem sort. Wildside.

gran versió de rock. Ja m'agrada molt aquest tema. I el videoclip està molt maco, també, eh? One Side, que tinguem sort. I ara hem de fer un homenatge a la banda que ve a continuació, que ens arriben des de Mallorca, la banda formada per Joan Miquel Oliver, Jaume Manresa als teclats, Pere Debon a la bateria, i des del segon disc Joan Roca, el baixista, que ens va deixar doncs, aquest estiu. Fem un homenatge al Joan Roca del grup Antònia Font. La cançó que hem triat, una Antònia Font que va començar amb la música folk i després també van inclús apuntar-se a la música electrònica, com la que portava el disc del 2006 Batiscafo Katiuska. La cançó que hem triat és Wow Yeah, Antònia Font. Avui a la playlist de les Nacions Catalunya, el pop rock català. Aquesta és ballable, eh? Aquesta, si estàs a casa ara escoltant-lo, bum, eh?

0: començament va amb una música folk i després ha començat més, molt més electrònic, eh? El tema de, doncs, Antònia Font, Woyi, amb homenatge al baixista Joan Roca. I ara arriba una de les cançons que van donar a conèixer la banda Blaumut, Pa amb oli i sal, del 2012, des del disc El Turista. La lletra no explica una història lineal, sinó que està construïda a partir d'imatges poètiques i conviuen elements quotidians, un terral, la roba estès, un esmorzar, pa amb oli i sal, amb altres, de més, i imaginatius, eh? O com els astronautes o en el planeta Mart. Ei, que t'ho expliquin els mateixos Blaumut.
1: Un, dos...

xiuxeig, de tan famós de la cançó Pa amb oli i sal, de Blau Mood. I ara arriba una de les bandes més importants de la música catalana i de l'humor musical, sobretot. Es va formar a Canet de Mar l'any 1969 i està integrada per Josep Maria Mainat i Miquel Àngel Pasqual, però abans també tots tres amb Toni Cruz, que ens va deixar doncs, fa poquet, fa uns mesos, però sí que la memòria encara està molt viva, de la pèrdua de Toni Cruz. La Trinca, que no havíem dit, La Trinca, va combinar música, teatre, humor i sàtira política, sobretot la sàtira política que ens expliquen a la pròxima cançó que escoltarem. La guerra de l'enciam, la guerra doncs, de quan els camioners francesos llencen la fruita a la mitja de la carretera per dir que la fruita catalana a França no hi entra. Bueno, aquestes coses que passaven encara a meitats dels 80. La guerra de l'enciam, La Trinca. La lletra ho explica tot. Ells t'ho diran millor.

0: una sàtira política i també divertida, eh? Tot s'ha de riure una mica de tot una mi. Doncs arribarà també un altre que ens farà riure amb la seva cançó, i és que porta per nom Joan Colell i Xirau, però tots el coneixen o es fa conèixer per Pere Tàpies. Va néixer a la Vilanova i Geltrú el 1946 i és una de les figures més singulars de la cançó catalana. Va ser cantautor, gastrònom, advocat, escriptor i locutor de ràdio, sempre amb un estil irònic, popular i molt proper. Sobretot cançons com la que ens porta a continuació. La moto!
1: La moto.
0: Vinga, Pere!

0: paret aquí davant, que encara ens faldien mal a mi. Encara faldien mal com el senyor Cocoy, com la foto aquesta que és mare.
1: Ai, ai, ai. I a veure l'ambulància. Se l'ha fotut en Pere, eh? Se l'ha fotut amb la moto. Pere Tàpies, la moto. Quina cançó més divertida, que el primer que la vaig escoltar. Era jo jovenet, era molt jovenet. Jo amb el meu cosí me'n recordo que riure ens fèiem amb aquesta cançó. Que bona. El gran Pere, el Pere. Oh, la moto, sopa, pa, pa, pa. Marc Perrot, el pròxim a passar pel programa Playlist de les Nacions. Avui, pop rock català. Nascut a Barcelona l'any 1967, és un cantautor, compositor, productor i enginyer de so, amb una de les trajectòries més singulars de la música catalana. Va començar a finals dels anys 80 amb el grup Regreso a les Mines, i el 93 va iniciar la seva carrera en solitari. Va produir dos discos en castellà, però sobretot també li va arribar el moment amb l'Andreu Buenafuente, amb el paper de El Xaval de la Peca, on feia versions seves dels temes de la copla i boleros espanyols, de la seva manera, doncs, inclús com temes com Libre del Xaval de la Peca, de Nino Bravo, en aquest cas, amb la veu del Xaval de la Peca versus Marc Perrot. Però sobretot la música en català també ha portat molts discos, i sobretot amb la cançó que ens portarà a continuació, Marc Perrot, Misteriosament Feliç, des del disc Refugi.

Misteriosament feliç, la cançó de, doncs, de Mar Parrot. I la pròxima cançó a sonar és I tant mateix, d'un dels grans de la música catalana, Lluís Llach. Si abans hem posat Que tinguem sort, de Wallside, una versió cover del tema de Lluís, doncs ara justament en Lluís ens canta aquest I tant mateix. Des del disc Temps de revoltes.

I tanmateix, de Lluís Llach, i ara tornem cap a les Illes Balears per escoltar en Bartomeu Nicolau Morlà. Però la gent el coneix per Tomeu Penya, nascut a Villafranca de Bonany, Mallorca, el 22 de març del 49, una de les figures clau de la música en català. Va fer, doncs, va recórrer la seva adolescència, doncs, a Alemanya, Dinamarca i Suècia, però sobretot aquí a Catalunya, fent el seu estil country nord-americà cantat en català. La versió que escoltarem de la cançó que posarem ara és un tema que van escriure els Bee Gees, que després el cantant de country Kenny Rogers va fer una cover, i que Tomeu Penya va fer la seva cover en català dintre del disc Una clocada d'ulls de l'any 94. Escoltem Illes des d'un riu, Tomeu Penya. Des de ses illes, Mallorca.

I ara de Mallorca, tornem cap a la ciutat de Barcelona, l'àrea metropolitana de Barcelona i també de la Catalunya Nord, perquè una de les integrants forma part d'aquella zona. Formada la banda que ve a continuació per Martí Fleta, la bateria i els veus, el Bernat Garcés, els teclats i les veus, també la Leonie Martet, la veu, el Flaviol i el tamborí, aquesta noia que ve de la Catalunya Nord, sobretot de Perpinyà, que però ja fa anys que viu aquí també a Barcelona, joveneta, això sí, però ella ve d'allà, del Perpinyà. I la conegudíssima també hi ha Glaia Gluck, a la veu, la graella i a l'oboe, sobretot la graella que es porta cada dia en el programa de la Renaixença d'en Pello, amb en Feixedes, en Xurigueres i de la Mercè Martínez i l'Àlex Vila, la Renaixença. Doncs la banda de Treble, que aquest any ho han patat amb els seus concerts, i portem una cançó del seu últim compacte folk d'Extra Radi. La cançó Pas doble dels turistes, els Treble.

Seguim amb els flabiols i les graelles, perquè arriba una de les bandes més importants de la història de la música catalana i que tancarà aquesta playlist de les nacions, especial pop-rock català. La banda dels germans Esteve, Joan i Josep Fortuny, amb Carles Vidal i Jordi Soleil. La companyia Elèctrica d'Arma, que amb la música de la cançó La presó del rei de França, arribarem al punt i final d'aquest capítol de la playlist de les nacions. Moltes gràcies per ser-hi i, doncs, en aquest capítol, i esperem que t'ho hagis passat molt i molt bé. Companyia Elèctrica d'Arma!

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una. Us parla Adrià Duc. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest dissabte a Alcarràs la necessitat d'arribar a un consens sobre el Pla Ter, el pla que regula el desplegament de l'energia eòlica i fotovoltaica a Catalunya. Tot i les reticències d'alguns municipis, Illa ha assegurat que el govern mantindrà la seva determinació per tirar-lo endavant.
2: Per això, aquest pla sectorial o territorial d'energies renovables, el Pla Ter, que estem discutint amb tot el territori de Catalunya, amb tots els ajuntaments de Catalunya, per triar el 2% del territori de Catalunya que necessitem per posar les energies renovables. No serem capaços de tenir aquesta conversa pública, educada, assenyada, respectuosa, informada, amb tècnics, per poder dir aquí sí, aquí no, escoltant els alcaldes, com hem fet aquí al Carràs, per dir, home, aquí no m'ho posis, perquè aquí no va bé, escoltant els representants de la pagesia, doncs clar que sí que serem capaços. Però a vegades la gent diu, és que si fem parcs d'aquest tipus, matem l'agricultura. No. El Carràs és un municipi punter en agricultura, i pot fer aquest parc. Es tracta de triar on el fem.
1: Durant la visita al parc fotovoltaic més gran de Catalunya, la consellera Sílvia Paneque ha anunciat que a partir del 2027 es preveu ampliar la instal·lació amb 100 megawatts més, que es sumarien als 300 megawatts actuals. També s'incorporaran bateries per magatzemar energia. Els agents rurals han informat que aquest dissabte el perill d'incendi és molt alt a 58 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre, repartits per les comarques de l'Anoia, el Bages, Baix Ebre, Conca de Barberà, Garrigues, Noguera, Segarra, Segrià, Solsonès, Terra Alta i Urgell. En aquestes localitats s'ha activat el Pla Alfa en nivell 3 i es recomana molta prudència en les activitats a l'exterior per evitar focs. No obstant això, no hi ha cap municipi amb risc extrem d'incendi i tampoc cap espai natural amb restricció d'accessos. Agents rurals, Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana de Tarragona s'han desplaçat al bosc de la Marquesa, al Tarragonès, per reforçar la prevenció d'incendis i evitar conductes incíviques.

0: Era el meu pare. Està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
1: El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretsocials.gencat.cat/cercadorresidències. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
0: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se m'ha anat la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
2: Veus? Per això està bé fer cas a Protecció Civil i tenir un kit d'emergències a casa.
0: Un kit d'emergències?
2: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
1: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya. Aquest programa és una remissió d'aquesta temporada.
3: Aquí comença Heroïnes Quotidianes. Un programa on les protagonistes són dones amb experiències a compartir i que ens inspiren en l'art de la vida. Us parla Bego Floria i avui ens acompanya Montserrat Gavarró Puiggarí. Teatrera, bueno, inquieta cultural, has fet moltes coses. Teatrera, ho dic per l'exposició de Teatreros que vau fer tan xula, recordant tota l'etapa. Però tu has sigut sempre una persona molt activista des de l'àmbit del teatre.
4: Sí,
3: del teatre amateur.
4: Bàsicament del teatre, sí.
3: I també una cosa que, bueno, que ell li posava valor, però que la societat no sabia, que tu posaves color a molta part dels dibuixos del Josep Maria Madurell i Montaner, que va ser un dels dibuixants més destacats de la represa cultural catalana al segle XX i que tothom, potser el nom, algunes persones que ens escolten no els hi sonarà, la gent de Molins de Rei sí, però de fora de Molins de Rei potser no tant, però si diem Cavallfort i diem Massa Gran i diem altres personatges, segur que els hi sona molta gent.
4: Sí, potser diem en Cavallfort és dir Jep i Fidel.
3: Jep i Fidel.
4: Que és l'última pàgina, que sempre era
3: la contraportada.
4: La contraportada.
3: Jep i Fidel, veus? Jo em recordava més del Massa Gran. Potser tampoc és que llegis molt jo Cavallfort, perquè jo sóc filla d'emigrants. I llavors sóc de... Tot i que ja després, evidentment, vaig aprendre el català, però sóc de les que vaig arribar ja una mica més grandeta. Però segur que la gent de la meva quinta, tothom devia llegir el
4: Home,
3: Cavall
4: sí,
3: Fort.
4: Els meus fills... Jo, a casa encara hi ha una gran col·lecció de cavalls forts dels meus fills, evidentment, i encara continua el Cavall Fort.
3: Bueno, perquè va ser un... He estat mirant una mica, no? Perquè va ser un bueno, va ser una innovació. Perquè per la temàtica, en una època tan difícil... Quan va començar? No dic després, eh?
4: No, evidentment. Evidentment es lluitava per la llengua, cosa que sí, encara s'ha de lluitar, desgraciadament.
3: Tant, desgraciadament, estem molt d'acord. Estem molt d'acord, però que en aquella època, quan va començar, sobretot va normalitzar la lectura del català, va formar lectors i lectores, però a la vegada amb esperit crític i amb imaginació.
4: I a més, jo penso que els nanos així s'aprenien, o els agradava més la lectura, no? Vull dir, més que agafar un llibre, de vegades amb algun nano, els meus, gràcies a Déu, han sigut grans lectors, són grans lectors, sí. Però, per exemple, una revista per un nano potser és més fàcil que comenci a llegir-hi, que hi havia contes per llegir i hi havia altres que eren dibuixos, no? Que eren...
3: Sí, les vinyetes.
4: Les vinyetes, això, sí. Quan em sortia vinyetes.
3: Sí, les vinyetes. I era, com un còmic, no?
4: Sí, era un còmic, sí, sí.
3: Sí. Bueno, tot un moment històric que tu vas ser protagonista, això és bonic.
4: Bé, sí, vaig viure... Tot el franquisme, bueno, tot. Vaig néixer al 45, per tant, en plena postguerra.
3: Clar.
4: I quan era jove, des dels 14 anys, ja amb una visió ja molt...

0: clara del que significava viure dins una dictadura.
1: Molt bé. Perquè a casa vostra vau mantenir la llengua, malgrat els temps difícils.
0: A casa meva, tota la família, malgrat ser molts eclèctics, que hi havia els de dretes i els d'esquerres,
1: bueno, com a tot arreu, aspecte,
0: com a tot arreu, sí. Sempre, tots, tothom, parlaven català. Sempre.
1: Molt bé.
0: O sigui, a casa meva no es deia ni una paraula, ni res, ni una coma. Es feia en castellà.
1: Hi havia molts llibres a casa teva?
0: A casa meva, a casa dels avis hi havia molts llibres. A casa meva hi havia llibres. La meva mare era una gran lectora, també. Però a casa dels avis hi havia una biblioteca davant de banda de paret, dels avis.
1: De la mare.
0: Els pares del cantó de la mare, una gran biblioteca dels meus raquetabesavis. O sigui que allà l'àvia ja em triava llibres que jo pogués llegir i jo recordo que quan tenia 8 anys vaig arribar corrents a casa dels avis i ja sé llegir, evidentment en castellà, perquè
1: era el que t'ensenyaven.
0: A les escoles parlaven en castellà. I la meva tieta, la germana de la meva mare, em va dir, doncs si saps llegir en castellà, també n'aprendràs en català. I em va regalar un llibre, que era del Folch i Torres.
1: Uh-huh.
0: I, evidentment, vaig començar a llegir en català i vaig començar a escriure en català, amb faltes, però com que tinc molta memòria visual, si una paraula em feia mal a la vista, pensava, no, això no. Llavors mirava com s'escrivia i vaig anar fent, anant aprenent el català ja de molt joveneta.
1: Que bé. La teva tieta, la teva mare, que es diu?
0: Montserrat, es deia.
1: Montserrat, com tu?
0: Com jo.
1: I la teva àvia, que era la Trinitat Fontanal,
0: sí.
1: Que la teva àvia, a més, havia sigut modista a París.
0: La meva àvia va viure un temps a París. El seu pare, el meu besavi, era una persona molt bohèmia. Era ebenista, treballava amb el Puig i Cadafalch. I els meus tios, els germans de l'àvia, també van ser escenògrafs, dibuixants, pintors.
1: Bueno, un va participar a la pel·lícula del Cantinflas, no?
0: Per la guerra va marxar, va viure a Mèxic, on va morir. Jo el vaig conèixer una vegada que va venir aquí. Els seus fills, sí, a tres dels seus fills els vaig conèixer. I aquest, doncs, es va casar amb una productora, una senyora que era productora, i ell va poder fer tota l'escenografia de les pel·lícules del Cantinflas. O sigui que ell no era un senyor molt conegut a Mèxic. I, bueno, allà es va quedar. I l'altre era conegut aquí, molt amic també del Josep Maria de Sagarra, que té un poema que li dedica amb ell, molt curtet. I el meu tio també era escenògraf i em sembla que va tenir la màscara de plata, d'argento, d'Itàlia. Tenien premis, els meus tios. Tios avis.
1: Però
0: era,
1: en tot cas,
0: que feia les tires del Destino,
1: sí,
0: que firmava Gip.
1: Ah. O sigui que tu tens una part de la família que és de la que et ve aquesta cosa artística.
0: Bé, jo també dibuixava, també he anat a Massanes, estic graduada en arts aplicades, soc esmaltista. No hi tota la meva vida no m'hi he dedicat a fer esmalts, però durant dues tongades sí. Quan vam acabar l'escola amb una colla d'amigues que vam acabar, vam muntar un taller i vam fer alguna exposició, vam vendre, llavors es venien molt els esmalts, i vam vendre bastants esmalts. Després ho vam deixar, elles volien estudiar, jo també em vaig posar a estudiar, cosa que no havia fet al començament, perquè a més m'agradava més les coses de teatre, que també ja havia començat a posar. Jo de molt joveneta vaig començar a ballar a les escoles, que teníem la Nita Sunyer, que era la nostra professora de cant i de ball. I de cant em va dir, nena, deixem-ho córrer.
1: No cal que t'hi dediquis.
0: No t'hi posis. Però de ball sí, i llavors ja també de molt joveneta vaig començar a ballar ballets a la Penny, que llavors era Joventut Catòlica.
1: Ara
0: és Penny. Noia.
1: No, cada cosa, sí, sí, té el seu origen.
0: Cada cosa el seu temps.
1: Sí, sí, tant.
0: Bé, d'això vaig passar als Pastorets, primer els de Folch i Torres, que vaig fer d'Isabeló, després ja vaig passar als Pastorets d'en Pitarra, on he fet de Sant Graviel, de Raquel i de Betsabé, i durant molts anys. Vull dir que...
1: Déu-n'hi-do.
0: I després vam, bueno, he fet moltes coses. Potser per això ara no en faig cap.
1: Perquè estàs jubilada.
0: Quan me vaig jubilar vaig dir ara res. Només allò que em vingui de gust i prou.
1: I quan mires aquella època de joveneta i ara la mires així en retrospectiva, com la recordes? Una etapa feliç, una etapa moguda, una etapa...
0: Home, sobretot moguda.
1: Inspiradora.
0: Sobretot moguda.
1: Sí.
0: A mi m'agradava molt aprendre i llavors una cosa em portava a l'altra, no? Per exemple, a veure, jo estava... Em van demanar si podia ajudar amb el moviment escolta, els pilotons, perquè els hi faltava un... Jo sempre deia que sí. I vaig estar una temporada fins que vaig dir, bueno, ara hi ha prou, i vaig aplegar i em vaig anar cap a un altre cantó. També estava amb les colònies a la JAC, i després, que va ser després la JOC,
1: que eren les joventuts d'escoltes de la parròquia,
0: d'escoltes, no sé com, no sé si exactament bueno, què significava.
1: Però bueno, eren moviments de joventut.
0: Sí, bueno, sí. I amb això hi vaig estar molts anys. Què més vaig fer? Paral·lelament estudiava, paral·lelament anava a una escola de teatre. A veure, nosaltres vam muntar... a més de fer els pastorets, el que vam muntar va ser arrel d'una setmana de joventut que les organitzàvem també nosaltres. O sigui, va començar gent més gran a organitzar-les i després ens va passar a l'organització a nosaltres. I llavors això, un cop a l'any, es feien setmanes de joventut. Aquestes setmanes comportava organitzar i fer venir... a fer, doncs...
1: Classes Miquel... magistrals, diguem.
0: Sí, sí. Conferències, tallers, conferències, sí. Cinema, teatre... Portàvem tot això, no? I això cada any ho fèiem. Llavors, doncs, això em va portar a conèixer també... a saber organitzar. O sigui, si hi ha una cosa que he sabut fer a la meva vida, ha sigut organitzar.
1: Mira.
0: I això, no em poso medalla, sembla que em posi una medalla, no? Però,
1: no, home, no. Mira,
0: però és veritat.
1: Però és això de que diuen, aquí hem de fer no sé què, i tu aixecaves amb la primera.
0: Bé, bueno, quan estava en un grup sempre era de les que aixecava la mà i deia el què.
1: Anàvem per feina.
0: Sí, i llavors a partir d'aquesta setmana de joventut hi va haver-hi una molt moguda que van sortir molts grups, un de ràdio, que va ser el naixement, en certa manera, del que després seria Ràdio Molins de Rei.
1: Mira.
0: I després va sortir un altre, bueno, els de teatre. Ens vam dir doncs, que tiràvem endavant amb un teatre que volíem nou, que volíem diferent. Vam treure l'apuntador, vam dir res d'apuntador, cosa que m'he arrepentit sempre perquè després hem necessitat 3 punts. Perquè
1: la memòria, ningú t'ho recordava.
0: Quan ets jove no falla la memòria, però quan ets gran sí.
1: Sí, que volíeu innovar.
0: Volíem innovar. I llavors inclús el grup se'n deia Grup Teatre Nou. Vam fer venir un senyor que era un actor, vam demanar el TEC, que en aquell moment era un grup molt molt interessant de Barcelona que feia teatre en català, i allà amb aquest grup hi havia la Núria Felius.
1: Sí, estem parlant de finals del franquisme.
0: A mig del franquisme.
1: Al mig del franquisme. Mig del franquisme. Sí, per tant, estàveu fent teatre en català.
0: Als anys 60.
1: Teatre en català.
0: Teatre en català, nosaltres el fèiem en català.
1: I innovar.
0: I innovar.
1: Trencant una mica les tradicions.
0: Sí, amb aquest senyor vam fer un curset de teatre i vam fer... Aquest senyor ens va dirigir unes obres d'en Baltasar Porcel. Vam estrenar a nivell... diem-ne mundial, o d'aquí a una obra d'en Pedrolo, Situació Vis, que va venir la censura i tot a veure què dèiem. Ens va censurar 2 paraules perquè penso que aquell senyor no va entendre pilota del català, però ens va anar molt bé.
1: I feia por?
0: O què?
1: El censor.
0: Home, era un home així amb una gabardina. Però nosaltres ens ho vam agafar amb molta filosofia, no? Vam fer l'obra, va dir aquesta paraula i aquesta paraula fora. Vam dir, encara, i ens ho va deixar fer. Jo, per mi, que no va entendre res, però, bueno, és igual, millor.
1: Millor.
0: Millor.
1: Més coses que vau fer.
0: I encara, i després vam fer també El Petit Príncep, que el Jaume Romeu, pare de l'Oriol, va fer una adaptació...
1: Oriol, director de la Ràdio Molins, ho dic per si ens escolta algú i no sap de qui parlem.
0: Doncs parlem, home, del Jaume Romeu i Oriol.
1: Sí, sí.
0: Doncs el seu pare va fer una adaptació del Petit Príncep, i ja la vam dirigir un noi del grup, i desgraciadament aquest grup no va poder continuar perquè tots els nois els van enviar a l'Emili.
1: Va.
0: I ens vam quedar les senyores soles.
1: Clar, llavors, és que això passava en aquella
0: època.
1: I això
0: passava, esclar. Tots tenien més o menys la mateixa edat i quan un acabava l'altre començava i llavors el grup una mica se'n va anar...
1: No teníeu personatges masculins?
0: No, esclar, ni... I aquell temps semblava que si no hi havia un director que dirigís... Jo me'n recordo que una noia es va plantejar, ja dirigir jo, ah no, que ets una noia, ho tinc apuntat en una llibreta.
1: Què em dius?
0: Vull dir que era, de veritat...
1: Impensable.
0: Impensable. El...
1: Que les dones fessin coses
0: exacte,
1: a dirigir, diguem.
0: Exacte, no, els nois no volien pas. És molt divertit. Després, clar, tothom ha canviat molt i ara...
1: Bueno, per sort, és... No tot, a vegades. Abans però... deies, el català encara hem de seguir lluitant. Doncs de que les noies puguin dirigir, a vegades també...
0: També s'ha de seguir lluitant. Però és divertit lluitant. Perquè ho puc dir-ho, perquè és que ho tinc apuntat amb una llibreta d'un resum d'una reunió que vam fer, no? Que Folaneta volia ser directora. I li diuen que no perquè era noia. Dic, això ho subratllaré i ho posaré. No sé, en algun lloc que la gent ho vegi.
1: Sí, sí.
0: Com havíem de lluitar. Total, que a partir d'aquí ens vam posar en un grup. Nosaltres ja coneixíem la gent de Sant Feliu, el grup de teatre, la gent d'Esparreguera, la gent de Cervelló, la gent de Cornellà, perquè aquests grups també havien vingut aquí a Molins de Rei, tot plegat, teníem una relació. I amb aquests grups vam fer el grup comarcal de teatre. Perquè el que sempre he tingut, molt, almenys el que jo volia i que vaig trobar en caràtula, és que volíem fer-ho tan ben fet com poguéssim. O sigui, que la gent es preparés, encara que no cobréssim, nosaltres havíem d'actuar com actuen els professionals.
1: Com si fóssiu actors o actrius
0: dintre
1: professionals.
0: Dintre de les nostres capacitats, evidentment. Però havíem de fer-ho ben fet. Llavors, aquest grup comarcal, el que volia també era... quin tipus de teatre havien de fer? Perquè, esclar, en aquell moment, quin tipus de teatre feies? El que anés contra la dictadura, una cosa ja molt, molt clara que fos així, o havia de ser un teatre... Es feia el teatre de Tresillo, que se'n deia, no? Quin teatre? I va ser molt bo, perquè nosaltres estàvem convençuts que tot havia de ser,
1: reivindicatiu.
0: I no, al final va resultar que en Xavier Fàbregas, que venia, que era un senyor de teatre, doncs que escrivia llibres i tot això, que també venien a les reunions. No érem només els grups, sinó que venia en Xavier Fàbregas. Jo diria que el Benet i Jornet i el Feliu Formosa, tota aquesta gent, eren molt joves llavors i també volien doncs, aquests moviments que anessin tirant endavant. No? I me'n recordo que va sortir un escrit d'aquestes reunions, del que es havia dit, i que en Xavier Fàbregas ens va dir, mireu, el teatre el que ha de ser és divertit, el teatre el que ha de fer és que la gent s'ho passi bé, que la gent disfruti. Tant pot ser un teatre de Tresillo com un teatre...
1: Més de denúncia.
0: Més de denúncia, però...
1: Ha de fer gaudir.
0: Exacte, que la gent no pateixi veient-nos actuar, sinó que disfruti. I, bueno, doncs així...
1: Vau agafar aquesta línia.
0: I, doncs, sí, com a grup, com que no hi havia manera de poder-lo fer, perquè havíem d'esperar molt de temps, un grup de Barcelona, que el portava en Jordi Dodero, que després va ser el que va ser el Teatre de Garriga, ens va proposar si volíem anar a una escola de teatre que ells havia muntat, ell amb uns nois. I una noia, dos amigues i jo vam anar-hi i vam estar dos o tres anys fent amb aquesta escola. O sigui, jo al dematí treballava, a la tarda anava a Massana i quan sortia de Massana corríem cap a l'escola de teatre.
1: O sigui, i quan dormies?
0: Quan quedava, doncs, quan arribava a casa sopava i si no tenia assaig me n'anava a dormir. Si tenia assaig...
1: Treballaves ja al negoci familiar en aquella època? No, que tenia una impremta, no, ton jo pare.
0: No, jo treballava, primer vaig treballar en una fàbrica de licors, després vaig treballar a Cade,
1: No sé què és Cade.
0: Una Electra o dos Cade, no sé. Estava al Pla, una fàbrica, i després vaig treballar a l'impremta. Però a l'impremta vaig treballar 10 o 12 anys, una cosa així.
1: I llavors anaves compaginant amb la teva part artística Massana...
0: Com que treballava els matins...
1: I amb el teatre.
0: Treballava els matins, només sempre he treballat... Bueno, al Capellades no. El primer treballava tot el dia, per això vaig canviar a Cade, que a Cade feien jornada intensiva.
1: I a mi podies anar a la tarda
0: bé,
1: a estudiar.
0: Així la tarda tenia per poder anar.
1: I com es veia en aquella època a les dones de teatre?
0: A les dones de teatre no, era un món a part. Ara, si em preguntes... Per exemple, a la Cade, jo era, portava una part de col·laborador, una part concreta. I va haver-hi un moment que volien un cap de vendes, em sembla que era, perquè es va morir la persona que ho portava. Doncs no m'ho van donar perquè era una dona, ho van donar a Mundo. Clar, és que aquell moment les noies no comptàvem. I esclar, semblava normal, no? No, jo no, ni em vaig enfadar. Vull dir que...
1: Ho vas trobar normal.
0: Sí.
1: Bueno, que és lo lògic, perquè al que final sempre és igual. Al final.
0: Sí, vaig pensar, bueno, mira, ja s'ho faran. Menys feina, menys mal de caps. Vull dir que...
1: Sí.
0: Si m'ho haguessin donat, molt contenta. I
1: amb el món del teatre era tot més igualitari, diguem-ne? Éreu més iguals?
0: Bueno, fora d'això de la direcció...
1: Sí. Sí, que també és un símptoma, però bueno, diguem-ne que normal.
0: Sí, però...
1: Per l'època.
0: Per l'època, doncs...
1: Sí,
0: vull dir, no... Allà no passava res, vull dir, si tu deies alguna cosa i... tothom podia estar d'acord o en desacord, però no estava perquè eres una dona o no ho eres, vull dir...
1: Clar.
0: Era per el que deies.
1: Per el que deies. Llavors vas anar a l'escola aquesta que estaves explicant del teatre de guerrilla,
0: el començament... que quan...
1: D'un dels fundadors de Teatre de Guerrilla, que m'has dit el nom però ara no me'n recordo.
0: Jordi Dodelo.
1: Del Jordi Dodelo. I llavors, després què vas fer?
0: Després, bueno, quan ells van començar a fer teatre, a mi em anava molt malament a Barcelona. Hauria hagut d'anar-me'n a viure a Barcelona, abans vaig deixar-ho. Llavors vaig tornar a Molins de Rei. I llavors, no sé si és ben bé darrere, però suposo que més o menys per llavors, es va fer un grup. Es volia la Penny.
1: Sí.
0: Hi havien d'haver eleccions. I llavors el Julià Canals, que era una persona que tenia moltes idees i que ho tenia molt clar, o que s'havia de fer i tot plegat, volíem fer un cop d'estat. Vam dir, farem un cop d'estat i ens presentarem. I ell tenia molt clar com s'havia de fer. I es havia de fer la junta amb uns secretariats. I els secretariats havien de ser de dansa, també de ràdio, de teatre, i no sé quins més, ara no ho recordo. I llavors vam fer una reunió, i aquell moment el Pere Rai va dir que ell muntaria un grup de teatre. La Cefa va dir que... La mare l'Oriol. Va dir que faria un grup de dansa, sí. I no recordo més ara qui hi havia, perquè jo vaig decidir aquell moment que deixaria el Pere que fes el grup de teatre, que jo no m'hi posaria, que em posava a la junta, i vaig ser la primera dona que es va posar que es va presentar en unes eleccions
1: de la junta de la Joventut
0: Catòlica.
1: Home, doncs vas obrir camí.
0: Sí, en aquell moment sí.
1: Vas obrir camí? Perquè estem parlant...
0: A veure, el secretariat ja n'hi havia de noies, per exemple.
1: Però no a la junta.
0: La Senta... Exacte.
1: Sí, la gent que ens escolta, que no és de Molins, perquè ens entenguem, això són entitats que eren... hi havia la Joventut Catòlica, el Foment... la Federació Obrera, eren entitats que venien...
0: Bueno, la Federació...
1: Amb el franquisme va desaparèixer, però en tot cas...
0: Bueno, hi havia moltes associacions a Molins, però quan a teatre...
1: Però que era el món associatiu. col·lectiu de Molins de Rei, com a molts altres pobles, però que bàsicament a les juntes hi havia els homes i que va ser en aquesta època que vau començar a entrar les dones, que dic jo, pioneres.
0: Exacte.
1: No? En aquella època, bueno, perquè abans les deia la dona a casa, no? I a fer...
0: Exacte.
1: Sí. I a cuidar dels fills.
0: Com la pierna quebrada.
1: Quebrada, exacte. En casa amb la pierna quebrada, sí senyora.
0: Així, no?
1: Sí senyora, sí senyora. O sigui que bueno, tu vas entrar aquí i ja veuràs...
0: Entro a la junta, el que passa que només hi vaig poder estar poc temps perquè el que ara és el meu home treballava a Caldes de Montbui.
1: Aquell
0: temps, parlo de 50 i pico d'anys enrere.
1: Clar,
0: anar de Molins a Caldes era moltes hores.
1: Clar.
0: Eren 2 o 3 hores, no és com ara.
1: Clar.
0: I llavors vam dir, mira, saps què? Casem-nos o bueno, anem a...
1: Ja vas formar família, vas anar cap allà.
0: I me'n vaig anar a viure... Vam anar a viure a Sabadell, que no fos ni Molins ni Caldes.
1: Et va costar deixar Molins.
0: Sí. Només vaig estar 2 anys fora, perquè, bueno, en Joan...
1: Vam
0: decidir venir cap aquí. I llavors vaig tenir els nanos molt petits i de moment no em vaig posar en lloc. Però a mica en mica va haver-hi un moment... Això devia ser l'any... Bueno, l'any 85 és quan el Josep Maria Madurell, ell parla amb el meu pare i li diu que necessita algú perquè li pinti els massa grans perquè ell no dona l'abast. I el meu pare diu, la nena ja ho farà.
1: I ara però tu pintaves? Me'n feies a l'esmalt?
0: Bueno, jo havia dibuixat, sí. Havia anat a casa de la Carme Sala a fer pintura i pintava, però jo li dic, papa, jo l'aquarela, tu vés allà i parla amb ell. Diu, bueno, doncs anirem allà. I vaig anar i em dono una pàgina, diu, pinta'm això. Dic, és que jo, diu, tu tranquil·la, tu pinta-m'ho, i jo ja ho miraré, perquè no m'agrada com m'ho fan. Diu, bueno, doncs ja t'ho faré. Li vaig fer la pàgina, cinc pàgines ja em va donar. Bueno, total, li porto, diu, ah, m'agrada molt, ja pots continuar. I així vam estar 18 anys.
1: Déu-n'hi-do.
0: 18 anys.
1: Ell sí que valorava la teva feina.
0: Sí, inclús ell cap a... Esclar, ell no comptava morir-se als 80 anys, que pobret, que es va morir de repent, no?, Josep Maria. El que passa, doncs, que ell cap al final diu, és que jo aquí hem fet una cosa que no l'han feta bé, jo vull que surtis al llibre com a colorista, perquè en realitat...
1: Això era una professió, diguem-ne.
0: Sí.
1: No?
0: En realitat, fora dels 3 primers que els havia pintat ell i no sé qui més, els altres els vaig pintar tots jo.
1: Tot el massa gran.
0: Tot el massa gran.
1: Durant 18 anys.
0: Durant 18 anys, tots els massa grans els pintava jo, fora de la portada. O alguna portada també l'havia feta. La portada
1: és un antiheroi del Folky Camarasa.
0: Folky Camarasa,
1: Camarasa,
0: sí.
1: Que el Madurell feia els dibuixos, no?
0: Sí.
1: I que va ser un personatge aquest, bueno, molt entranyable per lo que dèiem, no? Perquè també en una època molt concreta, bueno, donava missatge, diguem, no?
0: I era en català també.
1: Bueno, a banda que fos en català també donava un missatge així, una mica que no era molt, o sigui, molt evident, no? Però generava criteri amb els nens que el llegien.
0: Sí, és clar.
1: Sí.
0: Bueno, Josep Maria era un gran admirador del Tintín.
1: Clar.
0: Era un gran admirador. I bé, així vam estar.
1: I vas començar.
0: Anys. Vaig començar així. I amb Caràtula va haver-hi un moment...
1: Caràtula és el grup de teatre.
0: Amateur,
1: que és un dels importants.
0: Sí, no em diguis amateur, perquè Pere Reig s'enfadarà molt.
1: Perdó, doncs un grup de teatre...
0: Un grup de teatre.
1: Que no cobren.
0: Que no cobràvem, exacte.
1: Que
0: sense
1: cobrar.
0: De vegades pagàvem.
1: Sense pagar.
0: Va passar que em truca el Miquel Armengol, que havia sigut el director d'aquí.
1: D'aquesta casa.
0: D'aquesta casa. I em diu, Montse, diu, Pere, no pot fer aquest any el cicle de teatre, perquè també fèiem el Caràtula, havia començat l'any 74 a fer representacions, i entre les coses que feia havia començat a fer uns cicles de teatre, que portàvem gent de Barcelona bona i tot això, no? I el Miquel em demana si ho puc ajudar. Jo li dic que sí, perquè com que no sé dir que no, li dic que sí. I entro a dins de...
1: De l'organització.
0: Altre cop de l'organització i de començar altre cop a organitzar coses.
1: Sí, perquè tu, a més de fer... d'actuar, tu feies... no? Producció, escenografia...
0: Bueno, això dintre del grup, sí, quan...
1: Feies de tot.
0: Jo he fet de tot.
1: De secretària...
0: No, sí, sí, sí, sí. Cap al final... Al començament no, eh? O sigui, al començament jo em poso amb el Miquel a ajudar-lo.
1: Però si algú que no sigui de Molins i que li dius, què va ser Caràtula? Imagina't, què va ser Caràtula per la gent de Molins de la Comarca i pel teatre català?
0: Va haver-hi un moment que va ser el grup representatiu de Molins de Rei. Abans potser ho era el del Foment, però Caràtula va ser-ho després.
1: I quina importància té el teatre, no diré amateur, no professional, com el fèieu vosaltres, des del teu punt de vista?
0: Home, a veure, jo disfrutava moltíssim i penso que...
1: I el fèieu en català?
0: El fèiem en català. Em sembla que només em va fer una en castellà. Una que, perquè era del Lorca. Em sembla que era Lorca. Uh-huh. I és clar, no ho faràs en castellà. Ai, en català.
1: En Lorca, sí,
0: no.
1: Sí, és molt difícil. Sí.
0: I és l'única.
1: Per tant, una mica és el teu punt de vista, així mirant cap enrere, quan parles de Caràtules, si li haguessis d'explicar a algú jove que parla de la història del teatre, una mica.
0: Jo diria que va ser un grup representatiu de Molins de Rei. Del que havia de ser teatre. Que com es havia de fer el teatre.
1: Que el més difícil que era, Montserrat, això ho vam parlar preparant l'entrevista.
0: El més difícil?
1: Sí. Convèncer la gent...
0: De que es preparés.
1: I de que ho fessin com si fossin professionals.
0: No, la gent que ja venia a Caràtula ja...
1: Ja estava.
0: Ja estava preparada. Això, la batalla era més amb els pastorets i el començament... Després ja no, perquè Caràtula també... La gent ja sabia el nivell que hi havia i el que s'exigia, no? Uh-huh. Sempre hi havia aquella persona que no hi estava d'acord, evidentment.
1: Clar.
0: Que deia que no, que també es havia d'agafar encara que no se'n sabés, però... No sé, jo penso que la gent s'ha de preparar mínimament abans de posar-te a dir un text davant del públic.
1: I tu vas entrar, estaves explicant ara dins de Caràtula, que va arrencar a partir de que surt el grup que el Pere Reis impulsa des de la Joventut Catòlica.
0: Des de l'any 74.
1: Tu hi participes, arrenca. Després marxes una mica, després tornes i comenceu, bueno, a organitzar aquestes setmanes de teatre.
0: No, les setmanes de teatre jo continuo.
1: Continues el que hi havia.
0: Continuo perquè ells sí, ja les fan.
1: Ja les feien, tu t'incorpores.
0: Jo m'incorporo i a partir d'aquí...
1: Què és el que més t'agradava d'aquella feina?
0: O organitzar, anar a buscar grups, amb anexa, anàvem, trucàvem i que vingués gent i a veure si fèiem ple i a veure si recollíem els diners, bueno, que també ens ajudaven, esclar, teníem subvenció, però, no sé, era tot, a veure, fer el programa, què volíem... Què podia, què hi havia aquell moment que poguéssim portar, que qui podia venir... Jo m'hi poso i ja continuem un any, durant dos o tres anys fent això, fem fins i tot l'internacional, si portem grups de fora sí. D'aquí. I dintre d'això es dona la casualitat, bueno, la casualitat no, dona que hi ha el canvi d'ajuntament, hi ha mort en Franco, entra
1: la democràcia.
0: Entren els del PSUC a Molins de Rei i llavors el Julià Canals em demana si vull ser el cap de... Perquè ell sempre tenia la idea de fer unes escoles de teatre, escola de teatre, escola de música i escola de dibuix.
1: Julià Canals, que era un regidor. De l'època.
0: Era un regidor de cultura.
1: Sí, de cultura.
0: I em demana si vull ser el cap de... i organitzar
1: això.
0: L'escola. Com que aquell moment Caràtula no està en un moment... Sempre els
1: és cíclic,
0: grups tenen...
1: És cíclic, no?
0: Sí. Hi ha moments que estàs a dalt de tot, hi ha moments que estàs a baix, aquell moment no feia res.
1: Sí.
0: I ens ajuntem amb el Cesc Vives i el Jaume Villanueva i diem que sí, i amb el Julià Canals muntem l'escola de teatre. Però sempre ho fem amb Caràtula, o sigui...
1: Amb la marca de Caràtula.
0: Amb la marca de Caràtula, encara que sigui municipal, la marca és Caràtula qui organitza. Això no volem que es perdi de cap de les maneres.
1: Que bé.
0: I aquesta escola dura 3 o 4 anys, deu durar. O anem a Barcelona, anem a l'Institut del Teatre... Vinen tres, primer tres professors, el Jordi Messalles, el Jaume Valls i el Ricard Sierra. I després ve la Emma Vilarassau i la Carme Portacelli, que van ser professores de la nostra escola. De... Nosaltres tot això ho fèiem sense cobrar.
1: Sí, sí.
0: I li van dir, escolta, Julià, jo sóc responsable, però, esclar, no cobro res, ja m'està bé, m'és igual. Però mira, saps què farem? Anirem a escola i no pagarem.
1: Clar. Clar. I aprendrem.
0: I aprendrem. I així ho vam fer-ho.
1: Que bé.
0: Jo, molt bé, doncs no pagueu res i és com si cobréssim.
1: Com si cobréssim.
0: I vam anar a l'escola també, és la segona escola que vaig anar fins al final.
1: Llavors, què t'agradava més, organitzar o fer teatre?
0: Sempre m'ha agradat aprendre. I per mi eren dues coses diferents. Tant organitzava que...
1: Com aprendre a actuar.
0: Com aprendre a actuar, totes dues coses.
1: I tu t'identifiques com a actriu, tu, de tu mateixa?
0: En aquell moment sí.
1: Bueno, ja, encara que estiguis jubilada també.
0: No, ara sóc una jubilada. I res més. I ja a veure, està. Si em ve un i em diu vols venir a recitar uns poemes, doncs jo hi aniré, perquè són llegits, perquè ara hi ha de memòria res. O sigui, jo res, llegit, i si ve a buscar per una altra cosa, mentre sigui llegit, cap problema.
1: Clar. I des del teu punt de vista, per ser una bona actriu, no professional o professional, què és la part més important? La memòria, el posar-te en el lloc del personatge ràpidament...
0: Home, tot.
1: Tot una mica.
0: Però a tu que si no tens memòria, com ho fas?
1: A tu què t'agradava més? Quina part t'acostava més i quina part t'agradava més fàcil?
0: Home, aprendre't el paper és el més difícil. I no equivocar-te i no posar-t'hi nerviós i no quedar-te en blanc i totes aquestes coses.
1: I el públic era exigent? El recordes exigent al públic?
0: No. No, home, ja sabien que ens venien a veure nosaltres, no. A més, veure, venien els papes, els tiets, els marits, els amics. Evidentment que tot si no ho feies bé no els agradava, això no m'ha agradat, però
1: clar,
0: és molt diferent.
1: I com ho compaginaves amb el tema de pintar?
0: Ah, no, pintava quan, aleshores que... A veure, jo quan... No vaig treballar sempre quan vaig estar casada. Hi havia temporades que treballava i temporades que no.
1: Clar.
0: Sí, vaig tenir fins i tot una botiga. O sigui que... Sí,
1: mira, la què era, la botiga?
0: De papereria i llibres i coses d'aquestes.
1: Molt bé.
0: Però vull dir... I també vaig treballar 9 anys amb un enginyer. Vull dir que...
1: Has fet una mica de tot.
0: Sí, i allà... Feia tant, era la xica de los recados com
1: la protagonista,
0: com delinear, vull dir,
1: vale, era l'enginyer,
0: sí, sí, perquè el meu home és arquitecte, per tant em va ensenyar a fer, com que ja també dibuixava, va ensenyar la part de delineació,
1: sí.
0: I també ho feia allà. O sigui que, a veure, he trucat moltes tecles.
1: Ja ho veig. Has posat veu a la vida des del teatre i emocions i has posat color a la vida des de les pintures.
0: Des de les pintures.
1: Des de les pintures. I com la teva inspiració amb les pintures, d'on la treies? El color que li posaves? Era una mica el que tu volies?
0: El que jo volia. Que lligués i que... I si hi havia una posta de sol, jo ho sabia que... Em deia sempre, mira... Ha de ser, el còmic és llis, no hi ha degradats, però com que m'agrada tant, ho deixem així. I ja està.
1: I posaves un degradat.
0: I jo posava un degradat.
1: I quan es va saber que tu eres la persona que posaves color? La colorista.
0: Jo diria que quan van fer-me l'entrevista allà es donia... Bueno, veure la gent més propera sí que ho sabia, però...
1: El Llaç és la revista d'aquí, de Molins de Rei, que et va fer una entrevista, quan es va fer l'exposició del... No, bueno, no me'n recordo.
0: No, abans.
1: Es va fer una exposició aquí, bueno, s'han fet moltes, però...
0: Sí, però abans.
1: L'última.
0: Bueno, i també ho van saber-ho quan es va morir, perquè llavors hi va haver-hi un homenatge i tot això, i llavors també hi vaig anar-hi.
1: Clar. Bueno, i a més et van encarregar les 40 contraportades.
0: Sí, ell avançava feina i tenia 40 contraportades, 40 o 45, no me'n recordo, de Gep i Fidel, que estaven per pintar. I llavors, a Cavall Fort, bueno, la família Madurell un dia em truquen si volia pujar allà dalt, dic sí, i vaig pujar i em vaig trobar amb la directora de Cavall Fort. I em va demanar si podia pintar aquelles contraportades. Li vaig dir que sí, evidentment. Llavors vaig treballar per Cavall Fort tot el temps que va durar que pintés allò.
1: I quan vas fer l'última, què vas pensar?
0: Ja s'ha acabat.
1: Ja està?
0: Ja està.
1: Sí?
0: Sí, no, vull dir, era una feina més per mi. A veure...
1: No tens nostàlgia de les coses?
0: No, penso que tinc l'edat que tinc i he viscut el que he viscut i hi ha coses que potser les faria ara diferents, això ho tinc molt clar. Però tampoc no te n'has de fer un drama. Vull dir, el que has viscut i ja està. Jo estic contenta de moltes parts. Per exemple, la segona part de Caràtula, que és a partir del 94, que es fan els 20 anys, se celebren els 20 anys de Caràtula. Aquell moment Caràtula no fa res, però ens ajuntem altre cop tots i diem, tirem-lo endavant. I ho vam tirar endavant bastants anys. I és l'etapa que jo he disfrutat molt més, perquè hi havia molts directors i llavors era molt més fàcil, perquè quan un estrenava, l'altre ja preparava. I va ser, a més, vam disfrutar moltíssim, vam riure moltíssim, i això és molt bo.
1: T'agrada treballar en equip?
0: Sí.
1: Sí.
0: I a més he treballat sempre amb gent molt més jove i amb gent més gran. I això és magnífic, perquè no et tanques amb gent de la teva edat.
1: Sí. I Caràtula, al final, quan va acabar Caràtula?
0: Caràtula, em sembla que va acabar... No, ara no tinc...
1: Més o menys, però no recordo.
0: El 2000...
1: Ah, doncs déu-n'hi-do,
0: 2000,
1: no?
0: Sí. 2002 o 2003, no recordo. És que he buscat la data i no l'he trobada.
1: I vau fer l'exposició aquesta, no?, de Teatreros.
0: Llavors, al cap d'un temps, el Toni em truca i
1: el Toni Moreno.
0: M'ajudes, sí. I em diu, m'ajudes a muntar aquesta exposició de teatre, no sé qui ho va... És que no me'n recordo qui ho va organitzar. Sé que el Toni em truca, diu, tinc aquí, hem de triar qui posem, qui... I me'n recordo que vaig anar a casa del Toni diverses vegades, diversos dies, i la vam muntar. Ell feia les fotos.
1: Sí.
0: I llavors, primer vam triar les persones que pensàvem que havien de sortir, les vam avisar, les quedaven un tal dia, tal hora... I llavors el Toni feia la foto, segons on ell creia que aquella persona li anava més bé, i jo l'acompanyava, i després vam muntar l'exposició. El Toni la va muntar.
1: Com ha sigut d'important el teatre? O com ho és d'important el teatre per una vila, com el cas de Molins de Rei? Que hi hagi un grup com el que teníeu vosaltres, com Caràtula.
0: Jo penso que és important. Sí, perquè, primer de tot, que per les persones que hi participen, és cultura, per un cantó és cultura, és esforçar-te, és estar en un grup, és treballar en equip, és moltes coses, sigui de teatre o sigui de dansa o sigui del que sigui. I és una pena que... Jo em sembla que sí que encara hi ha algun grup de teatre, que és una pena és que de vegades hi ha persones que... Jo també ho era bastant, tenia molt mal gènit al començament, però a la segona vegada que m'hi vaig posar, el 94, vaig dir... No rondinaràs per res. Per res. Peti qui peti, és igual, que passi el que Déu vulgui, però tu, ni m'ho. I ho vaig fer-ho. I estic contenta. Estic contenta perquè no cal. No cal enfadar-se, no cal... I el Pere va haver-hi un moment... Jo vaig plegar perquè aquell moment ja havien aplegat molts directors que jo... O directores, que també en teníem. Que en aquell moment jo treballava amb ells i ja també tenia alguns blancs, allò que dius ui, això ja no és el que era.
1: I com que no teníem apuntador, no?
0: Ah, exacte. I alguna vegada no teníem ni tres punt i jo dic, mira, jo Pere plego i ja
1: ara
0: està.
1: Quedaré fatal, què és el tres punt?
0: És una persona que està amb el paper,
1: sí,
0: entremig de bambalines,
1: ah.
0: I si tu
1: Sí, no davant com l'apuntador, no. Si no entrava amb balines.
0: L'apuntador t'ho deia tot.
1: I el traspunt era com l'entradeta.
0: El traspunt et donava l'entrada i, a més, si tu quedaves un moment en blanc, dissimuladament anaves cap allà i deia tal cosa i tal cosa, llavors tu continuaves.
1: Veus.
0: Però, bueno, de vegades estaves en un punt, per exemple, en una obra que vam fer de Chekhov, i jo me'n recordo, la vam fer aquí a Molins de Rei, la vam fer a Esparreguera, la vam fer a Olesa, perquè la vam fer el grup d'Esparreguera, de Molins i d'Olesa, cada grup va fer una obra curta de Chekhov, que la va dirigir el Cesc Vives i la Dolors Canals. I jo me'n recordo que, em sembla que era Olesa, que va haver-hi un moment que vaig canviar, era molt semblant al que deia, vaig canviar una frase per una altra, i en context jo dic, ara què li dic amb aquest? I ell ho va veure, però jo imparta retallar, no passa res, i ell em va anar dient coses fins que em vaig poder agafar amb una,
1: i ja vas enganxar.
0: I ho vaig enganxar i ja està, perquè allà no teníem traspunt, perquè la Dolors no estava per traspunts, no en podíem tenir. O sigui que...
1: M'estaves explicant el traspunt i jo t'he tallat que estaves explicant que havies deixat el grup perquè ja veies que tenies alguns blancs... I
0: sí, bueno, i llavors, sí. Però al cap d'un temps, ell diu, jo em quedaré encara un temps, també al cap, diu, saps què? Diu, penso que el grup... Em truca un dia per telèfon, diu, jo penso que el grup ha de...
1: Ha d'anar plegant veles.
0: Hem de plegar. Diu, jo ja també em vull plegar. Diu, bueno, doncs molt bé, diu, m'ajudaràs? Diu, sí. I llavors ens vam posar... Vam, bueno, diverses persones del grup, ens vam trobar, vam fer reunions, que fèiem, ell va dirigir una última obra, i els altres, bueno, i es van fer, el Toni va fer una capsa amb tots els programes que, de tot el que havia fet. Te la volia portar amb la deixada, ja te l'ensenyaré un dia. Amb tots els programes que, de totes les obres que havia fet Caràtula. Llavors, me'n recordo, veus, allò que et deia d'administrar i d'organitzativa. Em van passar totes les carpetes perquè posés ordre a tots els programes i posés per ordre alfabètic a tots els actors que, i tota la gent que havia participat des del començament fins al final.
1: Que d'important és... Déu-n'hi-do, però anava a dir-te, que d'important és mantenir la memòria de les coses i guardar-la i explicar-la.
0: Oh, i tant.
1: Oh, no, Montserrat.
0: Oh, i tant.
1: I en paper, també, perquè ara a vegades ho posem en digital i després no sabem on ho tenim.
0: Bueno, jo ho tinc tot en paper.
1: Ho tens tot en paper.
0: Jo ho tinc tot en paper.
1: Mira, mitges, mira, això és un tema
0: que... Mira, veus, fins i tot això.
1: Has vingut amb un paper avui, sí, senyora.
0: Amb un paper, amb bolígraf.
1: Quina història més maca, la de Caràtula, i quina història més maca, la de posar color a la vida i els dibuixos del Madurell, també, i el Massagran, i el Jep, i...
0: Fidel.
1: Fidel, que ho diré. I amb això entrem amb la dona que ens has portat a la secció de dones amb història. Una dona que feia una mica com tu, una mica de tot, perquè l'Anna Lizaran, que és qui ens has portat, Esparreguera, va néixer el 31 d'agost del 44, va morir molt jove, bueno, molt prematurament, no? 68 anys, l'11 de gener del 2013. Bueno, ha sigut una de les grans actrius que ha deixat una impremta inesborrable al teatre, al cinema, a la televisió catalanes. Però ella feia de tot, també, perquè és una de les fundadores del Lliure, i ella, no?, recollia... muntava escenaris,
0: feia
1: una mica... Bueno, quan ho he llegit de la seva biografia he pensat, mira, això sí que és com... Bueno...
0: Bé, és que ella va ser una de les fundadores del Lliure.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Va. Bueno, també va participar en la Fundació de Comediants.
0: Sí.
1: Sí, ella era filla d'una modista, d'un mecànic, i de seguida doncs, va tenir una gran passió pel teatre. Això
0: la seva germana també, la Lola Lizaran.
1: La Lola Lizaran, sí, senyora. Passió pel teatre com tu. També, no?
0: Bé, elles em sembla que devien començar, si eren d'Esparreguera, sí. Devien fer la passió. Aquí fem els pastorets i elles devien fer la passió.
1: Devien fer la passió, mira, això no ho he trobat exactament. No. Elles se'n van a París a estudiar.
0: Sí.
1: I com dèiem, doncs, a l'any 76...
0: No sé, és una suposició,
1: no,
0: vull dir que no ho sé.
1: Segur. Bueno, va fer Terra Baixa...
0: Em sembla que la Lola també feia teatre a Esparreguera.
1: Ah, és possible.
0: I em sembla que també havia fet alguna cosa de teatre a Esparreguera.
1: Ella havia fet cinema, la Lola, l'Anna, amb el Pedro Almodóvar, també.
0: Sí.
1: I amb el Ventura Pons. que va fer, que va guanyar el Premi Gaudí amb el Ventura Pons i el Premi Butaca a millor actriu, i també va fer televisió, Jet Lag i L'un per l'altre. Però fer televisió i cinema deu ser diferent, no? Bueno, tu això, clar,
0: no tinc ni idea.
1: Jo tampoc. també t'ho he de dir, perquè estic...
0: Home, suposo que sí que és molt diferent.
1: Sí. Bueno, va marxar als 68 anys, sobtadament, per un càncer.
0: Sí, i... estava assajant una obra de teatre.
1: Sí, sí. Diu, sí, i té algunes frases molt maques, com que la vida en escena... bueno, és com la veritat teatral, no? Com una veritat que tu també et fas a tu mateixa, que el teatre li va ensenyar a mirar, a escoltar i a resistir. Que això és maco, també, no?
0: Sí,
1: a resistir. Bueno, que tu vas començar fent obres també que eren de resistència contra el franquisme, encara que fos...
0: Exacte. Sí,
1: no?
0: Sí. Sí, sí, home, sí. Jo a l'escola que vam anar a Barcelona també era una escola... Era una escola no tant com per actors com per ensenyar als diferents grups, donar-los classes,
1: sí,
0: de respiració, de dicció, de tot això,
1: sí,
0: perquè
1: sí, sí,
0: per allò que dèiem, perquè el nivell pugés, perquè els grups de teatre dels pobles no fossin de quatre persones aficionades que ho feien com podien, sinó que hi hagués un cert nivell.
1: Que hi hagués un nivell. I una exigència.
0: I una exigència.
1: No? Que això sí, és el sí, que deies
0: sí,
1: tu al final.
0: Sí.
1: Bueno, però això t'has de sentir orgullosa de posar aquesta escola, de ser una de les impulsores d'aquesta escola del teatre no professional. No? No, de l'exigència, no, del canvi de mirada. No va ser un canvi de mirada, això, o no?
0: Sí, però clar, bueno, jo no ho portava,
1: bueno,
0: jo
1: dona, ja vaig dic, anar com a... Dic en general. I ella deia, si les coses es fan bé, també agraden, ho deia irònicament, en el sentit de que tot es pot fer de moltes maneres, però sobretot s'ha de fer bé.
0: Exacte,
1: no?
0: Es poden fer, i sempre ho he dit, les coses es poden fer bé o malament. Si les fas bé, ja està. Si les fas malament, les has de tornar a fer, perquè si no, no anem bé.
1: Clar. Bueno, ella era molt treballadora, bueno, de fet, ha deixat una empremta perquè era una dona molt carismàtica i molt humana, també, que és el que dèiem abans, que ella no se li queien els anells. O sigui, era una gran estrella, perquè ens entenguem, reconeguda, una gran actriu, i a la vegada, doncs, era capaç de ser molt propera i de fer el que calgués fer quan tocava.
0: A mi m'agradava molt com a actriu.
1: Sí, l'havies vist?
0: Sí.
1: Jo crec que la vaig veure a Agost.
0: Agost,
1: que va
0: sí,
1: ser molt impressionant.
0: L'última que vaig veure.
1: Sí, va ser molt impressionant.
0: És que a més l'obra també era molt bona.
1: Sí, sí, va ser molt impressionant. Vas molt al teatre?
0: Ara poc, perquè... O sigui, jo estic molt contenta que facin teatre a Molins de Rei, perquè a la nostra edat anar a Barcelona, tot i que és molt fàcil,
1: uh-huh,
0: ja se'ns fa més difícil. Sobretot un diumenge a la tarda, vés a buscar el tren, si vas en cotxe, busca un aparcament...
1: Clar,
0: tot plegat és com molt rotllo.
1: Clar.
0: I que el facin ara... A mi em sembla magnífic. I els hi vaig dir ahir, l'altre dia, el diumenge, els hi vaig dir, a veure si em feu més i feu altres coses també. Que no sigui només tonteries. Feu concerts i feu coses que la gent més gran i la gent jove també no tinguem la necessitat de desplaçar-se,
1: de marxar, de sortir.
0: Molins de Rei és prou gran perquè hi hagi una mica de tot i
1: sí,
0: el diumenge puguis anar.
1: Déu-n'hi-do les coses que hi ha, també t'ho dic,
0: Sí, sí, però
1: no,
0: que no, valguin la pena.
1: Sí, tal i tant. Bueno,
0: almenys que valguin la pena per mi.
1: Que sí, dona, que sí. I abans deies que ara estem acabant ja el programa, ens hem d'anar acomiadant, però abans d'acomiadar-nos, la Montserrat Caparrós Puiggarí, quan no fa teatre i no coloreix, i quan no posa color a la vida, què fa? Què fas? Cuines, camines, què fas? Què t'agrada fer?
0: A veure, jo caminava molt, però des que m'han operat el genoll, la cosa,
1: no
0: camino menys. Mira, faig jo per horològic, miro de fer coses que em facin treballar el cervell, llegeixo, miro la tele, faig...
1: Has sigut una gran lectora sempre.
0: Sí, potser més abans que ara, perquè quan començo un llibre i no m'agrada, el deixo.
1: Ah, sí? Mira, això ja com una escola, qui ho fa i qui no ho fa.
0: No, jo sí, I ràpid.
1: Bueno, o sigui... en tot cas, ens agrada molt que ens expliquessis aquesta història de la teva vida, del teatre i del cavall fort i conèixer, no?, qui posava color als dibuixos del Madurell, que això del Josep Maria Madurell, que també és molt maco. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Ja estem acabant. Hem d'acomiadar-nos i també agrair a la Eli Arjona, la nostra tècnica, que ens ha acompanyat, i també recordar a tothom que ens escolteu que, com sempre dic, estem al segle de les dones, però queda molta feina a fer, i aquí seguirem fent-ho cada setmana des de les Heroïnes Quotidianes, que podeu sentir-ho a la web de Ràdio Molins de Rei si no ens heu sentit en directe, o a les plataformes de podcast, i ens podeu seguir a Instagram. Hem de seguir fent xarxa perquè hem de seguir fent dones visibles, com avui hem fet visible aquesta història tan maca de la Montserrat Gavarró.

0: Bon dia, són les 2.
1: Notícies en xarxa.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest dissabte a Alcarràs la necessitat d'arribar a un consens sobre el Pla Ter, el pla que regula el desplegament de l'energia eòlica i fotovoltaica a Catalunya.
2: Tot i les reticències d'alguns municipis, Illa ha assegurat que el govern mantindrà la seva determinació per tirar-ho endavant.
0: Repassem altres notícies de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
3: Bon dia, Adrià.
0: Doncs, com dèiem, el president de la Generalitat ha posat en el Parc d'Alcarràs com a exemple de projecte de transició energètica i ha defensat que les instal·lacions renovables poden ser compatibles amb l'activitat agrícola. El Pla Ter preveu multiplicar per 3 la potència renovable l'any 2030 i per 12 el 2050.
2: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha anunciat que a partir del 2027 es preveu ampliar el parc a 1.000 més, que sumarien 300 megas més, ja que estan operatius. També ha avançat la incorporació de bateries per emmagatzemar l'energia, a més de remarcar el pressupost dels diferents alcaldes del municipi en els diferents anys.
0: I els agents rurals han informat que aquest dissabte el perill d'incendi és molt alt.
2: Ho és especialment a 58 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre, repartits per les comarques de l'Anoia, Bages, Baix Ebre, Conca de Barberà, les Garrigues, Noguera, Segarra, Segrià, Solsonès, Terra Alta i l'Urgell. I en aquestes localitats s'ha activat el Pla Alfa a nivell 3 i es recomana molta prudència en les activitats a l'exterior per evitar els focs.
0: I és moment, per tant, ara per conèixer la previsió del temps per aquest dissabte. Sergi Càrceles, bon dia.
4: Bon dia. Una situació ben tranquil·la la que estem tenint aquest dissabte a tot el país i sobretot amb aquesta temperatura que bàsicament aquest matí ha despertat molt més fresqueta que dies enrere o fins i tot que setmanes enrere. Hem hagut de tancar finestres en molts casos i posar-nos al cobrellit a moltes comarques. En canvi, ja a aquesta hora la temperatura torna a pujar amb gràcia i al llarg d'aquest migdia avançat ja, també aquesta tarda, la temperatura arribarà fins als 30-32 graus en molts casos cap al prelitoral barceloní, l'interior de Girona o també les comarques de Ponent. Sempre, ja diem, amb un cel completament asserenat, al igual que el diumenge, si de cas, amb alguns núvols matinals cap a la Costa Daurada i demà amb un palet més de temperatura que no pas avui. Ho anirem seguint a la xarxa.
0: I en esports, el Barça ja es prepara pel partit de dilluns contra el Rayo Vallecano.
2: El primer equip ha tornat a la feina aquest dissabte al matí per preparar la tercera jornada de la Lliga, que es disputarà dilluns a 2:15 de la nit al Camp Nou contra el Rayo.
1: Notícies en xarxa.

0: qüestionen la implantació dels nous projectes.
1: Per això, aquest pla sectorial territorial d'energies renovables, el PLATER, que estem discutint amb tot el territori de Catalunya, amb tots els ajuntaments de Catalunya, per triar el 2% del territori de Catalunya que necessitem per posar les energies renovables. No serem capaços de tenir aquesta conversa pública educada, assenyada, respectuosa, informada, amb tècnics per poder dir aquí sí, aquí no, escoltant els alcaldes, com hem fet aquí al Carràs, per dir, home, aquí no m'ho posis perquè aquí no va bé, escoltant els representants de la pagesia, doncs clar que sí que serem capaços. Una vegada la gent diu, és que si fem parcs d'aquest tipus, matem l'agricultura. No. El Carràs és un municipi punter en agricultura i pot fer aquest parc. Es tracta de triar on el fem.
0: El president ha posat el parc del Carràs com a exemple de projecte de transició energètica i ha defensat que les instal·lacions renovables poden ser compatibles amb l'activitat agrícola. El PLATER preveu multiplicar per 3 la potència renovable l'any 2030 i per 12 l'any 2050. També la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha anunciat que a partir de l'any 2027 es preveu ampliar el parc amb 100 megawatts més, que sumarien els 300 megawatts que ja estan operatius. També ha avançat la incorporació de bateries per emmagatzemar l'energia, a més de remarcar el suport dels diferents alcaldes del municipi en els darrers anys.
2: Els últims alcaldes d'aquest municipi, a més de signes polítics diferents, han donat suport al projecte. Han entès, com deia l'alcalde, com explicava molt bé l'alcalde, que aquest és un camí que hem i volem transitar en l'àmbit energètic i que, tot i que a vegades la implantació de renovables en genera neguits en el territori, val la pena entendre aquesta entesa, subratllar-la i veure que aquest camí també ens ajuda a preservar precisament aquests paisatges davant l'impacte del canvi climàtic.
0: La visita, però, ha estat marcada per la protesta d'una quinzena de persones. Convocades per diverses plataformes, han denunciat l'impacte dels projectes renovables i han afirmat que no és una transició, és especulació. El debat entre el desplegament energètic, territori i consens continua obert.
3: I, d'altra banda, la secretària general d'Esquerra Republicana per Catalunya, Elisenda Alemany, ha defensat aquest dissabte la necessitat d'avançar en el desplegament de les energies renovables, però ha reclamat que es faci respectant la sobirania territorial. Les declaracions arriben el mateix dia que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reafirmat la voluntat del govern de triar endavant el Pla Territorial Sectorial per a la implantació de les energies renovables.
0: Des de les festes de Sants de Barcelona, Alemany ha confiat que les esmenes presentades pels ajuntaments del Pla arribin a bon port. La dirigent republicana ha recordat que Esquerra Republicana ja va aconseguir retirar l'anterior proposta del govern perquè considerava que s'havia elaborat sense prou diàleg ni consens amb el territori. Alemany ha admès que durant els anys en què Esquerra Republicana va governar, la Generalitat segurament mai s'ha fet prou en matèria de renovables, tot i reivindicar els projectes impulsats aleshores.
4: És evident que Catalunya ha d'avançar cap a la implantació de l'energia renovable amb molta més ambició que potser ho hem fet els darrers temps, i alhora també és veritat que s'ha de fer respectant la sobirania territorial d'aquells que més coneixen el territori. Nosaltres ja vam fer retirar en el seu moment el pla del govern de la Generalitat perquè creiem que no s'estava fent amb prou diàleg i prou consens. Ara estem en un procés d'esmenes que esperem que arribin en bon port perquè tots puguem avançar en aquest objectiu de país, que és també un país que avança en la sobirania pel que fa a l'energia, la sobirania energètica.
0: La dirigent també ha situat altres qüestions entre les prioritats del partit per al nou curs polític, com el caos de Rodalies, l'educació, les dificultats econòmiques de les famílies i el finançament singular de Catalunya. A més, ha criticat la gestió del govern espanyol davant la crisi de deute i ha qüestionat la política lingüística de l'Ajuntament de Barcelona.
3: I també us expliquem que la Federació d'Agrupacions de Defensa Forestal del Penedès i el Garraf, que agrupa les 26 entitats del territori, ha engegat una campanya de micromecenatge per a la creació d'un centre d'emergències d'àmbit nacional.
0: S'ubicaria a Pacs del Penedès, en un espai que ara volen adquirir i que caldria reformar i que per la seva ubicació podria centralitzar l'activitat dels professionals de les emergències com incendis forestals o inundacions. L'objectiu de la federació és aconseguir les aportacions econòmiques durant les properes setmanes per poder fer efectiva la compra de l'espai al mes de setembre.
5: La Federació d'Agrupacions de Defensa Forestal del Penedès i el Garraf vol que la vegueria concentri l'activitat entorn de les emergències de país. ho planteja amb un projecte ambiciós, la creació

0: Del Centre d'Emergències Forestals i Rutals de les ADFs, un espai que vol substituir els centres de comandament efímers que es munten quan hi ha grans incendis o episodis climatològics adversos per donar pas a un espai on tots els professionals implicats hi puguin treballar amb seguretat i garanties i alhora per la Federació ser un espai on poder reagrupar tot el seu material que ara està repartit en diferents ubicacions.
1: Hi ha la mancança de tenir un centre ubicat de coordinació, no només per nosaltres, sinó també de coordinació amb tots els altres cossos d'emergències. Perquè hem tingut l'experiència amb tormentes o amb inundacions, que hem intentat ubicar el nostre centre de comandament amb el parc de bombers, per exemple, però no està ni preparat ni és el lloc perfecte per ubicar diversos cossos d'emergència, atendre els mitjans de comunicació, atendre els grups polítics per saber de l'emergència en quin estat està, actualitzar-la. Llavors, un dels centres més ben presentats, perquè portàvem més d'un any buscant ubicacions, ha sigut aquest.
0: Dues naus ubicades a Pacs del Penedès, al centre del país, i que podrien concentrar tota l'activitat entorn les emergències, des de reunions operatives fins a la vigilància avançada, la rebuda d'equips de fora de Catalunya en cas que l'emergència ho requerís, i també, per exemple, l'atenció als mitjans. Per a la seva adquisició, però, calen 90.000 euros que ara esperen poder obtenir a través d'una campanya de micromecenatge. La compra de l'espai s'hauria d'efectuar el mes de setembre perquè les administracions puguin incorporar aportacions econòmiques per a la seva rehabilitació al pressupost de 2027.
1: Després hi ha una inversió molt gran de lo que és la rehabilitació. Que aquí sí que és veritat que hi haurà participació de totes les entitats públiques, tots els ajuntaments dels tres consells comarcals, de l'Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf, hi participen activament. Ja estem firmant convenis directament amb ajuntaments i també estem firmant convenis a través dels consells comarcals, perquè és ajuntaments que no volen fer un conveni directe amb nosaltres, que el fan a través del Consell Comarcal. Diputació de Barcelona també ja tenim pactes oberts de que un cop estigui signat com a propietat nostra, amb els pressupostos de l'any que ve, ja hi haurà assignacions per la rehabilitació d'aquest equipament. I també estem en contacte amb Generalitat de Catalunya, que de moment encara no tenim pressupost assignat, però que pensem que sí que hi participaran, perquè és un projecte de país.
0: A dia d'avui, la campanya de micromecenatge pel Centre d'Emergències ha aconseguit ja més de 2.000 euros i s'espera que durant les properes setmanes es pugui arribar als 90.000 que s'ha marcat la Federació d'Agrupacions de Defensa Forestal del Penedès i el Garraf per fer que el projecte sigui una realitat.
2: La consulta sobre el nom del Departament de Pirineus Orientals ha acabat amb la victòria de l'opció continuista, tot i el marge reduït respecte a les alternatives. Pirineus Orientals ha obtingut 18.025 vots, el 47,2% dels sufragis, mentre que Pirineu Català ha sumat 16.092 vots, un 42,15. En canvi, Pirineu Mediterrani ha quedat en tercera posició, amb només 4.061 vots, el 10,64%. La participació, però, no ha arribat a l'11% del cens.
3: Plataforma per la Llengua ha qualificat el resultat d'oportunitat perduda, però ha remarcat que no es pot interpretar com un rebuig a la catalanitat de la Catalunya del Nord. Segons l'entitat, més de la meitat dels participants, un 52,79%, ha votat per alguna de les dues opcions que proposaven canviar la denominació actual. L'organització també ha qüestionat les condicions de la consulta. Considera que el període de votació entre el 22 de juny i el 15 d'agost ha coincidit amb l'estiu i que no hi ha hagut prou debat públic sobre els motius i les conseqüències d'un possible canvi. Per a l'entitat, el resultat reflecteix només la voluntat dels participants i no la identitat de tot el territori.
2: I, d'altra banda, l'Ajuntament de Torelló ha decretat avui dia de dol oficial per la mort violenta d'un veí del municipi d'Osona.
3: El consistori lamenta profundament el fet, tal com ha expressat ahir en un comunicat. Des d'aquest divendres, les banderes de la Casa de la Vina jaunegen a mig pal, al 9FM Caral Àries.
4: Les banderes de l'Ajuntament de Torelló onegen des d'ahir divendres a mig pal i avui el consistori ha decretat un dia de dol. És la resposta oficial a la mort violenta d'un veí de Torelló després de l'agressió que va rebre a casa seva el passat 10 d'agost. En el comunicat fet públic per l'Ajuntament torellonenc, trasllada el seu condol més sincer a la família i a les persones properes, condemnant tota forma de violència. Així mateix mostra la seva confiança en la investigació policial per esclarir els fets, amb tot el pes de la justícia. És la resposta resposta oficial del consistori a la confirmació de la mort de l'home de 63 anys que vivia a la planta baixa d'un pis del carrer Espadamala de Torelló i que va ser apallissat fa 15 dies. No va poder sobreviure a la violenta agressió que va patir la matinada del 10 d'agost a casa seva i va acabar perdent la vida a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, on havia estat traslladat després de rebre una primera atenció mèdica a l'Hospital de Vic. L'11 i el 12 d'agost, els Mossos d'Esquadra van detenir un home de 46 anys i una dona de 50 com a presumptes autors de l'agressió. La causa havia quedat oberta per un delicte d'assassinat en grau de temptativa, de simulació de delicte i lesions doloses. Un fet que segurament canviarà, ja que la víctima ha acabat perdent la vida.
2: I el projecte Talas ha digitalitzat en 3D el Constantinisme, un vaixell francès enfonsat a tocar de l'illa Mateua.
3: Forma part d'un conjunt de prospeccions a la costa catalana en busca de difondre i preservar el patrimoni enfonsat, un element conegut com a derelicte.
5: El Constantin era un vaixell mercant que es va enfonsar davant la costa de l'Escala a causa d'un temporal l'any 1963, mentre era remolcat en direcció al port d'Alger pel seu desballestament. És un dels objectius del projecte Talassa, que està creant models 3D d'un conjunt de derelictes enfonsats a la costa catalana.
6: Clar, el rescanejar això, nosaltres, a part de donar-li el valor de lo que queda d'aquest derelicte, doncs també és immortalitzem una miqueta el moment en què els trobem ara mateix. Tant de bo això ho haguéssim fet fa 10 anys, perquè haguéssim vist l'evolució, la degradació d'aquest derelicte i haguéssim tingut també una prova del seu estat fa uns anys. Però bé, no podem tirar enrere, però ja tenim ara aquest model que si més endavant doncs es volgués fer alguna tasca de conservació o d'extracció d'aquestes peces per musealitzar o per poder-ho ensenyar al públic, doncs ja les tenim.
5: El projecte busca difondre i preservar el patrimoni que ha quedat dipositat al fons marí. Es treballa amb derelictes enfonsats des de l'any 1900 en endavant. Restes anteriors es treballen des del Centre d'Activitats Subaquàtiques del Museu d'Arqueologia de Catalunya.
6: O material de divulgació per les escoles o per als museus, material científic per estudis de degradació o de patrimoni subaquàtic i també el poder fer models per crear briefing, models per poder explicar als bussejadors recreatius de com ha de ser la immersió i quins punts es poden veure per donar-li un valor afegit en aquest derelicte i també punts de perillositat que s'hagin d'evitar per millorar la seguretat del bussejador.
5: El projecte abasta tota la costa catalana, limitat especialment per la profunditat on han quedat les restes. El projecte Talassa va néixer fa més d'un any. Va ser una iniciativa d'un grup de submarinistes amb aptituds tècniques o informàtiques interessats en el patrimoni enfonsat, que es van emmirallar en projectes semblants que existeixen a Alemanya o Canadà. Les dades recollides es posen a disposició de tothom de manera lliure i gratuïta.
2: I d'altra banda, ara us expliquem que el sol radiant ha omplert aquest darrer cap de setmana d'agost les platges catalanes i ha donat una última empremta als negocis de costa abans del final de la temporada. A la platja del Callao de Mataró, guinguetes i restaurants treballen a ple rendiment. Al racó d'en Margarit, els plats de braves, calamars, amanides i arrosos es succeeixen a les taules, mentre que els clients busquen àpats lleugers per tornar ràpidament a la platja.
3: Per al responsable de l'establiment, Marcel Margarit, és pràcticament l'última suada d'un estil que qualifica de típic. La calor extrema va avançar a l'inici de la temporada, però també va frenar el consum durant les setmanes més caloroses, quan molts clients evitaven sortir a menjar fora. Amb el temps, però, el sector i els clients s'han adaptat. Les terrasses han recuperat l'activitat i les reserves han augmentat, tot i que el tiquet mitjà ha estat inferior al d'altres anys. Ara els negocis afronten les últimes jornades de la temporada econòmica amb optimisme. La tornada a l'escola i la feina reduirà progressivament l'afluència, mentre que queda pendent un problema habitual, que és la manca de personal. La dificultat per trobar treballadors i conciliar la vida laboral i familiar continua sent un dels principals reptes del sector.
2: I obrim ara aquest bloc per parlar de les afectacions i dels successos que estan ocorrent durant el dia d'avui, durant aquest cap de setmana. I és que des d'aquest matí la línia 1 del metro de Barcelona ha recuperat el servei entre les estacions de Florida i Plaça de Sants després de les obres de millora que s'hi han dut a terme. La intervenció ha obligat a interrompre temporalment la circulació en aquest tram, però permetrà reprendre la normalitat del servei.
3: Les obres han comptat amb una inversió de més d'11 milions d'euros i s'han centrat principalment en la renovació de les vies. Els treballs també han permès instal·lar una base de formigó més estable, amb l'objectiu de millorar les condicions de la infraestructura i garantir-ne un funcionament més adequat. La intervenció també ha inclòs la modernització de les instal·lacions del taller de Santa Eulàlia, un dels espais vinculats al manteniment i funcionament de la línia. La recuperació del servei en aquest tram no és l'única millora prevista al metro de Barcelona durant aquests dies. Dilluns, l'estació de Verdaguer també recuperarà la normalitat amb la reobertura del passadís que connecta les línies 4 i 5. D'aquesta manera, els usuaris podran tornar a utilitzar aquest enllaç entre les dues línies sense haver de fer el recorregut alternatiu que està necessari durant les obres.
2: I els veïns afectats per l'esvoranc provocat per les obres de l'ELA 9 al Putxet hauran d'esperar encara unes setmanes o mesos per tornar als seus habitatges. El govern preveu que els residents d'una de les quatre finques que continuen afectades, amb 15 habitatges i un local, puguin tornar a casa a mitjans d'octubre. En canvi, els veïns de les tres finques restants, amb 18 habitatges i 7 comerços, no ho podran fer fins a principis de l'any vinent.
3: L'esvoranc es va produir el 7 de juliol i després de detectar-se moviments a terra que van generar una cavitat d'uns 8 metres de llargada i 4 de fondària. Des d'aleshores, els treballs de consolidació del terreny s'han mantingut les 24 hores del dia. Segons el govern, la situació es manté estable i els edificis continuen sota control. Ramon Ramírez, director general d'Infraestructures de Mobilitat, explica els dos escenaris.
7: Tenim dos escenaris, un d'unes 6 setmanes aproximadament per la finca Teodora a la Madrid 5, on pensem que 6 setmanes més o menys mitjans d'octubre podrà retornar aquests veïns, són 15 vivendes i un local comercial. En canvi, els locals i vivendes de Teodora a la Madrid 3, Rubinstein 2 i Rubinstein 4, aquests el retorn ja parlem d'un període bastant més llarg, s'ha de fer totes les feines de consolidació del terreny, que això és una cosa que no depèn estrictament dels recursos que posem, és la quantitat de material que el terreny accepta. Això ens portarà, estimem en aquest moment, cap a començaments de l'any vinent, i serà quan podrem començar a parlar del retorn d'aquestes tres finques que hem dit, que repeteixo, són 18 habitatges dels 87 que inicialment van quedar evacuats el dia de l'incident, més 7 locals comercials que no hauran pogut retornar.
3: El retard està relacionat principalment amb la necessitat d'estabilitzar completament el terreny i retirar la tuneladora, que continua aturada sota els immobles. La màquina haurà de desplaçar uns 20 metres abans de reprendre els treballs.
2: Són les 2:21, moment per conèixer què passa amb el pas de les notícies de proximitat. Organitzacions socials i sindicals preparen un comboi internacional de solidaritat amb Ucraïna que sortirà de Barcelona al novembre.
3: La iniciativa està impulsada per la Xarxa Europea de Solidaritat amb Ucraïna, amb un doble objectiu: portar a Ucraïna ajut humanitari i mostrar el suport ciutadà al poble ucraïnès a les portes del 5è hivern en guerra. Ràdio Sant Vicenç, Eva García.
8: El comboi que sortirà de Barcelona recorrerà la ruta sud i confluirà a Polònia amb els combois que també sortiran des de Londres i Oslo. Preveuen portar generadors per fer front als constants talls d'electricitat, també medicaments i tot tipus de material necessari que sigui difícil de trobar a Ucraïna. Durant el recorregut és previst que el comboi faci parades i actes públics en diferents ciutats. Alfons Bec és membre de la Xarxa Europea de Solidaritat amb Ucraïna.
9: L'objectiu dins d'aquesta ruta és fer com una flotilla però terrestre, i a cada ciutat, per les principals per les que passi, organitzar actes de solidaritat amb Ucraïna. Per exemple, a la ruta sud, pues, la idea és fer alguns actes a Perpinyà i a Lió.
8: Amb la represa del curs polític, l'organització del comboi internacional preveu buscar també el suport dels ajuntaments catalans amb la presentació de mocions. La col·laboració amb el comboi internacional de solidaritat amb Ucraïna es canalitza mitjançant la seva pàgina web.
2: I ens movem ara fins a Tarragona, perquè les asseguradores d'aquesta ciutat estan desbordades per les reclamacions dels afectats pel temporal de vent, pluja i pedra de dilluns passat.
3: Les destrosses són nombroses i es calcula que també quantioses, a falta d'una avaluació global. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
10: La calamarsa i el vent s'han convertit en els últims 30 anys en una font d'afectacions habitual. Les companyies han hagut d'adaptar les assegurances, com explica l'analista i director de subscripció d'MGC Tarragona, Joan Sancho, a Tarragona Ràdio. Indica que, per exemple, han abaixat el llindar del vent fins als 80 km per hora.
11: Hem hagut de baixar els límits a 80 km per hora perquè a Tarragona ciutat 80 km fa mal, a llocs on no fa vent, Barcelona, 80 km fa mal.
10: La pedra que va caure dilluns ha fet que negocis com el restaurant de Pedro Cardosa al polígon Francolí hagin hagut de tancar. No sap quan podrà obrir mentre segueix pendent de peritatges i de les assegurances.
12: Es un desastre, pero ya no solo me conlleva a mí como restaurante, sino que los demás compañeros del polígono han sufrido. Estamos valorándolo. Y es que ha hecho daño.
10: Els veïns de les urbanitzacions de Llevant tramiten la declaració de zona afectada pel temporal.
2: I ara sí, moment d'obrir plana cultural. Els veïns de la Pobla de Cérvoles a les Garrigues ja estan gravant el segon capítol de la seva particular sèrie anomenada Les Jonqueres.
3: Ho fan tots ells, la producció, el guió, l'escenografia, perquè no deixa de ser una excusa per trobar-se i passar una bona estona. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
13: Veïns, sobretot de la Pobla de Cérvoles, però també del Vilosell, ja treballen en la segona entrega de la seva pròpia sèrie, Les Jonqueres. Tot va començar amb la idea de fer alguna cosa i ara no és que tinguin el segon capítol en marxa, anomenat, per cert, un romanç molt romancer. És que fins i tot ja tenen el tercer escrit. A més, que tots plegats ja han guanyat el seu particular Òscar amb totes les rialles que fan mentre es graven. En parlen els seus protagonistes.
14: Bueno, va sorgir això durant la pandèmia. L'avorriment ens va portar a fer aquesta sitcom. I llavors doncs, es vam inspirar una mica amb les Tresines. Però ara ja hem fet el primer capítol, que era més inspiració de Tresines, i ja volem que siguin les Jonqueres.
15: Vull dir que participa molta gent d'aquí, principalment, però també està obert a aquesta participació més coral i més col·lectiva, no? Que també és una de les idees de les Jonqueres, no? Aglutinar aquesta sensació coral i col·lectiva de la gent del poble i d'extrapoble.
16: Són coses que, bueno, que són iniciatives que en pobles petits, sobretot, doncs et fan, no sé, et fan sentir més viu, et fan sentir que participes en coses i no sé, després de gent, encara que no participi actuant, també venir-te a veure els hi fa gràcia perquè ens coneixem tots.
13: L'estrena serà el pròxim estiu just per la festa major del poble.
2: I parlem ara d'esports, parlem de futbol. El Barça ja prepara el partit dilluns contra el Rayo Vallecano.
3: El primer equip ha tornat a la feina aquest dissabte al matí per preparar la tercera jornada de Lliga, que es disputarà dilluns a 2:15 de nit al Camp Nou contra el Rayo.
2: Mentrestant, Julián Álvarez, del davanter de l'Atleti de Madrid, que vol fitxar el Barça, ha quedat fora de la llista de convocats per Simeone al partit d'aquesta nit contra el Sevilla.
3: El Barça ja coneix el calendari de la fase de Lliga de Champions.
2: I d'altra banda, l'Espanyol juga aquest dissabte a les 7 de la tarda contra la Reial Societat a Anoeta.
17: La xarxa de comunicació local.
18: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
19: Continguts en xarxa.
20: Cartellera renova amb el darrer film de Rodrigo Sorogoyen, protagonitzat per Javier Bardem i Victoria Luengo, El ser querido. Dels Estats Units arriba el film postapocalíptic La constelación del perro i l'arqueòleg més intrèpid de l'animació torna amb Tadeu Jones i La llàntia meravellosa.
21: Clagueta final!
22: És una història de traïció, és una història d'abandono.
23: Yo no sabía que tenía su hija, yo creo que nadie lo sabía, ni que era actriz.
22: ¿Cuál es la pregunta?
20: Rodrigo Sorogoyen presenta El ser querido. El protagonista és l'Esteban Martínez, interpretat per Javier Bardem, un director de cinema aclamat, però amb un passat marcat per la violència i els excessos. En el seu nou projecte li ofereix un paper a la seva filla Emilia, Victoria Luengo. Conviure en el set els aproparà, però també reobrirà velles ferides que mai no van cicatritzar.
22: Has canviat la cara, t'ha molestat o algo? Perdóname, pero es que no podemos seguir aquí la conversación si no sabemos de qué hablamos.
24: Antes del fin.
0: fin del mundo. Besaba a mi mujer. Jugaba con mi perro.
1: ¡Jasper!
20: La constel·lació del perro és l'adaptació d'una novel·la d'èxit de l'escriptor Peter Heller. El film explica com, en un món postapocalíptic, un virus aniquila pràcticament tota la humanitat. Els supervivents s'enfronten a uns carronyaires anomenats segadores. El protagonista és en Hick, un pilot que ha sobreviscut al virus però que ha perdut la dona.
0: Hemos sobrevivido porque tenemos reglas para los desconocidos.
4: ¿Tiene café de verdad? Echo de menos la música. Andar de camino al supermercado.
6: Ei, Mòmia fans! Us parla el vostre bro en emissió des de London, UK! Digues una coseta dels meus followers!
20: A Tadeu Jones i la Llàntia Meravellosa, en Tadeu i la Sara són ara pares de l'Olímpia, l'Oli, una nena de 2 anys adorable i intrèpida. L'aparició d'un nou membre de la família no agrada a Mòmia, que no porta gens bé haver deixat de ser el centre d'atenció. Quan, durant un viatge a Londres, troba la Llàntia Meravellosa de les Mil i Una Nits, Mòmia demana viatjar enrere en el temps i tornar a quan era jove. Llavors, en Tadeu i la Sara uneixen forces per evitar que canviï la història i portar tot el grup de tornada a casa.
0: Estarem junts sempre.
1: Tadeu, Jones i la Llàntia...
17: La xarxa.
2: Bon dia, són 2:45.
19: Notícies en xarxa.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest dissabte a Alcarràs la necessitat d'arribar a un consens sobre el Pla Ter, el pla que regula el desplegament de l'energia eòlica i fotovoltaica a Catalunya.
3: Tot i les reticències d'alguns municipis, Illa ha assegurat que el govern mantindrà la seva determinació per tirar-ho endavant.
2: Repassem ara altres notícies de la jornada i ho fem parlant dels agents rurals, que han informat que aquest dissabte el perill d'incendi és molt alt.
3: Ho és específicament a 58 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre, repartits en les comarques de l'Anoia, el Bages, Baix Ebre, Conca de Barberà, Garrigues, Noguera, Segarra, Segrià, Solsonès, Terra Alta i Urgell. I en aquestes localitats s'ha activat el nivell pla Alfa 3, que recomana molta prudència en les activitats a l'exterior per evitar els focs.
2: I parlem ara d'afectacions, perquè des d'aquest matí es reprèn el servei de la línia 1 del metro de Barcelona entre Florida i Plaça de Sants, després de les obres de millora que s'hi han fet.
3: També l'estació de llums, l'estació de Verdaguer, recuperarà la seva normalitat amb la reobertura del passadís d'enllaç entre la línia 4 i 5.
2: I és moment ara per conèixer la previsió del temps per aquest dissabte. Sergi Càrceles, bon dia.
24: Bon dia. Una situació ben tranquil·la la que estem tenint aquest dissabte a tot el país i sobretot amb aquesta temperatura que bàsicament aquest matí ha despertat molt més fresqueta que dies enrere o fins i tot que setmanes enrere. Hem hagut de tancar finestres en molts casos i posar-nos el cobrellit a moltes comarques. En canvi, ja a aquesta hora la temperatura torna a pujar amb gràcia i al llarg d'aquest migdia avançat ja, també aquesta tarda, la temperatura arribarà fins als 30-32 graus en molts casos cap al prelitoral barceloní, l'interior de Girona o també les comarques de Ponent. Sempre, ja diem, amb un cel completament asserenat, al igual que el diumenge, si de cas, amb alguns núvols matinals cap a la Costa Daurada i demà amb un palet més de temperatura que no pas avui. Ho anirem seguint a la xarxa.
2: I en esports, en futbol, l'Espanyol juga aquest dissabte a les 7 de la tarda contra la Reial Societat a Anoeta.
3: El club blanquiblau ha incorporat l'extrem Brian Zaragoza. En la prèvia del partit, el tècnic Manolo González ha parlat de l'arribada del jugador andalús.
2: En bàsquet, la penya debuta avui en pretemporada a Gijón i ho fa contra l'Obradoiro gallec.
3: El partit començarà a les 9 del vespre. El Joventut podrà comptar amb Diego Niebla després d'haver estat treballant amb la selecció espanyola. De la seva banda, el Fiat Girona jugarà a les 8 contra el Cesaire Phoenix a Platja d'Aro.
2: I l'Espar Girona s'ha endut aquest divendres el torneig de Platja d'Aro en vèncer al Manresa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Lídia Porta i jo mateix, Adrià Duc. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest dissabte a Alcarràs la necessitat d'arribar a un acord sobre el pla territorial sectorial per la generació elèctrica eòlica fotovoltaica Pla Ter, tot i deixar clar que el govern manté la voluntat de tirar-lo endavant.
3: Durant la visita al parc fotovoltaic més gran de Catalunya, Illa ha reclamat una conversa pública assenyada i respectuosa amb els municipis que qüestionen la implantació d'aquest nou projecte.
5: Per això, aquest pla sectorial territorial d'energies renovables, el pla TER, que estem discutint amb tot el territori de Catalunya, amb tots els ajuntaments de Catalunya, per triar el 2% del territori de Catalunya que necessitem per posar les energies renovables. No serem capaços de tenir aquesta conversa pública educada, assenyada, respectuosa, informada, amb tècnics per poder dir aquí sí, aquí no, escoltant els alcaldes, com hem fet aquí al Carràs, per dir, home, aquí no m'ho posis perquè aquí no va bé, escoltant els representants de la pagesia, doncs clar que sí que serem capaços. Una vegada la gent diu, és que si fem parcs d'aquest tipus, matem l'agricultura. No. El Carràs és un municipi punter en agricultura i pot fer aquest parc. Es tracta de triar on el fem.
3: El president ha posat el parc del Carràs com a exemple de projecte de transició energètica i ha defensat que les instal·lacions renovables poden ser compatibles amb l'activitat agrícola. També la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha anunciat que a partir del 2027 es preveu ampliar el parc en 100 megawatts més, que sumarien els 300 megawatts que ja estan operatius. També ha avançat la incorporació de bateries per emmagatzemar l'energia, a més de remarcar el suport dels diferents alcaldes del municipi en els darrers anys.
7: Els últims alcaldes d'aquest municipi, a més de signes polítics diferents, han donat suport al projecte. Han entès, com deia l'alcalde, com explicava molt bé l'alcalde, que aquest és un camí que hem i volem transitar en l'àmbit energètic i que, tot i que a vegades la implantació de renovables en genera neguits en el territori, val la pena entendre aquesta entesa, subratllar-la i veure que aquest camí també ens ajuda a preservar precisament aquests paisatges davant l'impacte del canvi climàtic.
3: La visita, però, ha estat marcada per la protesta d'una quinzena de persones. Convocades per diverses plataformes, han denunciat l'impacte dels projectes renovables i han afirmat que no és transició, és especulació.
2: I, d'altra banda, la secretària general d'Esquerra Republicana per Catalunya, Elisenda Alemany, ha defensat aquest dissabte la necessitat d'avançar en el desplegament de les energies renovables, però ha reclamat que es faci respectant la sobirania territorial. Les declaracions arriben el mateix dia que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reafirmat la voluntat del govern de tirar endavant el pla territorial sectorial per la implantació de les energies renovables, com bé dèiem.
3: Des de les festes de Sants de Barcelona, Alemany ha confiat que les esmenes presentades pels ajuntaments al pla arribin a bon port. La dirigent republicana ha recordat que Esquerra Republicana ja va aconseguir retirar l'anterior proposta del govern perquè considerava que s'havia elaborat sense prou diàleg ni consens amb el territori. Alemany ha admès que durant els anys en què Esquerra Republicana va governar la Generalitat, segurament mai s'havia fet prou en matèria de renovables, tot i reivindicar els projectes impulsats aleshores.
8: És evident que Catalunya ha d'avançar cap a la implantació de l'energia renovable amb molta més ambició que potser ho hem fet els darrers temps, i alhora també és veritat que s'ha de fer respectant la sobirania territorial d'aquells que més coneixen el territori. Nosaltres ja vam fer retirar en el seu moment el pla del govern de la Generalitat perquè creiem que no s'estava fent amb prou diàleg i prou consens. Ara estem en un procés d'esmenes que esperem que arribin en bon port perquè tots puguem avançar en aquest objectiu de país, que és també un país que avança en la sobirania pel que fa a l'energia, la sobirania energètica.
3: La dirigent també ha situat altres qüestions entre les prioritats del partit per al nou curs polític, com és el cas de Rodalies, l'educació, les dificultats econòmiques de les famílies i el finançament circular de Catalunya.
2: La consulta sobre el nom del departament de Pirineus Orientals ha acabat amb la victòria de l'oposició continuista, tot i el marge reduït respecte de les alternatives. Pirineus Orientals ha obtingut 18.025 vots, el 47,2% dels sufragis, mentre que Pirineu Català ha sumat 16.092 vots, un 42,15%. Pirineu Mediterrani ha quedat en tercera posició amb 4.061 vots, el 10,64%. La participació, però, no ha arribat a l'11% del cens.
3: Plataforma per la Llengua ha qualificat el resultat d'oportunitat perduda, però ha remarcat que no es pot interpretar com un rebuig a la catalanitat de la Catalunya Nord. Segons l'entitat, més de la meitat dels participants, un 52,79%, ha votat per alguna de les dues opcions que proposaven canviar la denominació actual. L'organització també ha qüestionat les condicions de la consulta. Considera que el període de votació entre el 22 de juny i el 15 d'agost ha coincidit amb l'estiu i que no hi ha hagut prou debat públic sobre els motius i les conseqüències d'un possible canvi.
2: I ens movem ara fins a Torelló, perquè l'Ajuntament d'aquest municipi ha decretat avui dia de dol oficial per la mort violenta d'un veí del municipi d'Osona.
3: El consistori lamenta profundament el fet, tal com ha expressat ahir en un comunicat. Des d'aquest divendres, les banderes de la Casa de la Vídola ja unegen a mig pal el 9FM cara a l'Àries.
9: Les banderes de l'Ajuntament de Torelló onegen des d'ahir divendres a mig pal i avui el consistori ha decretat un dia de dol. És la resposta oficial a la mort violenta d'un veí de Torelló després de l'agressió que va rebre a casa seva el passat 10 d'agost. En el comunicat fet públic per l'Ajuntament torellonenc, trasllada el seu condol més sincer a la família i a les persones properes, condemnant tota forma de violència. Així mateix mostra la seva confiança en la investigació policial per esclarir els fets, amb tot el pes de la justícia. És la resposta oficial del consistori a la confirmació de la mort de l'home de 63 anys que vivia a la planta baixa d'un pis del carrer Espadamala de Torelló i que va ser apallissat fa 15 dies. No va poder sobreviure a la violenta agressió que va patir la matinada del 10 d'agost a casa seva i va acabar perdent la vida a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, on havia estat traslladat després de rebre una primera atenció mèdica a l'Hospital de Vic. L'11 i el 12 d'agost, els Mossos d'Esquadra van detenir un home de 46 anys i una dona de 50 com a presumptes autors de l'agressió. La causa havia quedat oberta per un delicte d'assassinat en grau de temptativa, de simulació de delicte i lesions doloses. Un fet que segurament canviarà, ja que la víctima ha acabat perdent la vida.
2: I el sol radiant. Canviem ara de tema perquè, com dèiem, el sol radiant ha omplert aquest darrer cap de setmana d'agost les platges catalanes i ha donat una última empenta als negocis de costa abans del final de la temporada. A la platja del Callao de Mataró, guinguetes i restaurants treballen a ple rendiment.
3: Per al responsable de l'establiment, Marcel Margarit, és pràcticament l'última suada d'un estiu que qualifica de típic. La calor extrema va avançar a l'inici de la temporada, però també va frenar el consum durant les setmanes més caloroses que molts clients evitaven sortir a menjar fora. Amb el temps, però, i el sector i els clients s'han adaptat. Les terrasses han recuperat l'activitat i les reserves han augmentat, tot i que el tiquet mitjà ha estat inferior al d'altres anys. Ara els negocis afronten les últimes jornades de la temporada econòmica amb optimisme. La tornada a l'escola i la feina reduiran progressivament l'afluència, mentre que queda perdent un problema habitual, que és la manca de personal. La dificultat per trobar treballadors i conciliar la vida laboral i familiar continua sent un dels principals reptes del sector.
2: Parlem ara d'afectacions, perquè des d'aquest mateix matí de dissabte la línia 1 del metro de Barcelona ha recuperat el servei entre les estacions de Florida i Plaça de Sants després de les obres de millora que s'hi han dut a terme. La intervenció ha obligat a interrompre temporalment la circulació en aquest tram, però permet ara reprendre la normalitat del servei.
3: Les obres han comptat amb una inversió de més d'11 milions d'euros i s'han centrat principalment en la renovació de les vies. Els treballs han permès instal·lar una base de formigó més estable amb l'objectiu de millorar les condicions de la infraestructura i garantir-ne un funcionament més adequat. La intervenció també ha inclòs la modernització de les instal·lacions del taller de Santa Eulàlia, un dels espais vinculats al manteniment i funcionament de la línia. La recuperació del servei en aquest tram no és l'única millora prevista al metro de Barcelona aquests dies. Dilluns, l'estació de Verdaguer també recuperarà la normalitat amb la reobertura del passadís que connecta les línies 4 i 5.
2: I canviem de tema. Els veïns afectats per l'esvoranc provocat per les obres de l'ELA 9 al Putxet hauran d'esperar encara unes setmanes o mesos per tornar als seus habitatges. El govern preveu que els residents d'una de les quatre finques que continuen afectades amb 15 habitatges i un local puguin tornar a casa a mitjans d'octubre. En canvi, els veïns de les finques restants amb 18 habitatges i 7 comerços no ho podran fer fins a principis de l'any vinent.
3: L'esvoranc es va produir el 7 de juliol després de detectar-se moviments de terra que van generar una cavitat d'uns 8 metres de llargada i 4 de fondària. Des d'aleshores, els treballs de consolidació del terreny s'han mantingut les 24 hores del dia. Segons el govern, la situació es manté estable i els edificis continuen sota control.
2: El retard està relacionat principalment amb la necessitat d'estabilitzar completament el terreny i retirar la tuneladora, que continua aturada sota dels immobles. La màquina haurà de desplaçar-se uns 20 metres abans de reprendre els treballs.
3: Aquesta situació també afectarà el calendari de l'E9. Territori admet que la finalització del túnel s'endarrirà diversos mesos. Encara queda aproximadament un quilòmetre de perforació dels prop de 30 quilòmetres previstos.
2: I en plana una mica més internacional, però un dels temes de la setmana, la xifra de víctimes mortals de la catàstrofe natural al Nepal ja és d'almenys 626 persones, segons l'últim recompte publicat per les autoritats del Nepal. A més, hi ha 2.426 desapareguts. En les últimes hores, el Consell de Turisme del Nepal ha informat que s'han localitzat almenys dos espanyols, tot i que per ara es desconeixen més detalls.
3: Elma Millán, presidenta de la ONG Edfon, explica com la catàstrofe està afectant ja el país.
10: Lo que ha pasado afecta a todo Nepal porque esto implica que Nepal va a retroceder muchísimo en pobreza. Ha quedado desolada.
3: Per la seva banda, Camí Sherpa explica com ho va viure en primera persona.
11: Entonces, glacier entró dentro del lago y desde el lago desrumpió y han salido todos los aguas, han bajado. Nadie ha pensado que llegara tan grande.
3: Fons del Ministeri d'Exteriors mantenen parada la xifra de 3 espanyols desapareguts i expliquen que ambaixades i consulats a la zona estan seguint atentament la situació i fent les gestions amb les autoritats locals. D'acord amb les informacions del Nepal, del total desapareguts, 420 serien turistes.
2: I obrim plana de cròniques quan falten 15 minuts per arribar a les 3 del vespre. Fa 2 anys es va tancar la unitat de documentació de la Policia Nacional a Sant Cugat, al carrer del Vallès, on s'expedien els documents del DNI i passaport.
3: Des d'aleshores, els santcugatencs que s'han hagut de fer algun tràmit amb aquests documents s'han hagut de desplaçar a oficines com les de Cerdanyola, Terrassa, Rubí o Ripollet, que són ara mateix les més pròximes. Després de tot aquest temps, la situació d'avui continua igual. No hi ha una oficina prevista i ni operativa a Sant Cugat. Cugat Mèdia, Sílvia González.
12: El tinent d'alcaldia de Relacions Institucionals i Bon Govern i Ciutat Digital, Jordi Puigneró, ha lamentat que des de l'estat espanyol no han fet cap esforç per tornar, malgrat que des de l'Ajuntament han intentat ajudar-los a buscar un local. L'escoltem.
14: Saber que no és de l'Ajuntament, al fi, l'Ajuntament tingui més obligacions que el propi estat. Si el que pretén l'estat és que aquest local sigui gratis, que és el que busquen, doncs, home, nosaltres ja tenim prou obligacions on ens falten recursos per poder donar serveis que sí que són de la nostra competència, com per haver d'estar regalant locals a l'Estat.
12: Puigneró ha afegit que en última instància s'han proposat que s'accelerin les obres dels futurs jutjats i que en el marc d'aquesta construcció, que depèn de la Generalitat, s'hi planifiqui una oficina d'expedició de DNIs i passaports. Ara per ara, però, no hi ha un calendari clar per la construcció d'aquest edifici.
2: I de Sant Cugat a Sant Feliu de Guíxols, on la campanya de donació de sang i plasma ja està en marxa per recuperar les reserves que baixen durant la temporada d'estiu.
3: El municipi del Baix Empordà acull des de divendres aquesta iniciativa del Banc de Sang i Teixits, que es mantindrà activa fins demà diumenge. Televisió Costa Brava, Raül Martín.
15: La donació de sang i plasma ja centra l'activitat aquest cap de setmana a Sant Feliu de Guíxols. Els Jardins Juli Garreta acullen des de divendres aquesta campanya, que avui dissabte continua amb donacions al matí i a la tarda i es tancarà demà al migdia. Sota el lema "Aquest estiu som fans de donar-ho tot", el Banc de Sang i Teixits recorda que durant els mesos d'estiu les reserves baixen i que calen més de 40.000 donacions entre juliol i agost. Nosaltres hem tingut l'oportunitat de parlar amb dos donants a Sant Feliu de Guíxols.
25: Heu donat sang aquí perquè precisament estic aquí el cap de setmana, que la meva germana té un apartament aquí. Normalment jo dono Vic, que sóc de Vic, i porto... solo donar 3 cops l'any, més o menys. Aquest any en porto 2, ara.
26: Jo és el primer cop, vinc de Palafrugell, i bueno, ens vam decidir amb la meva dona i jo doncs, fer-ho per primera vegada ara aquí a Sant Feliu.
15: A Sant Feliu també es pot donar plasma i es fa una crida a la ciutadania perquè tothom s'hi sumi.

0: La Fúmiga ha fet petita a la Rambla de Figueres aquest divendres a la nit en el seu últim concert amb entrada lliure abans d'acomiadar-se dels escenaris. La banda valenciana ha actuat a 1:15 de la matinada davant d'un públic multitudinari que ha corejat els seus temes des del primer moment. El concert ha començat amb Finals, una de les cançons de comiat del grup, i ha repassat bona part del seu repertori.
1: 2 hores abans, Buhos ha omplert el mateix espai per celebrar els 20 anys de trajectòria, mentre que Pastora ha fet el mateix a la plaça de Catalunya amb motiu dels seus 25 anys. A la plaça de la Palmera, Alosa ha obert la nit amb cançons d'arrel tradicional. La Fúmiga afronta ara els seus últims concerts de la gira de comiat, amb 2 actuacions a València i 2 a Barcelona amb les entrades exaurides. El públic de Figueres ha viscut el concert amb bengales, estelades, balls i càntics fins ben entrada la matinada. La promoció de l'acústica continua aquest dissabte amb Sopa de Cabra, 30 UFAM i Dan Peralbo i el Combot. El gran reclam serà la Ludwig Bank, que actuarà a 1:15 a la Rambla. Ens anirà molt millor, oblidarem
0: el dolor i s'obriran altres portes. I també us expliquem, encara en plana cultural, que els veïns de la Pobla de Cérvoles a les Garrigues ja estan gravant el segon capítol de la seva particular sèrie anomenada Les Jonqueres.
1: Ho fan tot ells, la producció, el guió, l'escenografia i per què no deixa de ser una excusa per trobar-se i passar una bona estona. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
2: Veïns, sobretot de la Pobla de Cérvoles, però també del Vilosell, ja treballen en la segona entrega de la seva pròpia sèrie, Les Jonqueres. Tot va començar amb la idea de fer alguna cosa i ara no és que tinguin el segon capítol en marxa, anomenat, per cert, un romanç molt romancer. És que fins i tot ja tenen el tercer escrit. A més, que tots plegats ja han guanyat el seu particular Òscar amb totes les rialles que fan mentre es graven. En parlen els seus protagonistes.
3: Bueno, va sorgir això durant la pandèmia. L'avorriment ens va portar a fer aquesta sitcom. I llavors doncs, es vam inspirar una mica amb les Tresines. Però ara ja hem fet el primer capítol, que era més inspiració de Tresines, i ja volem que siguin les Jonqueres.
4: Vull dir que participa molta gent d'aquí, principalment, però també està obert a aquesta participació més coral i més col·lectiva, no? Que també és una de les idees de les Jonqueres, no? Aglutinar aquesta sensació coral i col·lectiva de la gent del poble i d'extrapoble.
5: Són coses que són iniciatives que en pobles petits, sobretot, doncs et fan, no sé, et fan sentir més viu, et fan sentir que participes en coses i no sé, i després la gent, encara que no participi actuant, també venir-te a veure els hi fa gràcia perquè ens coneixem tots.
2: L'estrena serà el pròxim estiu just per la festa major del poble.
6: Notícies en xarxa. Esports.
0: En futbol, el Barça ja coneix el calendari de la fase de Lliga de Champions. S'estrenarà a casa contra el Feyenoord el 9 de setembre i acabarà el 27 de gener també com a local contra el Como. Mentrestant, l'Espanyol juga aquest dissabte a les 7 de la tarda contra la Real Societat a Anoeta.
1: El club blanquiblau ha incorporat l'extrem Brian Zaragoza. A la prèvia del partit, el tècnic Manolo González ha parlat de l'arribada del jugador andalús.
7: Bueno, yo creo que ha sido un gran trabajo de dirección deportiva, en este caso del club, para traer un jugador de nivel que creemos que nos va a ayudar, que era el jugador que también nosotros pedíamos desde el cuerpo técnico y que, repito, se ha hecho un esfuerzo muy grande para, porque no ha sido, esto no es una negociación de un día ni de dos días, es un trabajo duro para cuadrar todo con el jugador, con el Bayern. El chico también ha puesto mucho su parte para venir aquí y bueno, ha sido un trabajo duro y bueno, esperemos que nos ayude porque creemos que es un jugador que tiene un nivel diferencial.
1: Manolo González s'ha mostrat satisfet amb la plantilla de la qual disposa.
7: Content, sapiguent que era un mercat molt complicat, que el marge salarial del club tampoc era molt ampli, llavors ja et dic, estic molt content i penso que s'ha fet una molt bona feina de mercat.
1: A la Lliga F aquest cap de setmana comença la competició. Avui dissabte l'Espanyol juga al camp de l'Eibar a les 7 de la tarda. I diumenge el Barça rep el Tenerife i el Badalona Woman disputarà el seu primer partit de la temporada contra l'Atlètic Club Lezama. Ens ho explica des de Radio Ciutat de Badalona, Sílvia Pujol.
8: El Badalona Woman jugarà diumenge el seu primer partit oficial de la temporada 2026-2027. S'estrenarà a la Lliga F amb un rival que sempre és complicat, l'Atlètic Club. El partit es jugarà a l'Ezama a les 12 del migdia. La temporada passada, l'equip de Marc Ballester va aconseguir treure un punt de Bilbao. El conjunt badaloní va estar molt ordenat, tant en defensa com en atac, i va poder aguantar el ritme de les Lleones a la segona part. Al duel a casa, però, el Badalona Wiman va perdre per 0-1. Azcona va marcar el minut 35 després d'un mal reforç de la defensa badalonina. El tècnic de l'Ona ha valorat el rival d'aquest primer partit.
9: Bueno, un rival difícil, un rival diferent. És una escola doncs, que sempre prioritza la gent de casa, que porta molts en juntes la majoria d'elles. Un equip amb una intenció molt clara de joc, i sí que és cert que el fet de que l'entrenador sigui nou crec que a nosaltres ens beneficia, perquè no ha tingut encara el suficient temps segurament per treballar amb les seves idees, i esperem aprofitar-ho.
8: El Badalona Wiman arriba a l'inici de la competició després de fer una molt bona pretemporada. L'últim partit, que va jugar contra el Barça B, el va guanyar per 0-4 i totes les dianes van estar marcades per nous reforços. Els 8 nous fitxatges han donat un salt de qualitat a la plantilla, cosa que permetrà millorar o superar els resultats que l'equip badaloní va aconseguir el passat curs. L'Atlètic Club arriba al duel amb nou entrenador per aquesta temporada, Víctor Martín, i amb la recent lesió de la defensa, Ane Elexupuru.
0: A segona A, el Centre d'Esport Sabadell juga aquest dissabte el primer partit de la temporada a la nova Creu Alta. Ens ho explica des de Ràdio Sabadell, Adri Royo.
10: 11 anys després, torna el públic a la nova Creu Alta per veure un partit de futbol professional. És cert que la temporada de la pandèmia també va militar el Sabadell a la segona divisió, però en aquell cas a porta tancada, sense que l'afició pogués anar a l'estadi. Per tant, partit especial el d'avui, també per les obres que s'estrenaran a l'estadi Creu Altenc per adaptar-se a aquesta categoria de plata al futbol espanyol, i a més amb un rival de luxe, un Almeria que va fregar l'ascens a primera divisió l'any passat i que enguany ho tornarà a intentar, amb el català García Pimienta al capdavant, amb Marc Cabestany, l'exentrenador l'any passat del Sabadell B com a segon de Pimi, i amb una senyora plantilla entre els quals no hi serà Sergio Arribas, sempre perillós en parcel·la ofensiva i que es perd per un problema al turmell aquesta cita contra un Sabadell que per contra recupera a Pipa, que es va perdre els dos primers partits, no s'ha estrenat encara en Lliga també per unes molèsties. A partir de les 5 de la tarda, aquest partit s'espera una grandíssima entrada a una nova Creu Alta que enguany farà molta patxoca amb quasi 10.000 socis ja a l'entitat, rècord històric.
0: I en bàsquet, la penya debuta avui en pretemporada i ho fa a Gijón contra l'Obradoiro gallec.
1: El partit comença a les 9 del vespre i el Joventut podrà comptar amb Diego Niebla després d'haver estat treballant ja amb la selecció espanyola. De la seva banda, el Fiat Girona jugarà a les 8 contra el Cesaire Phoenix a Platja d'Aro.
0: Més bàsquet, l'Espar Uni i Girona s'han dut aquest divendres el torneig Platja d'Aro en vèncer el Manresa, un rival de Lliga Femenina 2, per 102-41. El partit es va poder seguir en directe a la xarxa Més.
1: Al final del maig, el tècnic gironí Roberto Íñiguez es mostrava satisfet per l'actitud demostrada per a les seves jugadores. I pel que fa al futbol sala, aquest dissabte es juga la final de la Copa Catalunya a Santa Coloma de Gramenet entre el CatGas i el Barça. El CatGas Santa Coloma guanya 1-7 a l'Esportiu Rubí en la primera semifinal i el Barça va superar el Sala 5 Martorell per 1-8 en l'altra semi. Els entrenadors del Santa Coloma, Jorge Vargas, i el del Barça, Javi Rodríguez, analitzaven els seus respectius rivals. I la final femenina enfrontarà el Rubí i les Corts UAB a partir de les 4.
0: El CTT Olot i el CTT Borges han perdut en la seva estrena a la Lliga de Campions masculina de tenis taula. Per contra la Champions femenina, el Miró Ganxets de Reus ha començat la competició amb un triomf. Fins aquí les notícies en xarxa.
11: La xarxa de comunicació local.
12: Qui no ha fet mai un forat per esta vida? Qui no ha jutjat sense saber en esta vida? Quina jutjat, sense jutjar, si a si mateixa...

0: La xarxa de comunicació local.
1: Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem la migdiada.

Gairebé són les 4. És hora de reactivar-se. Acabem la migdiada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda. Són les 5 i us parla Lídia Porta. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit aquest dissabte el discurs simplista i populista contra els impostos i ha defensat l'inversió en sanitat des del nou cap d'Almenar al Segrià. En una visita al centre, ha carregat contra aquells que diuen que paguen masses impostos i ha defensat que aquests, precisament, permeten la creació de nous centres com el d'Almenar o reformar els ja existents. Illa ha reivindicat també l'acció de govern en sanitat amb una inversió important amb obres en 57 centres d'atenció primària, 26 de nous i 31 en què s'estan fent millores substancials. El president ha apel·lat també a la valentia per reformar el sistema perquè continuï sent excel·lent. I els veïns afectats per l'esvoranc provocat per les obres de l'L9 al Putxet hauran d'esperar encara unes setmanes o mesos per tornar als seus habitatges. El govern preveu que els residents d'una de les quatre finques que continuen afectades, amb 15 habitatges i un local, puguin tornar a casa a mitjans d'octubre. En canvi, els de tres finques restants, amb 18 habitatges i 7 comerços, no ho podran fer fins a principis de l'any 2027. El retard està relacionat principalment amb la necessitat d'estabilitzar el terreny i retirar la tuneladora que continua aturada sota els immobles. Aquesta situació també afectarà el calendari de l'L9, ja que des de territori admeten que la finalització del túnel s'endarrerirà diversos mesos. També la línia 1 de metro de Barcelona ha recuperat avui el servei entre les estacions de la Florida i la plaça de Sants després de les obres de millora que s'han fet. Dilluns l'estació de Verdaguer també recuperarà la normalitat amb la reobertura del passadís que connecta les línies 4 i 5. D'aquesta manera, els usuaris podran tornar a utilitzar aquest enllaç entre les dues línies sense haver de fer el recorregut alternatiu que està necessari. També, la xifra de víctimes mortals de la catàstrofe natural al Nepal ja és almenys de 626 persones, segons l'últim recompte publicat per les autoritats del Nepal. A més, hi ha 2.426 desapareguts. En les últimes hores, el Consell de Turisme de Nepal ha informat que s'han localitzat almenys dos espanyols i que per ara es mantenen i desconeixen més detalls. Fons del Ministeri d'Exteriors mantenen per ara la xifra de tres espanyols desapareguts i explica que les ambaixades estan seguint atentament la situació. I en cultura, l'èxit de Spider-Man Brand New Day no s'ha quedat a les sales de cinema. Gairebé un mes després de la seva estrena, el film protagonitzat per Tom Holland ja és la pel·lícula més vista de l'any als cinemes catalans. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Oriol, del carrer Santiago Rusiñol, números 8-10.

0: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
1: Encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
2: No, no, això jo ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
1: Ah, sí?
2: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.

Amb l'orquestra d'avui presentem André Costelanez, que és d'origen rus, nascut a Sant Petersburg l'any 1901 i mort a Port-au-Prince, Haití, l'any 79. Podríem dir que és músic i director d'orquestra, però també podem dir que va estudiar art, química, fotografia i literatura, arribant a dominar castellà, el francès, el finès, l'anglès i l'alemany. De ben jove als 20 anys, i ara director de l'Òpera de Sant Petersburg. L'any 22 es traslladà a Polònia i més tard als Estats Units. Primer va dirigir l'Orquestra Simfònica de la CBS i la Filarmònica de Nova York. Adopta la Universitat Americana l'any 28 i va viatjar per diferents països d'Europa. Va ser marit de la soprano francesa Lily Pons. Com director de la seva pròpia formació orquestral dedicada a la música fase d'escoltar, us oferim un recull dels seus millors temes. Hem obert amb el capritx vienès i seguim ara amb els temes Main, Tambor en Chinois i The Old Refrain.

Amb aquest tema tanquem amb l'orquestra d'avui, dedicat a la música d'André Costellanet i la seva orquestra. Gràcies per la vostra atenció i us emplacem fins al proper. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5 i us parla Lídia Porta. Un accident de trànsit entre tres turismes a l'AP7 a l'altura del Papiol obliga a tallar l'autopista en sentit Barcelona. Els bombers, que han rebut l'avís a les 5 i 5 minuts, han enviat al punt de l'accident 7 dotacions. Els efectius de bombers han pogut extreure dues persones que havien quedat atrapades a l'interior dels vehicles accidentats, tot i que per ara no hi ha informació sobre el seu estat. Arran d'aquest sinistre, l'AP7 està tallada al Papiol per enllaçar amb la B23 i hi ha retencions des de Sant Cugat. En plana més internacional, la Comissió Europea es troba treballant en la petició d'ajuda del govern espanyol per fer front a la gestió de la crisi migratòria a Ceuta. Així ho ha indicat aquest dissabte el comissari d'Interior i Migracions, Magnus Brunner, a través d'un missatge a les xarxes socials en què s'ha defensat la prioritat que continua sent el retorn ràpid de tots els que estan il·legalment a Ceuta. Segons Brunner, la comissió es troba implicada a tots els nivells per garantir la seguretat de les fronteres exteriors de la Unió Europea. I per fer-ho, aquesta ajuda implicaria a Frontex, l'Europol, l'Agència d'Asil de la Unió Europea. També en aquests moments s'està celebrant la diada de vigílies de la Festa Major de Vilafranca amb els castellers de Vilafranca i els xicots de Vilafranca. Per saber com estan anant, connectem amb Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler.
2: Vilafranca del Penedès està vivint una bona diada de vigílies aquest 29 d'agost amb les colles locals, els castellers de Vilafranca i la colla dels xicots de Vilafranca. Uns castellers de Vilafranca que han iniciat la primera ronda amb un 4 de 9 en folre molt lleuger, pensant en el 4 de 10 per demà en la diada de Sant Fèlix. El mateix han fet també en segona ronda, amb un 3 de 9 en folre, també descarregat de cara a un possible 3 de 10. Per la seva part, els xicots de Vilafranca de moment han complert els seus objectius, han descarregat en primera ronda el 4 de 8 i en segona ronda la torre de 7. Falta saber si finalment podran descarregar el 3 de 8, que veurem d'aquí uns instants.
1: També el president de la Generalitat, Salvador Illa, des del nou cap d'Almenar, al Segrià, ha criticat aquest dissabte el discurs simplista i populista contra els impostos i ha defensat la seva inversió en sanitat. En una visita en aquest centre, Illa ha carregat contra aquells que diuen que es passen masses impostos i ha defensat que aquests permeten creació de nous centres com el d'Almenar o reformar-ne d'allà existents. També els agents rurals han informat aquest dissabte del perill d'incendi. Ho és especialment alt a 58 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre repartits en comarques com l'Anoia, el Bages, el Baix Ebre, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, Segarra, Segrià, Solsonès, Terra Baixa i Urgell. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Oriol, del carrer Santiago Rusiñol, números 8-10.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8 i us parla Lídia Porta. El Servei Català de Trànsit ja ha reobert l'AP7 a l'altura del Paiol després de l'accident múltiple entre tres turismes de les 4 de tarda que ha deixat 9 ferits, un d'ells en estat crític i que ha estat traslladat a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. L'accident s'ha produït quan un cotxe que fugia de la policia i anava en direcció contrària ha topat contra dos vehicles que anaven en sentit Barcelona. En un dels vehicles, que s'ha trobat de cara amb el cotxe que anava en sentit contrari, hi viatjaven un matrimoni amb dos menors i a l'altre hi anaven tres adults. En el vehicle que anava en sentit contrari i que fugia de la policia, hi viatjaven dos homes que han quedat detinguts i el tercer ha fugit i està en recerca i captura. Dels dos detinguts, el conductor està acusat de conducte homicida i lesions i en custòdia a l'hospital, mentre que l'altre està acusat de desobediència. En altres trams de l'EP7 també hi ha incidències. Entre Margarida i els Monjos i la Franca i entre Subirat i Sant Sadurní d'Anoia, en sentit nord, també hi ha lentitud i aturades arran d'un accident. També hi ha intensitat en aquesta autopista a Gelida, en sentit nord, tot i haver-se retirat el cotxe accidentat anteriorment. Totes aquestes incidències es produeixen en un context d'un cap de setmana amb molta mobilitat arran de la finalització de moltes persones de les seves vacances d'estiu. I la xifra de víctimes mortals de la catàstrofe natural del Nepal ja s'enfila fins a les 682 persones, segons l'últim recompte publicat per les autoritats del Nepal. A més, hi ha 3.000 desapareguts. En les últimes hores, el Consell de Turisme del Nepal ha informat que s'han localitzat almenys dos espanyols dels tres que apareixien com a desapareguts. Tot i això, el Ministeri d'Exteriors ha aclarit que de moment encara hi ha dos espanyols desapareguts i, per tant, la xifra oficial ha passat de 3 a 2. També el govern ha dedicat avui la segona jornada de la trobada a Os de Balaguer. Han fet diverses visites a municipis i infraestructures a les comarques de Lleida. L'acte més destacat ha estat la visita del president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, al Parc Solar d'Alcarràs amb motiu de la seva entrada en funcionament i en ple debat sobre el funcionament territorial per la generació elèctrica i eòlica o fotovoltaica, també anomenat Plater. I en plana també més internacional, la Comissió Europea es troba treballant en la petició d'ajuda del govern espanyol per fer front a la gestió de la crisi migratòria de Ceuta. I en cultura, la banda barcelonina de punk Beni Dolores, el rock alternatiu de Matada Pere d'Orella 2 i la formació indie rock osonenca Pla Moguda són els tres finalistes de la 26a edició del concurs Sona Nou. Per segon any consecutiu, la final en directe celebrarà el dimecres 23 de setembre

0: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
1: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes, i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. I ara, 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Rocío Chin.
1: Benvinguts, canalla. Benvinguts i molt bon estiu.
0: Generació Chic.
1: I per celebrar l'estiu...
0: Generació Chic.
1: Seguim amb sessions del Generació Chic. Des d'ara i en els propers 55 minuts recordarem un dels Generació Chic que han sonat durant aquesta temporada. The summer is crazy. Activating all systems.
2: Look for his Hello AT style. DJ Happy Vibes, Itamo Disco Classics, Megamix, Volume 2.
0: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.
1: Benvinguts, canalla. Vinga, va, som-hi, ens hi posem i comencem un nou Generació Chic. Escolteu que estem ja fa caloreta, eh? A punt d'encetar l'estiu. Encara em falta un parell de setmanes, no? Ara no sé, un parell, sí, tres, potser va. Bé, és igual, que ja tenim la calor aquí, que ja, som, ja fa dies que hem tret a passejar la màniga curta, només faltaria. Que ja fa dies que ompliu les platges, que ja fa dia que fa aquesta oloreta d'estiu, encara que, doncs, no hi siguem allò com Déu mana, no? Però sí que ja estem, doncs, això, buscant aquesta oloreta de... aquesta oloreta de Sant Joan, que ens dona el tret de sortir de l'estiu. Encara queda, eh? Encara queda. Però, noi, tenim tantes ganes que ja en parlem com si ho tinguéssim aquí a tocar. Avui el que tocarem, doncs, seran cançons, que és el que ens ha agradat tocar a nosaltres, és el que a nosaltres ens fa tornar cada setmana a oferir-te una nova entrega d'aquest Generació Chic, aquesta història que fem per recordar els grans èxits dels 80 i els 90, aquells èxits que tu, doncs mira, també has crescut amb nosaltres i, per tant, també són part de la teva vida, la banda sonora de la teva vida. Que bonica que queda aquesta frase. Però és que...

entre elles mirem d'encabir-hi sempre doncs, algunes de les que vosaltres ens demaneu. Aquelles cançons que per vosaltres també són importants, perquè si ho són per vosaltres, ho són per nosaltres, per la colla del Generació. Ho feu a través d'Instagram. M'agrada recordar-t'ho al principi del programa, perquè així també durant el programa ens podeu anar escrivint i dient cosetes del que us sembla, del que anem posant avui. Mira, avui comencem amb una dels Roxette. Una cançó que va ser banda sonora de pel·lícules com, per exemple, Pretty Woman, eh? Sí, a Pretty Woman hi sortia aquest It Must Have Been Love. Una cançó de 1987 d'aquest duet que ens estimem tantíssim aquí, el Generació. Els Roxette, som-hi, It Must Have Been Love.

Et deia una cançó de pel·lícula perquè va sortir a Pretty Woman, però una cançó genial per si sola, la cançó escrita per, com sempre, Phil Diesel. Amb Mary Fredrickson a la veu, els Roxette, doncs, començant el Generació Chic d'avui amb aquest toc de balada, power ballad, en diuen d'això, d'aquesta

El generació d'avui. Un generació que ja t'aviso, ve carregadet, carregadet de coses guapes, guapes, guapes i xules. Aquestes noies són les Winslow Phillips. Això es diu Hold On, aquí, el generació.

Hold On, sens dubte, el gran èxit d'aquesta banda californiana de les Window de les Wilson Phillips. Una girl band, podríem dir-ho, perquè és una banda que està formada únicament, exclusivament per noies. I, a més, quines noies, eh? Ara t'explico, perquè aquí hi ha història. Saps que m'agrada sempre, eh? Aquí aquest grup està format per, mira, t'ho diré, per tres noies. Dues d'elles són germanes, la Carney i la Wendy Wilson. Wilson, de Wilson Phillips. La Phillips és la Cindy. La Cina Phillips. Doncs la Cina Phillips és filla del John i Michelle Phillips, dels Mamas and the Papas. Però les altres dues germanes, la Carney i la Wendy Wilson, en aquest cas són filles del Brian Wilson, de The Beach Boys. Així que aquí ja tenim clar que ja corria per les seves venes, doncs, sang musical, eh? Entre els Mamas and the Papas també els Beach Boys. Senyor, una banda ara, aquesta anglesa, una de les més importants segurament del rock simfònic, en diuen d'això. Parlem, evidentment, de Supertramp, la banda de Roger Hodgson. Aquí hi ha la banda més alta, eh? Aquesta cançó de Supertramp és de l'any 82. It's raining again, està plovent un altre cop, senyor!

Començàvem el programa parlant de bon temps, perquè estem de bon temps, perquè sí, perquè per l'època que és i perquè estem ja encarant l'estiu i tenim ganes d'estiu. Encara estem a la primavera, i a la primavera comença a ploure o li fot bastant això de ploure, però tot i que la pluja la comencem o la normalment moltes vegades l'associem a coses així com tristes, no? La pluja com a tristo, hi ha cançons com aquesta de Supertramp que ens donen vidilla, ens donen com festa guapa, això d'aquest It's Raining Again. Des d'un àlbum que es deia Famous Last Words d'aquesta formació de Supertramp, la banda de Roger Hudson. I mira, quan diem que alguna cosa ens dona vidilla, no sé. Bé, que tu també, quan et dic que això dona vidilla, mou aquella cosa per dins, no? I dius, ostres... Sí, noto, estic notant, justament, estic notant aquella vidilla que em fa dir que, noi, que tot va bé, com, quan, si et quedes amb mi. I si et quedes amb mi ho pots fer amb el Sopa de Cabra des del Ben Endins, en directe, des del 91.

va, queda't amb mi, no? Si et quedes amb mi. Nosaltres també ens quedarem amb tu. Això de... També és una frase molt de, molt d'abans, eh? Això de quedar-se amb algú. Ai, t'estàs quedant amb mi. Deien. Aquí es va quedar... És el... Els Queen es van quedar amb el David Bowie, o el David Bowie amb els Queen, una coproducció del David Bowie amb Queen, aquest Under Pressure. Fet una cançó que es va escriure per la Hot Space de 1981. El que és una superobra mestra de dues bèsties, David Bowie, Queen. Tots junts, Under Pressure.

0: Doncs sota pressió diuen que es treballa molt millor, eh? Quan treballes sota pressió, diuen això. Treballes o fas alguna cosa, amb aquesta pressió, doncs acaba traient o fent que surti el millor de tu. No ho sé, nosaltres el que sí que veiem és que no sé si és el millor de tots dos, però segurament podríem dir que aquí David Bowie, que és qui va escriure aquesta cançó, ho va fer pensant en Queen. De fet, la va escriure perquè la cantés Queen al final. És una cançó que havia de ser un senzill, però que va acabar, doncs això, sent un dels, una de les cançons d'aquest Hot Space dels Queen. Una cançó escrita, això sí, per David Bowie, cantada per tots dos, una de les cançons que s'ha recordat més en els directes de Queen, eh? Però que no volem dir que aquí no hi hagi la mà del gran David Bowie al darrere. I això aquí, al Generació Chic.
1: Generació Chic.
0: Anem amb uns d'aquí, ara, de Madrid, directament. La Unión. I aquesta història basada en un conte de Boris Vian, el seu èxit més internacional, aquest Hombre Lobo en París, de 1984. Anem amb La Unión i aquesta, que segur que la cantaràs perquè la coneixes des del primer minut.

0: Aquest diuen que va ser l'èxit més important de la Unió, de la banda... de la banda madrilenya La Unión, l'èxit internacional més potent. De fet, van vendre més de 200.000 còpies. Més de 200.000 còpies del senzill. Abans es venien singles. A part de l'àlbum, aquest àlbum és el Mil Siluetes de 1984, però a part d'això, es venien els singles, es venien els discs, els petits, els singles, i els senzills.
1: L'Homme Hombre en París.
0: L'Homme Hombre en París. Amb la producció del Nacho Cano, també, al darrere, eh? Aquí, La Unión tirant de gent guapa, guapa, guapa. Rafa Sánchez al davant, com sempre, de La Unión. Atenció, perquè això que ve ara és per posar-se drets.
2: Tamasso.
0: Tamasso important que ens arriba ara de la mà del grandíssim rei del pop, el senyor Michael Jackson, aquest, The Way You Make Me Feel. Amb aquells crits tan característics... Una de les cançons, jo diria... Bé, és que clar, ja tenim els crits aquí, noi. Això de posar-se a triar entre les millors cançons d'un fiera com és el Michael Jackson és molt difícil, però The Way You Make Me Feel de 1987 estaria segur dins de les millors de totes.

0: The Way You Make Me Feel, la manera que em fa sentir, abans et deia allò, de com em fem sentir quan parlem de coses que ens donen vidilla, doncs aquestes cançons, per exemple, del gran Michael Jackson, són coses que ens donen vidilla. Vinga, nena! The Way You Make Me Feel. You Really Turn Me On. Doncs, senyors, com us dic sempre, tots en peu, quan sona una cançó del rei del pop, el senyor Michael Jackson, aquesta des de l'àlbum Bad, del grandíssim àlbum Bad, i com sempre en les grans produccions, el grandíssim Quincy Jones al darrere. Ai, coses que no volem deixar passar aquí al Generació Chic perquè ens donen aquest poder interessant.
1: Americanская firma Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
0: Ai, senyor, que us pensàveu que se'ns havia fos la ràdio. No, i només per un canal. Aquí tirant d'estèreo a tope amb els Snap i aquest I've Got the Power. Anem ara amb una banda, doncs, que això, que ens dona aquesta cosa així del poder. Ens dona poder. I ho diuen així de clar. Vinga, fot-li fort.

tirant de poder total, eh? Aquesta banda sona alemanys, això és una representació clara, claríssima, d'allò que se'n va dir a l'Eurodance, sens dubte. Aquí, de la mà d'aquesta formació, es diuen Snap, i diuen que tenen el poder. I got the power. Aquesta és de 1990, des d'un àlbum que es deia World Power. Són els mateixos del Oops Up. Te'n recordes d'aquell altre? Però aquesta és, home, doncs ja diria que també el gran èxit dels Snap d'aquests senyors. Representant, sens dubte, aquí del que et dic. Aquest power i aquest Eurodance. Una mica d'Eurodance que venia després, sempre t'ho explico, em faig pesat amb això, eh? Després del que es va anomenar Italo Dance o Spaghetti Dance, o aquella música de ball de les pistes de les discoteques que sortia sobretot des d'Itàlia. A Itàlia hi havia un senyor que es deia Fancy i ens va conquistar a tots amb aquest bolero, Play Me the Bolero. Això venia d'un àlbum que es deia Contact de 1985 i tot i que ha tret algunes altres cançons, hem compartit i hem escoltat aquí el Generació Chic. Aquesta de Bolero és una de les que ens demaneu moltes vegades aquí. Doncs ja ho saps, el perfil que tenim a Instagram, Play Me the Bolero, Femzy.

Es deia abans que això era una mostra d'aquell Italo Dance, tot i que aquest cantant en concret, Fancy, és, ell arriba des de Múnich, és alemany, per tant, tot i ser alemany, diríem que és una... Això sí, el tipus de cançó és més Italo Dance que no aquell Eurodance que sortia després des d'Alemanya. És una mica complicat d'entendre a vegades això.

0: aquelles cançons que ens feien vibrar. Mira, això és del Contact de 1985. Què feies tu el 85, va? Te'n recordes? M'ho expliques o no? No ho sé, si m'ho podries explicar. O si per explicar-m'ho hauries d'explicar-me un conte, de vés a saber on. A nosaltres els contes que ens agraden són, per exemple, el que ens portaven gent com els Celtes Cortos.
1: Sí, senyor.
0: I amb els Celtes Cortos mirarem d'arribar cap al final d'aquest Generació Xic d'avui. Celtes Cortos, cuéntame un cuento de 1991.

0: Aquí explicant contes una mica és el que fem, és el que al final és una mica el que és la música, no? Això d'explicar contes. El que passa que aquesta música o aquestes contes que ens expliquen les cançons, el que tenim és, diguem-ne, que versionats amb aquesta musiqueta per sota, que sempre entra molt bé. Qui no ha mirat d'explicar un conte a la seva vida? I no dic només per fer dormir els nens, eh? Quan et diuen... no m'expliquis, cuento chino. D'aquests també n'hem explicat, segur que tu també n'has explicat més d'un i de dos. El Fifo i la Colla, aquesta gent venen des de Valladolid, és una banda que porta 1000 anys. Eren actiu des de 1986. Aquest Cuéntame un cuento, a part de ser aquesta cançó que estem escoltant, és també el títol de l'àlbum. L'àlbum és homònim d'aquesta cançó, la que titulava aquest àlbum de 1991 dels Celtas Cortos. Aquesta, juntament amb el 20 d'abril, potser podríem dir, no?, que també és d'aquest àlbum, també surt d'aquest àlbum d'aquest Cuéntame un cuento, doncs són les cançons més importants d'aquesta banda de Valladolid, amb el Fifo al davant, Jesús Cifuentes. Fifo pels amics i pels que, bé, que et dic que no siguin amics, segur que són coneguts o saludats, com deia aquell. Amb els Celtas Cortos estem arribant, o arribarem al final, estem arribant ja, de fet, al final del Generació Chic d'avui. Aquest Generació Chic que us deia, doncs, que ja té aquest gust d'estiu. Ara ja sí que no ho para ningú, ara sí que anem de baixada cap a aquestes cançons més fresques. Ara haurem de posar, coses d'aquestes, més frescotes, no?, més d'estiu, perquè tenim la calor a sobre, perquè ens encanta. Cuéntame un cuento, la enanita junta globos, la que vuela por los aires, la que no seduce a todos. Així que si teniu idees de cançons que voleu que compartim, cançons d'aquestes que us donen la vidilla aquesta de l'estiu, doncs escolta'm, cap problema, ens ho dieu a través d'Instagram, és la via de comunicació que tenim oberta amb vosaltres, el perfil d'Instagram @generaciochic, i aquí, doncs, als comentaris, o si voleu, doncs, per missatge privat, ens podeu demanar o compartir amb nosaltres el que vulgueu. Amb tot això que ens dieu vosaltres i alguna que posarem nosaltres també de la nostra pròpia collita, segur que muntarem més programes, com per exemple el de la setmana que ve, que ja comencem a tenir a punt, eh? I per què ens aneu demanant coses? Va, de moment acabem aquest d'avui i ho fem amb els Celtas Cortos. Nosaltres tornarem la setmana que ve. Moltes gràcies! Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
1: Generació Chic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
2: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei. Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona nit, són les 9 i us parla Lídia Porta. Detinguts dos dels tres causants de l'accident múltiple entre tres turismes a l'AP7 a l'altura del Papiol d'aquesta tarda, que ha obligat a tallar l'autopista durant més de 3 hores i que ha deixat 9 ferits, un d'ells en estat crític. L'accident s'ha produït quan un cotxe que fugia de la policia després d'un robatori en força a l'aldea ha entrat a l'AP7 en direcció contrària i ha topat contra dos vehicles que circulaven correctament en direcció a Barcelona. Dels tres integrants del vehicle, el conductor està acusat de conducció temerària, amb agreujants, lesions i robatori en força, i està en custòdia a l'hospital, i el segon està acusat de desobediència i robatori en força, mentre que el tercer ha fugit i està en recerca i captura. I en plana internacional, la Comissió Europea es troba treballant en la petició d'ajuda del govern espanyol per fer front a la gestió de la crisi migratòria a Ceuta. Així ho ha indicat aquest dissabte el comissari d'Interior i Migracions, Magnus Brunner, a través d'un missatge a les xarxes socials, en què ha defensat que la prioritat continua sent el retorn ràpid de tots aquells que segueixen il·legalment a Ceuta. Segons Brunner, la comissió es troba implicada a tots els nivells per garantir la seguretat de les fronteres exteriors de la Unió Europea. I per fer-ho, aquesta ajuda implicaria a Frontex, l'aeroport i l'Agència d'Asil de la Unió Europea. I amb la mirada posada en el talent jove i la creació audiovisual, el Patrofest es prepara per tornar a convertir Premi de Mar en un punt de trobada per a nous creadors de tot Catalunya. Prema Mèdia, Manuel Ferrer.
1: El Patrofest tornarà els pròxims 26 i 27 de setembre al Patronat de Premià de Mar amb una nova edició dedicada al talent audiovisual jove. El festival està obert a creadors i creadores de tot Catalunya menors de 35 anys i comptarà amb dues seccions, ficció i documental. En ficció s'hi poden presentar curtmetratges de menys de 10 minuts, mentre que els documentals poden tenir una durada màxima de 30 minuts. Durant el festival, el públic podrà descobrir nous talents emergents, participar en col·loquis amb els autors i autores i assistir a una gala final amb diverses sorpreses. Les persones interessades a participar-hi ja poden consultar les bases i formalitzar la inscripció. Tota la informació es pot trobar a les xarxes socials del Patrofest.
4: I els veïns afectats per l'esvoranc provocat per les obres de l'E9 al Putxet hauran d'esperar encara unes setmanes o mesos per tornar als seus habitatges. El govern atribueix el retard als treballs de consolidació del terreny i la necessitat de retirar la tuneladora de sota dels edificis. La màquina continua aturada i la seva posada en marxa també s'endarrirà mesos la finalització del túnel de l'E9. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Oriol, del carrer Santiago Rusiñol, números 8-10.

0: encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
1: No, no, això ja ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
0: Ah, sí?
1: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
0: Així tot va més de pressa.
1: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
0: Molt bé.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Tens dret a viure sense angoixa, sense culpa, sense vergonya. Nova unitat dels Mossos d'Esquadra contra les agressions sexuals. La por canvia de bàndol. Protegim la víctima. Perseguim l'agressor. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
4: Aquest programa és una remissió d'aquesta temporada.
5: Aquí comença De tu a tu. Entrevistes, anècdotes, projectes, records, nostàlgia i converses de tu a tu. Amb Pere Bergoñón Raventós, Pierre.
6: Hola. Una vegada més som aquí, ens trobem aquí, tal com ens ha presentat el nostre company Roger, i avui tenim una visita. Avui tenim un convidat, a vegades tenim convidada, a vegades convidat, i altres vegades estem sols i ja ens ho hem de fer entre vosaltres i jo. Però avui ens visita a Lluís Pasteller i Comelles. Hola, bona tarda, benvingut.
7: Bona tarda, benvingut.
6: Escolta, Pasteller, deu ser de Castellbisbal, no?
7: Seguríssim.
6: Perquè n'hi ha molts de pastellers.
7: Sí, tant. Per cert, poder el 20 o 25 de cognoms, el primer o el segon, es diuen pastellers. Jo tinc nebots, em sembla que són quatre, que tots dos es diuen Pasteller, Pasteller.
6: Però de primer i de segon?
7: Sí.
6: I que els pares, naturalment...
7: Diuen Pasteller tots dos de...
6: Però per casualitat, és clar, no, família...
7: Segur... No,
6: no. No, és com Raventós, que aquí també n'hi ha bastants.
7: Tothom, suposo que deu sortir d'una casa de pagès, que no sé si s'habita, que en diuen Camp Pasteller.
6: Sí.
7: Que és a la carretera que va de Martorell a Terrassa.
6: Sí.
7: Hi ha una casa pagès. Suposo que el motiu d'aquest nom deu sortir d'aquesta casa de pagès.
6: De Martorell a Terrassa, que passes per Ullastrell o un trencall, no?
7: Bueno, i passes per la vora d'Ullastrell.
6: A la vora d'Ullastrell. Ah, i tots deuen venir d'allà.
7: Suposo.
6: Escolta, i tu també ets fill d'una casa de pagès d'allà o no?
7: No, jo sóc de fill d'una casa del poble, vull dir.
6: D'una casa...
7: Però hem fet de pagès sempre, vull dir que sempre es havia fet de pagès.
6: A on teníeu els camps? Per allà a les rodalies?
7: Sí,
6: a la vora?
7: Teníem aquí al Baix Llobregat, on passa l'autopista ara, aquí vora el riu.
6: Sí.
7: Allà hi teníem un camp, que era el camp... que tenies pereres i feies tomaqueres perquè podies regar.
6: Per allà al molí, que li deien, el molí no. Del no sé què?
7: Saps, no. Saps on és aquella gasolinera que hi ha, que és des de Molins de Rei fins a Martorell, que hi ha una gasolinera, que hi ha un hotel també?
6: Sí.
7: Doncs allà a la vora teníem el camp.
6: I com hi anàveu, amb carro?
7: Amb carro.
6: I a casa teva podíeu tenir el carro allà i el cavall?
7: Sí, sí, sí.
6: Era una casa gran, doncs?
7: No. Això teníem a l'horto, més teníem, diguéssim, allà. Cada dia anava a dormir a casa, no hi anàvem, no.
6: El cavall estava allà a l'hort, sí, a la barraca.

0: començar a vendre'ns el vi nosaltres, perquè abans el veníem amb el Cerdà, les bodegues Cerdà.
1: Ah, sí, de Castellbisbal, sí.
0: Sí, ara han aplegat o han fet suspensió de pagament, no sé què ha passat, però han aplegat ja fa...
1: Feien cava també, no?
0: No ho sé si feien cava, jo.
1: Jo sé que a Cuba
0: importaven. Bueno,
1: mira com ho saps, que sí, digues.
0: El problema de la suspensió de pagaments que han fet ha sigut per culpa de Cuba.
1: Que Cuba no els hi pagava, no?
0: No els hi pagava.
1: Què et sembla?
0: Sí.
1: Si ho dic jo, no s'ho creurien.
0: No, pues
1: no paguen a ningú.
0: Sí.
1: Jo els primers anys d'anar allà veia bodega Cerdà, Castellbisbal, sí, deia, sí, si són veïns, així és per a casa meva.
0: No, doncs per la suspensió de pagaments ha sigut per culpa de que els em venien molt a Cuba. Coi, el Joan, que és de la meva edat, que ja és mort també, han estat de pega aquesta gent, perquè se'ls hi va matar un fill, se'ls hi va penjar a l'hereu de l'empresa Cerdà.
1: Jo coneixia a la dona d'ell, que era andalusa, però no sé si són més germans.
0: No, però això és un germà.
1: Un germà.
0: Un germà. Es diu Ton. Va. Aquest és el germà petit.
1: Val. I el que deies tu, doncs?
0: Jo parlo del germà gran, que era de l'edat meva.
1: Sí.
0: Es van casar, inclús vaig anar a bodes, vull dir, i que érem molt amics, inclús quan vam anar a la corneta de conduir vam anar junts i hem fet moltes coses junts. I llavors es va casar amb una de Can Amat, d'una casa de pagès també, que en deien Can Amat, que és entrar al poble de Castellbisbal. Abans d'entrar a Castellbisbal, que hi ha una pujada,
1: sí,
0: una casa de pagès que hi ha a mà esquerra, allà era, que es deia Teresita, es deia ella.
1: No, i es veuen cases molt maques per allà.
0: Però tot allò no hi era de quan jo parlo,
1: No maques modernes, unes masies guapes. No,
0: sí, n'hi ha aquesta de Can Amat, que en diuen, llavors, abans de bontiar les urbanitzacions d'aquí hi ha indústries, allà era Camp Pedrerol, en deien.
1: Sí.
0: Però allà a aquell cantó no n'hi ha gaire, només hi ha... Quan puges per la carretera trobes Camp Pedrerol, trobes Can Amat i no n'hi ha cap més de casa de pagès allà. Llavors, tirant més cap a Terrassa, sí que hi ha.
1: I tu les vinyes les tenies, vosaltres les teníeu allà, a la vora d'allà, i anaves a vendre vi vostre.
0: Sí.
1: Però fins i tot amb un Cadi reixat vas dir una vegada.
0: Sí, amb carro. Estàvem 5 hores.
1: Per on passàveu?
0: Mira, passàvem pel Canyet...
1: Sí?
0: Cap a Rubí.
1: Cap a Rubí, sí.
0: Llavors, abans d'arribar a Rubí, trencàvem per Mirassol i la Floresta i tot allò. I anàvem a sortir a l'estació del tren de Sant Colgat.
1: Sí, de la Floresta ho sé, perquè ara des d'aquí el bus hi va.
0: Sí.
1: Jo tampoc ho coneixia.
0: Sí.
1: Allò, anàveu per tots aquests toms, sí, aquests giravolts i amb el carro...
0: Home, giravolts no passaven per aquí perquè feien més via.
1: Ah, sí.
0: Perquè si no havies anat a Rubí, llavors de Rubí cap a Sant Colgat. I en canvi per aquí feies més via i no estaves tanta estona.
1: I un cop a Sant Cugat...
0: Llavors anàvem cap a Cerdanyola.
1: Lluny, eh?
0: I Ripollet i Boncada. I tant, 5 hores estàvem.
1: Us havien de comprar moltes garrafes. Perquè si no...
0: No, més estàvem tot el dia, vull dir, i sempre et guanyaves més la vida si te'l venies tu, que no pas si el venies amb un altre.
1: Ah, esclar. I tornàveu... Digues.
0: I va ser l'any que hi va haver la riuada.
1: El 62, sí?
0: Sí. Que nosaltres vam començar l'estiu i el setembre va passar la riuada, que es van portar al pont del Canyet.
1: Recordes, sí, la Riera de Rubí.
0: La Riera de Rubí.
1: Sí, sí.
0: I llavors vam estar un temps que no podíem anar en carro, perquè havíem de fer un pont provisional per poder passar.
1: I
0: llavors havíem de llogar un camió i anàvem a repartir. I llavors hi anàvem un cop a la setmana o més.
1: I llavors els guanys ja...
0: Esclar, bueno, però mira, va ser un mes o dos. Llavors vam construir un pont d'aquests provisionals mentre es feia.
1: Esclar. Això va anar malament, perquè si t'havies de casar aviat i amb aquestes despeses...
0: No, jo encara vaig trigar. Si jo tenia 17 anys,
1: 17,
0: eh?
1: Sí, ho calculo.
0: Mira, jo vaig néixer el 45, doncs el 62, 17 anys.
1: 17 anys. El casament encara quedava lluny.
0: I a més, anar cap allà, com que anaves carregat, segons com havies d'anar a peu, si hi havia pujades.
1: Perquè la mula o el mulo...
0: Exacte, eh? Vull dir, que no pogués i... No, i escolta, arribaves allà i treballar tot el dia i llavors...
1: I que ho veníeu, a particulars?
0: Sí, garrafes de 4, 8 litres...
1: I tan lluny, més a Rubí, per exemple, no?
0: No,

0: ja t'ho diré per què. Perquè el meu germà va fer l'Emili a Ripollet, que és a tocant a Montcada.
1: Sí, sí, conec.
0: I coneixia gent d'allà a Montcada, i mira, com que coneixia gent de Montcada i Ripollet, vam començar per allà.
1: A vendre-ho allà, esclar. Teníeu la parròquia, els clients allà.
0: Exacte.
1: Encara que
0: exacte.
1: Papiol estigui més a la vora o Molins de Rei,
0: sí,
1: aquí
0: bueno, però,
1: ho compraven amb un altre.
0: Però Papiol no hi podien fer res, perquè també n'hi havia que anaven a repartir via de Papiol que anaven a fora.
1: Ah, per això. Vosaltres ja teniu la vostra clientela, que no us amoïnin. Escolta, continuarem parlant amb el Lluís Pasteller i després us explicarem la seva vinculació amb Molins de Rei. I ara escoltarem a Maria del Mar Bonet, Fora de Sembrat.

0: Ja. Escolta, i aviat vens a Molins de Rei, doncs.
1: Sí.
0: Amb 17 anys no, però...
1: No.
0: Com va ser?
1: Mira, jo teníem... Devia dir 23 anys, jo. I tota una colla de jovent que allà, llavors ja teníem cotxe i començava a conduir. Mira, ens anem cap a Molins de Rei.
0: Sí.
1: I a Molins de Rei, doncs, vaig conèixer la Belina al Foment.
0: A veure, la Belina, com ens situem? La Belina viu a la
1: carrer Clavé.
0: Sí. Anant cap a Can Malbé i al costat del que abans era la pista
1: del Samaran.
0: Del Samaran.
1: Sí.
0: I ella també es dedicava a la pagesia.
1: Sí. Jo primer no ho sabia. Jo vaig conèixer amb ella, llavors al cap d'un temps ho vam saber. Una amiga m'ho va dir, que si eren això, si no allò. Però ens vam conèixer al Foment i mira, vam començar a ballar. Llavors era l'estiu i tot l'estiu hi havia el ball a la pista del Foment.
0: Sí.
1: Recordes?
0: Sí, sí, esclar.
1: I allà vam anar enraonant i mira, vam ser de la manera que la vaig conèixer.
0: Jo la vaig conèixer abans que tu, eh?
1: Sí, perquè tu ets veí.
0: Soc veí de tota la vida.
1: Sí.
0: Me'n recordo que portava una cua llarga.
1: Sí. Encara la té.
0: Ai, no te l'ha ensenyat mai?
1: Sí,
0: bueno,
1: sí.
0: Una trena, a veure.
1: Aquest dia ho vaig
0: més
1: ensenyar.
0: Fins.
1: No, són els cabells. No.
0: Per això una trena, no una cua. Ja ho he dit. Te la va ensenyar, que la guarda?
1: Guarda la d'ella i d'una filla nostra.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Va anar a la perruqueria, li van tallar, li devien lligar per dalt i la guarda, i el cabell no es fa malbé.
1: No, i el cabell de la filla també, d'una filla, també encara ho guarda. Diu, mira, jo t'ho ensenyaré.
0: Perquè teniu dues filles, no, la Belina i tu?
1: Sí, tenim una que es diu Susana, que té 54 anys.
0: Tants anys ja, eh? Sí que teniu fills grans.
1: I la petita en té 49. Els dos tenen dos fills... Noi i noia, tenen la parella cada un.
0: Sí, em sembla que aquesta edat la tindríeu vosaltres. Clar, com que sou de la meva, em sembla que tothom és jove.
1: La grana està separada, que és el plat del dia.
0: Sí.
1: Vull dir, l'altra no. L'altra, vull dir, conviu, es viuen. Una viu allà, a vora l'ambulatori.
0: Bueno, el de davants.
1: Al col·legi de la Sínia, uns pisos alts que hi ha, una viu allà. I l'altre viu a sota casa, al lloc que hi havia la sogra. Quan la sogra es va morir, es va arreglar, i llavors ara hi viu la filla petita.
0: És a dir, si jo me recordo que la veia sempre la Belina, que anava a... Passava per davant de casa per travessar els camps,
1: sí,
0: que anava a collir maduixes.
1: Allà davant de casa teva teníem un camp.
0: Tinc un camp,
1: sí.
0: Però esclar, ella no podia passar el rec. Havia d'anar a voltar per allà als ponts de Can Baruta.
1: Sí.
0: O per allà, per les monges, per allà...
1: Exacte. No, es passava per aquí, el pont de Can Baruta, giraves a l'esquerra per vora la riera...
0: Sí, i entraves per aquell caminet.
1: Exacte, sí.
0: Però, esclar, jo, per exemple, a casa meva, que és allà davant del nou cap d'ara, l'ambulatori, veure-la de lluny, només alguna vegada que havia anat amb algun camp. No podia passar jo a travessar el rec.
1: No la veies perquè hi havia molts arbres.
0: No, i el rec...
1: Bueno, però... Hi havia molts arbres i t'ho topàvem, perquè si no haguessin hagut arbres, ho hagueres vist.
0: Però hauria d'haver anat a aquests camps. Jo a aquests camps què hi havia d'anar a fer, m'entens?
1: No,
0: alguna vegada que vaig anar a passar per aquell caminet,
1: sí,
0: i veia la meva casa de lluny.
1: Hi havia molta gent que passejava per allà.
0: I allà què hi tenia ella, maduixes?
1: Allà s'hi feia tot. Allà hi havia moltes pereres.
0: A pereres també.
1: Presseguers, pruneres... Però maduixes no sé si se n'havien fet.
0: Ah, jo la recordo amb un cistell de maduixes.
1: No sé, i et diré per què. Perquè aquell camp en deien el Campo de les Piedres. Teníem homes a treballar, que eren castellans, deien el Campo de les Piedres perquè hi havia molts rocs.
0: Molts rocs.
1: I les maduixes necessiten terra molt fina. Que sigui terra sorrenca, vull dir que no...
0: Escolta,
1: que no se'n passi, no se'n passi molt l'aire.
0: Sí, que deu ser bona ara ja la clínica, a on teníeu el camp, més o menys, no? O el col·legi de la Sínia. Tot
1: no,
0: això ara ja m'he perdut,
1: més,
0: eh?
1: Més aviat, sí. Més aviat, bueno, estàvem tocant a la riera nosaltres. Que...
0: Ah, sí, sí, que hi havia un caminet.
1: Exacte, però més aviat, sí, més aviat era el col·legi del pati de la Sínia.
0: El pati de la Sínia, sí,
1: que queda
0: esclar,
1: tocant a la riera.
0: Clar, quan passes encara per allà a la riera, sí,
1: que hi ha un tros que no hi ha res, hi ha arbres.
0: Hi ha una figuera. Sí. Ara hi ha una figuera perduda per allà, sí.
1: Poder sí, però vull dir, allà hi ha un tros que no està edificat, que diu que hi han de fer ara la... Han de fer la residència d'avis.
0: Sí,
1: no?
0: Això sí, que allà allò dels bubs, que hi ha els gossos...
1: I... Ah, exacte, exacte. Ah, això mateix.
0: Llavors, a quin any era ja que vens tu aquí? 54 les filles, 56, no,
1: mira,
0: 57
1: jo anys? Jo em vaig casar l'any 70. Jo vaig conèixer la Belina, aviat ens vam casar, poder vam festejar 2 anys o més, no vam festejar gaire, no.
0: I cap aquí.
1: Sí.
0: Jo... I dius que coneixies a la meva mare, de veure-la passar per allà?
1: I tant que la coneixia.
0: I això no ho sabia, el dia sí, que m'ho vas dir em va fer gràcia.
1: No, sí, que coneixia, i tant.
0: Havíeu parlat, també?
1: Sí, que havíem parlat. Que ens raonava, també era en raonadora, no era estranya, ta mare.
0: No ho era, no. No.
1: I a més, com que coneixia la sogra, coneixia el sogro, i coneixia les filles, segur.
0: Però nosaltres no havíem parlat mai, eh? Tu i jo.
1: No, jo sé que passaves per allà, però no havíem parlat gaire.
0: Entre que passes amb el cotxe o que...
1: Sí. Sí.
0: Jo passava per allà, però no...
1: A peu no hi havia passat gaires vegades, perquè... ara sí, a cops vaig a caminar. Bueno, ara no hi vaig tant, però... Anava molts cops a caminar i passava per allà als ponts de Can Barut i anava cap a Can Revella i tirava cap a Can Revella amunt fins al Salt de l'Aigua.
0: Ah, és maco passejar tot això,
1: I llavors
0: això,
1: anaves
0: eh?
1: A sortir a la Rierada... i t'anaves cap a Sant Bartomeu i baixaves per la carretera.
0: I llavors, també, la vegada que vam parlar tu i jo per primera vegada va ser que anàvem a buscar el diari quan el Covid. Llavors sí que anàvem a peu a buscar el diari, jo passejant el gos, que llavors no podia sortir.
1: Sí, bueno, però amb el gos sí.
0: Amb el gos sí, però tu anaves sense gos.
1: Sí. Sempre
0: no et deia ningú res, no et renyaven.
1: No m'ha dit ningú res.
0: I anàvem a Cala Amèlia a buscar el diari.
1: Sí, tant.
0: Llavors amb el diari ja passava el matí, la tarda de dinar i...
1: Jo també, mira, cada dia jo vaig a buscar el pa i el diari, i mentre esmorzo miro el diari. Sí. És un costum que ja t'hi has acostumat. Sí, i si no ho fas, sembla que et faci falta.
0: Sí, per molt que hi hagi televisió i els mòbils que diguin el que vulgui. A mi m'agrada llegir el diari.
1: Jo també.
0: Escolta, em vas fer donar classes, vas ser professor de classes de pagesia a l'escola de Castellsuró.
1: Sí.
0: Fa molt d'això, com va ser?
1: No fa gaire, fa... Bueno, hi vaig estar un parell d'anys. I llavors, quan em va passar això que vaig haver d'anar a fer... que em van diagnosticar el càncer...
0: Ah, que vas tenir una malaltia que vas haver de tractar-te.
1: Sí, llavors ho vaig deixar. Però hi vaig anar 2 o 3 anys, vull dir que... Com que hi havia els nets que anaven allà, hi havia una noia que és mestra, que viu allà a vora la granja, i em va dir, diu, escolta, diu, no voldries pas venir. Diu, sí, home.
0: I que eren pràctiques o només teòrica, teoria?
1: No, i pràctiques, vull dir...
0: Hi havia terreny?
1: Sí, un tros de terreny. Plantàvem enciams, plantàvem cols, plantàvem bròquils i pèsols i tot, havien fet. I
0: tots eren nanos de què, de 12 anys o...?
1: N'hi havia de més petits i n'hi havia de més grans, però esclar... Els que feien la feina com anaven que t'ajudaven. Mira, això planto amb una estaca, planta l'enciam, i esclar, els feia gràcia.
0: Nens i nenes, també.
1: Sí, nens i nenes, sí. Sí, sí.
0: Bueno, continuem amb música. Ara escoltarem Il Mondo. Em sembla que la canta Jimmy Fontana.
1: Jimmy Fontana, m'agrada.
0: Ah, l'havies ballat, al Foment, sí, amb la Belina.
1: Està segur.
0: I Ma Vida, el de l'Alain Barrière, potser també la posarem després. Ah. Ai, si ens escolta la Delina.
1: Música de la nostra edat.
0: S'emocionarà si escolta aquestes cançons. Sí.

0: un cop ets a Molins de Rei, ja a casa de la Belina, llavors encara vivint els pares de la Belina, t'afegeixes a la pagesia d'ells també.
1: Sí, jo llavors també anava a repartir vi dos o tres dies.
0: Del vi de Castellbisbal?
1: Sí.
0: Sí.
1: I llavors, els dies que no anava a repartir, ajudava amb el sogro i anava a portar la sogra al mercat els de matins i anar-la a buscar.
0: Ah, ells sí que anaven al mercat a Barcelona.
1: Sí, al mercat de la Llibertat, Travessera de Gràcia, Via Augusta.
0: No, i a la part bona de Barcelona, eh?
1: De Gràcia.
0: Sí, sí. I tu hi anaves a acompanyar-los?
1: Sí, jo els dies que podia, que no tenia jo la feina que havia d'anar al reparto, llavors l'ajudava jo amb ell. Vull dir, jo hi anava dos o tres dies, em sembla que eren, no sé si eren dos o tres dies. Dos dies sencers, i llavors el dissabte, quan anava a portar la sogra al mercat, feia Barcelona el dematí, portava vi el dematí.
0: Perquè ella no conduïa, anava, la portava el seu marit.
1: El sogro, sí.
0: Però el seu marit va morir.
1: Sí, això l'any 88 o 89 era.
0: Em vas dir que va morir anant al mercat.
1: Sí, sí, sí. Quan estava a la furgoneta i quan va arribar a la plaça Calvo Sotelo, que abans es deia Calvo
0: Sotelo. Sí, Calvo, encara, jo de vegades encara ho dic. Sí, bueno, digues.
1: Doncs allà, coi, el sogre li diu, coi, escolta, diu, per què no pares? Perquè el semàfor és vermell. Ja va veure alguna cosa que no funcionava bé. Però bueno, van anar tirant fins al mercat, que d'allà la plaça Francesc Macià fins al mercat, agafes la Travessera de Gràcia i de seguida hi ets. I l'agafar la Travessera de Gràcia per agafar el carrer per anar cap dalt al mercat, allà va quedar mort.
0: Va morir d'un atac?
1: Sí, va morir d'un derrame cerebral.
0: Mm. No, i tu hi anaves? Tu hi anaves?
1: No, jo no.
0: Anava. Com es deien els pares de la Belina?
1: El pare es deia Quintí i la sogra es deia Marcelina.
0: Sí, i anava la Marcelina i ell.
1: Sí.
0: I la Marcelina llavors es devia trobar... Bueno, clar, que ja m'ho imagino.
1: Sí. No sé, no ho era, però esclar, l'ambulància i el van portar cap al clínic.
0: Però
1: i
0: ja, no
1: ja no hi va haver res.
0: Escolta, i arrel d'això la Marcelina va continuar anant amb aquest mercat de la,
1: sí,
0: Llibertat, es,
1: sí,
0: diu.
1: Perquè llavors pues, jo vaig agafar la feina que feia el sogro, llavors ho vaig fer jo. Tot i així, encara va durar un parell d'anys que feia les dues coses. Anava a repartir el vi i feia allò de pagès. Cada dia anava a portar la sogra i llavors l'anava a buscar. Però llavors ja va passar un parell d'anys que no podia ser fer totes les coses. Anar a repartir vi dos o tres dies i fer-lo de pagès, no podia fer-ho. Bueno, era molt corregós.
0: Home, repartir vi, fer de pagès i, a més, anar al mercat.
1: Anar al mercat. Bueno, anar al mercat a portar-la, per fer la parada i tornar a marxar.
0: I anar-la a buscar després.
1: Anar-la a buscar després.
0: Clar, són molt...
1: Pues, escolta, bueno, ho vaig aguantar dos o tres anys, dos anys, em sembla que era. I llavors va ser quan ho vaig deixar, em vaig vendre la clientela amb un home de Gelida i llavors jo vaig fer de pagès sol.
0: De pagès sol aquí,
1: sí.
0: I fins a la jubilació. I parles de Castellbisbal, de que al començament venies al vi vostre, encara, sí. Tens família a Castellbisbal?
1: Mira...
0: Germans?
1: No tinc, sóc l'últim, n'érem cinc. Els pares i tres germans. Tots són morts. La meva germana es va morir ara el desembre abans de Nadal, farà un any. L'última germana que tenia. Ara tinc nebots, però dels familiars de la família meva ja només quedo jo. Bueno, a dreta llei, com que era el petit, també és...
0: Que ja toca.
1: Perquè la meva mare es va morir molt jove, que va agafar un càncer, i llavors et parlo de 50 més de 50 anys enrere. No hi havia gaire que fer. La van operar, va passar uns anys molt bé, però llavors al cap d'un any, per Setmana Santa, una Setmana Santa es va morir.
0: Sí. Llavors tu, al ser el petit, doncs encara estàs aquí donant guerra.
1: Exacte.
0: Perquè et vas jubilar fa 15 anys, no?
1: No, fa 4, 5 o 6 anys fa.
0: Ah, no? No.
1: Bueno, jo
0: no
1: estava...
0: la vas agafar aquesta que s'agafa abans d'hora, no?
1: No, no. Jo estava jubilat.
0: Sí.
1: Inclús cobrar, jo als 65 anys em vaig jubilar, perquè el ram nostre de pagesia...
0: T'ho permet.
1: I vaig estar quasi fins als 75 anys al mercat.
0: Escolta, i bestiar, no?
1: No.
0: Gallines, sí?
1: No.
0: Tampoc.
1: Abans, jo quan em vaig casar, els sogros encara tenien, de gallines. I conills.
0: Sí.
1: Gallines, sí. I conills tenien.
0: Escolta, i... A veure, aquest, una cosa que em quedava...
1: Em quedava per, el tinter.
0: De?
1: Em quedava el tinter.
0: Per sí, em quedava el tinter. D'això de la família que tens a Castellbisbal, treballar aquí a la pagesia, quan et jubiles i continues fent... I t'entretenies amb alguna altra cosa?
1: No.
0: O no era això el que et volia preguntar, no. Et volia preguntar això de que compaginar la feina de Castellbisbal amb la d'aquí, res, llavors et vas quedar i el mercat fins quan?
1: Mira, fins l'any el 70...
0: Perquè quan falta la Marcelina, llavors t'hi quedes tu sol,
1: sí,
0: al mercat.
1: Sí.
0: I això fa molts anys que ja no hi ha mercat, doncs.
1: Jo deu fer 5 o 6 anys, em sembla que clar que no.
0: Ah, no tant, doncs. No tant.
1: Jo em vaig jubilar, gairebé tenia 75 anys.
0: Llavors deus tenir com un enyorament del mercat i per això vas tan sovint al mercat de Molins de Rei, que et coneix tothom. Oi que m'ho han dit que sí, que hi aneu?
1: Bueno, sí, acompanyo la Belina.
0: Et coneix la meva cosina, la Carme, et coneix...
1: La Carme és cosina teva.
0: Sí.
1: Hi ha cops que li he portat, mira, aquest any li vaig portar, aquest any no tant, però... Li vaig portar peres i préssecs.
0: Ah, sí, ella va dir que coneixia, sí. Sí, el Lluís. I dic,
1: sí, sí.
0: I després els de davant, el Javi i el Jordi.
1: Sí, aquells també em coneixen.
0: Sí.
1: I llavors amb els de la Palma, els palmarines.
0: També.
1: Les palmarines, quan jo fèiem de pagès i això, quan era el temps de les cireres, que jo ja no en tenia de cireres, que abans en havíem collit moltes, havíem estat 2 mesos només collint cireres a les verderes. I llavors, amb els de les palmarines, fèiem un truequer. Ells tenien moltes cireres, jo els hi portava préssecs i ells, a canvi, em donaven cireres.
0: Ja, no, això està bé.
1: Sí.
0: Home, clar, si no es faria, es fa malbé.
1: No, no, i tant.
0: Amb els rovellons se pogués fer això. Ara no n'hi ha cap, no? Què se'n feien per allà a Castellbisbal?
1: Sí, que se'n feien, però molts anys enrere, però ara ja...
0: Ara tampoc. Què ha passat? Aquí tampoc.
1: Bueno, perquè no plou. Aquest any ha plogut, però aquests anys enrere...
0: Sí,
1: han
0: però encara
1: anys...
0: que plogui, jo vaig a Can Rebellà, no en
1: I
0: trobo,
1: a més,
0: eh?
1: A més, la gent es passeja molt pels boscos i això tampoc no...
0: Llavors, de Castellbisbal deus saber topants, tu?
1: No, ja. Els topants que hi havia, ja.
0: Agafem el cistell.
1: Sí.
0: Escoltem Alain Barrière amb Ma Vie, que també li agradarà a la Marina. Bé.

0: tants anys veïns i jo no sabia que els pares de la Belina, com es deia, la Belina sí que sabia el seu nom, es deien...
1: Quintí i Marcelina.
0: La Marcelina és... Val, en conec d'altres. Però el nom de Quintí em crida l'atenció.
1: Però esclar, però com que ve del cantó de Sant Quintí de Mediona...
0: Ah, ells van venir aquí... Tots
1: no,
0: dos?
1: No, els seus orígens del Quintí són de Sant Quintí de Mediona.
0: I de la Marcelina de Molins de Rei.
1: La Marcelina de Molins de Rei. Bueno, el seu pare, la Marcelina, era de Vallirana.
0: Ah, sí. Però llavors ells van venir a Molins de Rei.
1: Exacte.
0: I després el Quintí de Sant Quintí de Mediona, després sí. vas venir de Casabellà, però tots a la mateixa casa, Pairal, sí, que sí. encara hi sou ara.
1: Sí.
0: Al arribar aquí vas fer coneixences, amistats aviat?
1: Sí. Sí, sí.
0: De la feina, de la pagesia.
1: De la feina i dels veïns i de la pagesia.
0: I les amistats joves de llavors, de la sí. Belina i de quan anàveu a ballar. I ara en conserves d'aquestes amistats?
1: Sí, sí, sí.
0: Us veieu al teu dia a dia?
1: De... No ens veiem molt. Vull dir, si anem d'excursions o anem a fer algun dinar o coses així. Perquè normalment la colla del 49, que és de la Belina...
0: Sí, la colla del 49, la Belina... Sí.
1: La colla 49 és quasi bé... Abans es feien més excursions, però de quan en quan es fan excursions.
0: Ah, jo, per exemple, anar avui a veure les Illes Medes i un dia...
1: Exacte, vull dir, sorties i hi havia hagut... Coi, vam anar a França, a la Camarga, fa uns anys. Llavors, cada any fèiem una sortida d'un parell de tres de dies i ens trobàvem així normalment cada any, totes les de la colla de la Belina.
0: I, escolta, els gegants de Castellbisbal com es diuen?
1: No ho sé.
0: Ai, m'ho he pensat.
1: Jo, quan hi era, no n'hi havia, de gegants.
0: No n'hi havia?
1: No.
0: Són nous, doncs?
1: Sí, sí. Bueno, però et parlo de 55 anys, eh?
0: Sí, però aquí fa 100 anys ja n'hi havia, em sembla.
1: Aquí sí, però allà no.
0: Allà no, i ara hi ha uns gegants. Haurem de preguntar-ho. Ara, no, ara no, perquè no. estem en directe.
1: Sí.
0: Però si no podíem mirar-ho i el mòbil potser ens ho diu, eh?
1: Ho diria, de segur, però jo no ho sé. Ja et dic, ni sé si hi ha gegants tampoc.
0: I a Papiol tampoc ho sabem, eh? Jo no ho sé tampoc, ara que ho dius.
1: No, tampoc.
0: Val més que fugim d'estudi parlant d'una altra cosa. Sí. Alguna afició que tens? Alguna cosa que et faci gràcia?
1: M'havia jugat molt a futbol, jo.
0: Ah, sí?
1: Sí. Sí, sí.
0: Allà dalt, a Castellbisbal?
1: Castellbisbal, sí.
0: De porter o de...?
1: No, jugava de mig volant, d'interior i...
0: I ho vas continuar fent?
1: Sí, sí.
0: Temps. I ara encara no?
1: No, ara ja no.
0: Bueno... Vull dir, però llavors, tens afició per saber si juguen aquí a Molins de Rei, un dia els vas a veure...
1: Però no hi vaig a gaire a veure partits de futbol, no.
0: T'estimes més escoltar com criden els del pàdel? Què? Fan soroll?
1: Bueno, nosaltres a davant no els sentim, de davant. Quan està darrere sí, se sent, però de davant els crits no se senten.
0: Que van pom, pom!
1: Lo fotut és quan és a l'estiu que tens les finestres obertes, i pim-pam
0: i alguna pel renec, alguna paraulota?
1: Sí.
0: Més d'una?
1: No les dic, però...
0: No, i hi ha bar, també, hi ha Santa,
1: sí,
0: no? Sí,
1: que per mi el que els aguanta és el bar, perquè del pàdel els ha baixat molt. Els primers anys hi havia molta concurrència, però ara no hi ha gaire concurrència.
0: Ah, veus, jo no hi he entrat mai.
1: Jo tampoc. Bueno... I he entrat algun cop per fotre'ls i bronca, això sí.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Per què? Que havien tirat alguna pilota i
1: no,
0: tallat un vidre?
1: No, que han de plegar a les 11. I ara no, ara pleguen a les 10, ja, normalment. Però abans aplegaven a les 11 i passaven de les 11.
0: I de les 12 i tot.
1: No, a les 12 no, però havies d'anar a fotre bronca.
0: Ara, i el bar dius que funciona? I...
1: Sí, i fan menjars i tot.
0: No em diguis.
1: Sí.
0: Pots anar a dinar allà un dia?
1: Sí, et sembla que si vas tu i dius que vols anar a dinar, te'l faran, perquè jo veig gent que menja.
0: Ai, jo que ho tinc tant a la vora. Sí.
1: Tant a la vora que ho tens.
0: Sí, tens raó, eh? I no vaig enlloc. No, al final em quedaré allà a aquella casa.
1: Però
0: jo sol.
1: Tu et fas el menjar tu mateix, vull dir...
0: Sí. Sí, i per diré que com que no m'ho havia fet mai gaire, fins i tot m'agrada. I m'agrada acabat de fer, m'agrada el meu gust, no m'agrada postre, i si vaig a un restaurant sempre el postre... I el...
1: Jo et vaig a dir la veritat, jo cada cop m'agrada menys anar a un restaurant.
0: No, a mi gens, a mi no gaire.
1: Jo abans hi anava més, quan era més jove hi anava més. Abans l'arròs, la paella, anaves a un restaurant i, escolta, et foties una rosca, t'hi llevaves els dits. I ara, escolta, no hi ha res que és cru i sec. I no sí. Mira, jo, com a casa, com el fa la Balina, no el trobo enlloc.
0: Clar, ai, Balina, escolta, ja ens has de portar un tàper aquí a la ràdio. Sí, jo també m'ho faig jo. I si no, amb un bistec i poca cosa, no, ja en tinc prou.
1: No, jo també.
0: I si vaig a un restaurant és perquè vaig amb algú per tenir una
1: exacte,
0: mica de conversa.
1: De conversa, sí.
0: Ara, sí. Per curiositat, anar aquí al pàdel, un dia que dic vinc a dinar...
1: Sí, i ja veuràs com te'n donaran.
0: Ah, sí?
1: Sí, jo ho veig i sopars i tot, ja cop que fan.
0: És que de fora no veig res.
1: No, es queda una mica amagat.
0: Bueno, potser fins i tot està bé. Jo...
1: No ho sé, jo no...
0: Una mica tots hi ha anat, els d'allà davant. Alguna vegada tots els restaurants, un dia o altre, amb algú hi ha anat.
1: Hi ha anat.
0: Però amb aquest no ho sabia. Ni, és que ni entrar un cafè amb llet, ni res.
1: Els diumenges no ho sé si en fan, perquè els diumenges és el dia que tenen menys gent, vull dir que... Però els altres dies sí, jo veig allà qui menja.
0: Mentre busquem a veure els gegants de Castellbisbal, com es diuen, escoltem a la cançó dedicada als gegants de Molins de Rei, el vals del retorn.
1: Som-hi.

0: Ja ho tenim. Els gegants de Castellbisbal són el Manel i la Vicenta. El Manel, Manel i la Vicenta. I tu creus, saps per què? No ho sabies?
1: No ho sé, però la Vicenta és perquè el patró de Castellbisbal és Sant Vicenç.
0: I és, Manel?
1: Que és el 22 de gener.
0: Sí.
1: I és la festa
0: els
1: major.
0: Els hauràs d'anar a veure el dia que sortin, eh?
1: Home, m'ho han de dir, perquè si no ho diuen... No,
0: però la festa major deuen sortir. Quan és la festa major de Castellbisbal?
1: El 20, 21 i 22 d'agost. I llavors a l'hivern és per Sant Vicenç.
0: El ple fred i calor.
1: Calor
0: gener, exacte. I agost. Sí. És a dir, prepara't abric, bufanda, sí, i màniga curta. Ens ha trucat la Valina.
1: Sí.
0: Jo em pensava que ens volia dir el nom dels gegants, però no. Saps què ens ha dit?
1: Que no fan menjars.
0: Que no fan menjars des de fa una temporada, van deixar de fer menjars allà al costat, al pàdel.
1: No sé com ho sap ella.
0: Sí, mira, li deu haver dit algú. Jo que ja em feia la idea d'anar-hi un dia allà a treure el nas, ja se'm...
1: Bueno, doncs, jo encara alguna vegada veig algú, no, que mengen per allà, ara el que mengen, però feien dinars.
0: A l'escoltar la cançó dels gegants de Molins de Rei ja la coneixies.
1: Sí.
0: Però tu m'has dit que t'agradava l'altra, la cançó de Molins de Rei.
1: Sí.
0: I llavors, al dir-me això, que jo t'ho agraeixo, també m'has dit que abans la gent al camp... Explica-m'ho.
1: Cantaven.
0: Què vols dir? La gent collint peres i anaven,
1: exacte,
0: cantant?
1: Exacte, treballant o esporgant. Inclús abans que s'esporgaven els ceps, la gent, venien moltes dones,
0: sí,
1: i també es cantaven.
0: Ai, campanera, porque trato... Sí,
1: cantaven.
0: En un desierto de arena...
1: Això parlo, sí, de quan jo tenia 10 anys, eh?
0: I els homes també cantaven.
1: Sí, sí, n'hi havia
0: Granada,
1: que també cantaven.
0: Granada, tierra,
1: sí,
0: soñar...
1: Sí.
0: I tu també havies fet algun pinyol?
1: No, jo cantar no.
0: Però la gent... I aquest costum s'ha perdut del tot? Del tot?
1: Sí.
0: Sí, la gent inclús a casa poder fer el jardí...
1: Allà a Castellbisbal, a la meva infantesa, el 95% de la gent eren pagesos.
0: Sí.
1: Tots tenien vinya i tenien hort i es vivien d'això.
0: No ho conec gaire, jo, a Castellbisbal.
1: Bueno, abans, quan jo et parlo, hi havia 1.500 habitants. I ara potser n'hi ha 12.000 o 13.000, eh?
0: Però jo no ho conec gaire, eh? No hi he entrat mai a l'església, això que conec les esglésies d'arreu, quasi. No hi he entrat mai a l'església. Hi ha anat molt poc, poder per la combinació. Hi ha el bus aquest de Castellbisbal, ara sí que passa sovint.
1: Perquè a Castellbisbal, des de que jo vaig marxar, que llavors hi havia 2.000 o 2.500 habitants, com que el terme municipal de Castellbisbal és dels més grans de Catalunya.
0: El terme municipal?
1: Sí.
0: Com Sant Cugat, que també és molt gran,
1: sí,
0: però digue'm, és gran aquest de Castellbisbal.
1: I tot el que abans eren vinyes i això, ara ja han fet indústries. I com que hi ha tantes indústries, pues l'Ajuntament té molts diners, vull dir que...
0: Ah, noi?
1: Sí, sí.
0: Haurem d'anar a demanar algun quarto allà a l'Ajuntament.
1: Inclús va fet moltes coses, ha fet un poliesportiu, ha fet un teatre allà també molt maco i tot ho ha pagat l'Ajuntament.
0: Sí, no, i del tenir tant de terreny,
1: sí,
0: ha anat,
1: clar,
0: bé.
1: Mentre hi havia la pagesia, no, però ara com que hi ha tantes indústries, a més el terme de Castellbisbal arriba tocant a Rubí. De Rubí se'n va fins dalt cap a Ostrell. Llavors, pel cantó de Martorell arriba fins a la riera de Morral, que és quasi bé tocant a Olesa.
0: A la riera aquella que va cap a Olesa, per Vacarisses...
1: Que ve de dalt Ostrell.
0: Vacarisses, Ullestrell i tot, sí. Escolta'm, abans que se'ns acabi el temps...
1: I llavors, aquí el riu travessa el riu i arriba fins a Sant Andreu de la Barca.
0: Ah, sí?
1: La major part de fàbriques d'aquí al recte són terme de Castellbisbal.
0: Més quartos per l'Ajuntament, noi?
1: Sí, sí, noi.
0: Sí que ja us tractaran bé, no? Sí, encara tu vius aquí.
1: Jo ara ja no ho soc.
0: Escolta, aquí he posat fotos dels teus nets al Facebook per anunciar-vos i no n'hem parlat. Com es diuen els nets?
1: N'hi ha un, el gran es diu Gerard. Aquest és com jo, li agrada molt el futbol i la toca molt bé. I l'ha fitxat el Sabadell.
0: Ah, molt bé.
1: De juvenil. Llavors, la germana del Gerard es diu Ivet.
0: Aquest en teniu dos, doncs.
1: Dos. Aquest son pare és alemany, que es van separar amb la meva filla. Llavors, la petita, que es diu Marta, té un que es diu...
0: Ara no et surt el nom del nen?
1: Sí, home, sí. La Laia i el Max.
0: Ja són dos, és a dir que en teniu quatre.
1: Quatre, sí.
0: Escolta'm, també abans que acabi, Castellbisbal sempre ha estat molt lligat amb Molins de Rei, però amb Rubí, que està a la vora, no tant, oi?
1: No tant. No.
0: Per què? Per la combinació?
1: Per la combinació.
0: Perquè el bus no t'hi porta.
1: Ara sí, però abans no.
0: Abans no?
1: No. Jo me'n recordo que havia anat de jove a Festa Major a Rubí, que era per Sant Pere.
0: Bueno, sí, sí, és per Sant Pere.
1: I havien vingut de Rubí a Castellbisbal a peu.
0: Sí, sí.
1: Perquè
0: sí.
1: No hi havia combinació.
0: Sí, i Molins de Rei tampoc en té, de combinació amb Rubí. Ara una mica més, perquè ara sí, amb l'S67, o no sé com es diu. Però jo abans que hi tenia una escola de perruqueria allà, sí. Perquè anava amb el cotxe, però el dia que no podia... Se'ns ha acabat el temps...
1: Bueno, se'ns ha fet curt, encara.
0: A tothom m'ho diu quan acaba, i això és una satisfacció.
1: Sí, no, passes l'estona distreta, eh?
0: Sí, moltes gràcies, i ara ja ens posem aquella cançó última, Jo que no vivo sin ti, també per recordar el Ball del Foment. Gràcies, Lluís, saludem a la Balina.
1: Vinga, ara. Jo...

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10 i us parla Lídia Porta. Detinguts dos dels tres causants de l'accident múltiple entre tres turismes a l'AP7 a l'altura del Papiol d'aquesta tarda i que ha obligat a tallar l'autopista durant més de 3 hores i ha deixat 9 ferits, un d'ells en estat crític. L'accident s'ha produït quan un cotxe que fugia de la policia després d'un robatori en força a l'aldea ha entrat a l'AP7 en direcció contrària i ha topat contra dos vehicles que circulaven correctament en direcció a Barcelona. Dels tres integrants del vehicle, el conductor està acusat de conducció temerària amb agreujants, lesions i robatori en força i està en custòdia a l'hospital, i el segon està acusat de desobediència i robatori en força, mentre que el tercer ha fugit i està en cerca i captura. El govern ha dedicat avui la seva segona jornada de la trobada d'Osa Balaguer en fer diverses visites a municipis i infraestructures de les comarques de Lleida. L'acte més destacat ha estat la visita del president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, al Parc Solar del Carràs, amb motiu de la seva entrada en funcionament i en ple debat sobre el Pla Territorial Sectorial per a la Generació d'Electricitat i Fotovoltaica Plater. També la línia 1 de metro de Barcelona ha recuperat avui el servei entre les estacions de Florida i Plaça de Sants després de les obres de millora que s'hi han dut a terme. Dilluns, l'estació de Verdaguer també recuperarà la normalitat amb la reobertura del passadís que connecta les línies 4 i 5. D'aquesta manera, els usuaris podran tornar a utilitzar aquest enllaç entre les dues línies sense haver de fer el recorregut alternatiu que està necessari durant les obres. La xifra de víctimes mortals de la catàstrofe natural al Nepal ja s'enfila fins a 682 persones, segons l'últim recompte oficial publicat per les autoritats del Nepal. A més, hi ha 3.000 desapareguts. En les últimes hores, el Consell de Turisme del Nepal ha informat que s'han localitzat almenys dos espanyols dels tres que apareixien com a desapareguts. Tot i això, el Ministeri d'Exteriors ha aclarit que de moment encara hi ha dos espanyols desapareguts i, per tant, la xifra oficial, segons el Ministeri d'Exteriors, ha passat de 3 a 2. Recordem que els agents rurals han indicat que el perill d'incendi per tot el dia d'avui ha estat molt alt. També continua important la plana internacional, on es troba treballant la Comissió Europea per la petició d'ajuda per fer front a la gestió de crisi migratòria a Ceuta per part del govern d'Espanya. I pel que fa als esports, avui dissabte ha començat la nova temporada de la Lliga F. L'Espanyol ha perdut 0-1 al camp de l'Eibar en el temps de descompte. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Els hem trobat aquí fora.
3: Sí, hem estat parlant de ciclisme.
2: Sí, perquè són molt fans del ciclisme, ells també.
3: De la caiguda d'en Pogatxar a la Vuelta, que això ja us ho han explicat a Catalunya Ràdio i al 3Cat Info Esports. Val, avui nosaltres ara estem aquí per una altra cosa, però sí que els Ludwigs anaven aterrant, encara no havien sopat, tia, a aquesta hora.
2: Ah, sí?
3: Clar, perquè toquen tan tard.
2: Clar, intenten fer-s'ho durar una miqueta, no?
3: Toquen a un quart de dues, que m'han dit que tenien taula reservada a 11:15 per sopar.
2: Molt bé.
3: Doncs ja que parlem de la Ludwig, ja que avui ells són aquí a l'acústica de Figueres, a veure si en Joan Arroyo ens la tira aquesta, però com pertoca, des de dalt. Gràcies, Joan.

0: amics.
1: No sé. Tu per on anaves a veure amb això de...
0: No, jo t'anava a dir que aquesta tarda hem vist el Xavi i el Xavier en una ubicació que no era la de la Ludwig.
1: No era l'escenari de la Rambla on som ara, sinó que era el de la plaça de la Palmera.
0: L'hem vist infiltrat en un altre backstage on hi havia un altre grup que estaven esperant també després de fer proves de so i tot plegat.
1: Ell s'ha presentat allà portant material.
0: Ah, exacte.
1: Que era el que esperava l'altre grup.
0: Sí.
1: Què rius?
0: No, que em fa gràcia perquè ara sentirem aquesta anècdota que ens explicarà el mateix protagonista d'aquest grup, però que és forta, eh?
1: Vinga, va, sisplau, endavant amb els Dampers, Damper, Alba i el Comboi.

0: els dampers de tota la vida, la llegenda viva de Torelló, que porta un estiu de molta tralla, molta metja aquí.
1: I ara fa dues setmanes que no toquem, tio.
0: Us ho esteu fent a sobre.
1: Sí, i de fet, o sigui, ha passat una cosa molt, molt heavy, que en plan és molt poc professional, però que ho direm, no passa res. I és que, ui, perdó, fa dues setmanes, se sent, no? Fa dues setmanes vaig trencar cordes de guitarra. I no me'n recordava, sí.
0: No! Atenció! S'acaba d'obrir la funda a Figueres i s'ha vist que no hi ha les cordes?
1: Sí, s'ha obert la funda i pues, la guitarra estava fatal, sense cordes, tal, li faltaven dues cordes. I llavors, en plan, em van comprar, però van quedar a furgo, de lloguer. I el furgo també se'm va anar pues, a l'empresa, total, cordes perdudes, i jo no me'n recordava d'això. I ara, pues, estava, hem obert la guitarra, no sé què, i dic, hòstia puta, i sort que els Ludwigs ens han deixat les cordes, perquè, sí, sí, si no, no hagués pogut tocar avui, em sembla, eh? I la Tinderi, que està aquí, on està? Bueno, ha obert amb el sopa de cabra, amb els Ludwigs, i, sí, sí, no, un merdeller de l'hòstia, però bueno, podrem tocar, tenim Harley Benton, que són de puta mare.
0: Llavors aquella, la història de les cordes perdudes, ara que, on creus que poden ser les de la furgo aquella que era de lloguer?
1: La Tinderi ha dit que estan a casa seu perquè al final les van a recuperar i tal, però bueno, una liada, però bueno, el que hi ha.
0: Tot i així, no deu ser el més bèstia que els hi ha passat aquest estiu en aquesta penya.
2: Explica'ns una mica, Dan, alguna cosa d'aquest estiu.
0: Volem safareig del bo, és a dir, no, vaig perdre dues cordes de la guitarra, això no ens porta gaire clickbait, saps? Necessitem que la penya cliqui allà com a boja.
1: Hòstia, què ha passat aquest estiu? Bueno, hi ha una cosa molt interessant, que soc 100%... Soc, una cosa, diuen,
0: ai.
1: Coses interessants d'aquest estiu. Però és que soc 100% top mundial d'un joc de mòbil, ara mateix. Sí, sí. Es diu Playas. Jo crec que és el més... I en Jimmy no és el 100%, està molt lluny, de fet, en Jimmy.
0: És el que estava jugant en Jimmy quan hem arribat. Sí.
2: Quin és el Playas? És aquest que heu de jugar tots alhora en un mateix joc i cada dia guanya un?
1: Sí, exacte.
2: I avui de què anava el joc?
1: Avui era, s'ensenyien unes, com uns botons i els havies de pitxar. Sabeu com aquell joc de fira? El topo, d'anar cardant hòsties quan sortien d'això. Doncs pues avui era això. I soc 100% mundial. Sí, de bo, eh?
2: 5% mundial, és una burrada.
0: Sí, perquè quanta penya deu jugar-hi, això? Milions de persones, fijo.
2: Jo mateixa, per exemple.
0: Sí, tu no ets 5% top percent. No. Oh! Dan Peralbo rebentant-ho.
2: I també feu lascas?
1: No, aquest no.
2: És que és com el mateix joc, però cada dia et surt una pregunta. I llavors representa que tothom... És a dir, diuen, per exemple, qui és la persona que, no sé, que ha viatjat més aquest estiu? I llavors tu votes els del teu grup, saps? Ah.
1: Pues ja ho farem aquest home grup.
2: Doncs clar. Mira, fa preguntes així una mica compromeses també a vegades, eh?
1: Claro, bueno, és igual, endavant.
0: Mira, per pregunta compromesa,

0: No gaire, tampoc jo diria. Ara mateix, del telèfon mòbil a banda de jugar i rebentar-ho amb el 5% aquest top mundial, quin és el grup de WhatsApp que tens més actiu? Qui hi ha dintre i com es diu el grup?
1: Home, jo crec que Bon Gènere és el grup dels quatre de sempre, i xerrem molt, som molt pesats i ens enviem fotos de vacances, ens expliquem... Bueno, no en xerrem tant aquest estiu, eh? Aquest estiu estem una mica desconnectats.
0: Però si us veieu gairebé cada dia.
1: Exacte. I de fet, quan ens hem vist avui, és com, hòstia puta, portàvem molts dies sense veure'ns. I... 2 setmanes. Però bé, és el grup per excel·lència, Bon Gènere.
0: D'on ve el nom de Bon Gènere?
1: Aquí està, molt bé.
0: Era la pregunta, tio, tu ja l'estaves preparant, eh?
1: És que nosaltres ens havien de dir Cosa Fina SL, l'empresa.
0: Com l'EP.
1: I no ens van deixar. No ens van deixar perquè deien Cosa Fina... Que sé, no ho sé.
0: No sé, ja estava agafat el nom o què?
1: No estava agafat. Simplement que ho van interpretar potser una mica malament, no sé. I van intentar fer un 2 N's diferent i no va colar. I al final van dir, bueno, Bon Gènere. És més o menys això.
0: I Bon Gènere sí que va colar.
1: Bon Gènere va colar, sí. I amb 1, eh? Bon Gènere. I és l'empresa de l'Emperador Comboi. Sí.
0: De top 5% mundial del joc aquest, guai, jo crec que també comences a ser top, com a mínim a Catalunya, de grup que està deixant ja moltes cançons allà que tothom canta. Ho heu notat, un upgrade aquest estiu, de la gent ve més als concerts i ja se sap molt les cançons?
1: Home, aquest estiu ha canviat molt i és molt xulo, perquè, hòstia, anem a qualsevol lloc i ve penya. I això abans no passava, però abans vull dir l'estiu passat. I és molt guai, perquè a cap de fi, hòstia, fer cançons a casa teu o al local d'assaig i que la penya les canti i que vinguin a veure i comprin sabaretes, és molt guai, ho valorem molt, perquè també hem crescut molt a poc a poc. Llavors que hem anat veient tots els passos i cada gent que ha vingut i no sé què, i crec que és molt guai, perquè en plan, en qualsevol concert, per poca gent que hi hagi, fas fans i arrastes a més gent. Llavors, com nosaltres sempre prenem els concerts tots com amb molta importància, i el d'avui és un regal, serà molt xulo.
2: I com pinta el vostre curs, ara que comencem?
1: Doncs... sí.
0: Aquest somriure és de... Ja tenim 300 cançons preparades perquè aquesta gent s'ho fa a sobre. I tenen com una mena d'histèria creativa.
1: Sí. O sigui, ara mateix estem a setembre, acabem la gira, i ja tenim stage pel següent disco, tenim vora 30 i pico cançons i...
2: Però en un disco no n'hi caben 30 i pico.
1: No, però aquestes 30 i pico potser un 5% són bones. I ganes hi ha de noves cançons. Tenim moltes idees, moltes, però ara no crec que pugui dir que... però hi ha moltes idees.
0: I de tancament de gira, hi haurà algun dia que us faci especial il·lusió? Algun lloc que ja ens hàgim de... Un dia que ens hàgim de marcar ja en el calendari?
2: Dates, volem dates.
0: Clar, i llocs?
1: Farem un Razzmatazz, que això...
0: Uau!
1: Sí, l'1, farem el Razzmatazz 1, i el 29 de gener, diria. 29 de gener, nens, el Razzmatazz? 29 de gener, l'aniversari de l'Aina, la meva cosina. Que l'Aina té una cançó. Sí, i tant. I és l'aniversari de l'Aina, i farem el Razzmatazz 1, i bueno, ja en com va. Les entrades estan a la venda, no sé, serà guai.
0: Doncs compreu-vos-les ara, perquè si no, llavors serà allò que quan arribi la data...
2: Seran tot plos,
0: oh, no tinc entrades per d'en Peralbo, i ho han rebentat, i l'ompliran, potser per fer-ne dos no, per tant, no us en fieu, cobrin una segona data. Però una l'ompliran seguríssim.
2: I el gener sembla lluny, però no és així, eh?
0: Què va, perquè el primer trimestre és el més curt,
2: És que ara de seguida serem ja a la tardor, màniga llarga, Nadal, i concert d'en Peralbo i el Comboi.
1: Bueno, y luego también nos iremos a Madrid. Luego...
0: ¡Míralo, él!
1: Haremos el enero en Cataluña, capital, no sé què, y luego nos iremos a Madrid, però això serà un altre pas.
0: D'en Peralbo i el Junte, no? No seria... El Comboi sona muy catalán, el Junte, por ejemplo.
1: El Comboi és en castellano, también.
0: ¿También?
1: Sí.
0: Tu tens una pinta de gastar un castellà, nen? Ja ho vas dir, més a més. A la Renaixença, amb en Peyu, vas explicar a la profe de castellà que fèieu classes en català, em sembla.
1: I hi ha, la nostra profe, la Carme Carbonell, s'aclama aquest nom.
0: Profe de castellà, Carme Carbonell.
2: Personatge de plats bruts, eh?
0: 100%.
1: I feia mitja jornada només de professora. I l'altra mitja jornada era pagesa. Tenia cabres i ovelles i venia sempre amb unes pintes, clar, perquè venia del tros, del camp, i venia a fer classes de castellà, que no en tenia ni idea, i venia allà, del camp, tot bruta, amb coses, i era, hòstia, era el millor, tio. I la vaig veure l'altre dia. Sí, la vaig veure, hi ha una dona molt gran, i em va dir, em vas fer molt famosa per allà a Sant Pere de Torelló, no sé pas què deies de mi, no sé què. I dic, bueno, molt bé, molt maca.
2: Us l'hauríeu d'endur a Madrid, el dia del bolo.
1: Sí, això, pobra, sí, no surt de Sant Pere de Torelló ja.
0: Joan, fem el mateix, ens avises quan li quedi un minut, sisplau.

0: GenDiCat. Això és un especial de finals d'estiu, que ja és habitual a la casa. Comencem de 0 a 100, Naikat. Som així. Hi ha un dia que anem a la platja amb tovallola i xancletes i l'endemà ja som a l'acústica de Figueres planificant el mercat de música Viva de Vic i la temporada que, recordeu, comença aquest dilluns, 31 d'agost. Ja ens hi posem amb la programació regular de la casa. Però vaja, avui l'atenció centrada aquí a l'acústica, a Figueres. Som a l'escenari de la Rambla fent aquest especial i de seguida, d'aquí mitja hora llarga, a partir de les 11, concert en directe de Sopa de Cabra, 40 anys de trajectòria. Hem passat per l'escenari de la Palmera, que és el de Dan Pere, el Boi i el Comboi. Ens en queda una, Aina.
1: Re, a una cantonada tenim l'escenari de Plaça Catalunya, on ens hi hem trobat un artista que avui farà un concertarro, que és en Max Navarro, i hem parlat també una estoneta.
0: En Max Navarro, qui no el situï de l'última edició d'Operación Triunfo.
1: Exacte, del 2025, sí, sí. De fet, a Instagram encara ho té, eh? OT 2025 Max Navarro.
2: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: Carolina, sisplau.
1: Deixa'm fer la primera pregunta en Max Navarro.
2: Va, a veure.
1: A veure, la cosa és, el concert d'avui seu a l'acústica, dues opcions. O ens farà veure les estrelles, o serà un concert inigualable. Amb quina et quedes?
2: Home, totes dues, no?
1: No. Escoja solo una, senyorita.
2: T'he de dir que inigualable se m'ha enganxat una barbaritat. Quan he aconseguit superar estrelles, perquè
1: sé
2: que el programa l'hem posat al que no està escrit i enganxa moltíssim.
1: Tenim separador, estrelles, o nota de veu, dicat, també.
2: Exacte, però després inigualable enganxa el que no està escrit, eh? A tu et passa, Max, que surts del concert i no pots parar de cantar-la?
3: Ah, no, absolutament. Jo, és que a mi em passa quan estic tornant a cap a casa, que em venen les melodies i tot. Però bueno, a la pregunta que us feia vosaltres també entre vosaltres, jo us diria que el concert serà de pel·lícula.
1: Wow.
2: Això és una indirecta d'alguna altra cançó? Sí,
3: no ho sé.
1: A veure, per la cara que fa, gent, feu-nos confiança. Ens està fent un gest de que aquí hi haurà mandanga ben aviat.
3: És que estem en confiança, no?
1: De pel·lícula, clar que sí. Ets a casa.
3: I tant, em sento com a casa, la veritat. És molt guai veure't ja la gent a la prova de so, també animada, amb ganes de passar-s'ho bé. I bé, sí, estic molt content de la tornada de les vacances, també.
2: Has tingut molta feina aquest estiu?
3: Doncs déu-n'hi-do, eh? Se m'ha girat feina. Teníem primer la gira d'Operació Triunfo, que per tot Espanya, que això també em feia molta il·lusió, però ja estava com bastant clar que s'anava a fer. I després han anat sortint alguns encàrrecs molt interessants com a autor, que això em fa molta il·lusió, i sobretot doncs, encarat en treure un proper single que ho rebenti, però sobretot que em senti orgullós i que ho pugui defensar al 100%, jo i el meu equip.
2: Per tant, els fans de Max Navarro, quines dates han de tenir l'agenda? És a dir, què passarà aquest curs?
3: Ai, no ho sé, jo crec que poden esperar doncs, la presentació...
1: Mira, que donaré context. Ell té una persona del seu equip, en Xavi Canet, que també és com de la família, el nota de veu, que treballa a un 98 a la teva discogràfica, i en Max se'l va mirant del pal. Puc dir això o no ho puc dir?
3: És que encara m'estic acostumant a aquesta feina.
1: No vols que et toquin el crostó després, eh?
3: Exacte, és que me la jugo, perquè si fos per mi us ho explicaria tot, però clar, tinc aquí en Mike, que de Clippers, i en Xavi del 98, que són les dues discogràfiques amb les que estem també fent manejament, i és com que estic pendent de que en tot
1: estigui aquell. Tu tira.
3: Mireu,
1: molt millor, demanar perdó que no demanar permís.
3: No, vinga, va, som-hi. Jo us dic que la gent podrà tenir un consol ara que torna a la rutina, a la feina, a l'escola, i aviat tindrà una cosa que els animarà moltíssim i els traurà d'aquesta cosa de l'ensupriment de la rutina. Que no es preocupin.
1: La gent espera la cançó i també t'espera tu, perquè l'Aina i jo érem ara fa una estona en aquestes proves de so que deies, i es nota la gent amb ganes d'acostar-se a l'escenari, de veure't, de parlar amb tu. Fa la sensació que la gent et rep com amb molta estima, tio.
3: Això és molt maco. No sé, no t'ho sé explicar.
1: Però
3: per
1: tu
3: mi. Jo no m'acostumo. Sí, ho noto. Però és molt guai perquè, a més, he sentit molt de respecte, també. És a dir, jo què sé, estic al carrer i veu una persona que potser em reconeix i em vol saludar, però sempre ho rebo amb molta educació, que no he sentit com aquesta pressió de la gent que potser s'agobia o... No sé, estic content, estic tranquil. Bueno, ara nerviós, perquè és que estic a punt de fer un concert, això em fa molta il·lusió, però molt satisfet. Vull dir, estic vivint el que jo somiava que podria arribar a viure.
2: I quan tindrem disc de Max Navarro?
1: No la prenguis.
2: Escolta'm, la meva feina és fer...
1: Exacte. La periodista incisiva.
2: Tu i jo, Frank, hem de fer el periodisme, que és la nostra feina.
3: Us esteu portant molt bé. Però, mireu, jo... Puc dir que el disc que estic fent, o el treball que estic fent, serà d'autor, és a dir, que seran composicions meves, i que a mi no m'importa si en surten 8 cançons o si en surten 12. A mi el que m'importa és que el que surti sigui el millor resultat possible. O sigui, nosaltres anem a aspirar a l'excel·lència, sempre. Llavors no et sé dir si serà EP o disc. Això dependrà de lo que ho faci, suposo.
2: Però estem parlant de 2027, és així?
1: No s'ha acabat de mullar.
2: A veure
1: si es mulla amb l'última.
3: Anem veient.
1: Que és el safareig, d'acord? Ens imaginem el telèfon mòbil d'en Max Navarro. Volem saber, en aquest especial del Nota de Veu Dicat que estem fent des de l'acústica de Figueres, quin és, a dia d'avui, el grup de WhatsApp que tens més actiu, d'aquells que no para cada cop que mires hi ha 123 missatges. Sí. Com es diu aquest grup i qui hi ha?
3: Vale. N'hi ha dos. El del grup de... dels companys del programa d'Operación Triunfo, que crec que és... Es diu La Fàbrica? Es diu? És que van posar un nom en clau per quan no havíem entrat, per no sé que algú ens mirés al mòbil i posés OT 2025, saps? Que no s'entenés ningú.
1: Enganxat,
3: i es va quedar. I després, un que tinc amb els meus companys del Conservatori de l'Institut del Teatre, que els envio un petonet des d'aquí, que el grup es diu Cuques Idiotes. I la història és massa llarga com per explicar-la. O sigui que... Però sí, no callen.
1: Un dia el convidem al Nota de Veu i se'ns explica la història de Cuques Idiotes.
3: És forta, és forta.
1: Llavors tindrem temps i llavors no hi haurà excuses.
3: Tinc ganes de venir. M'heu caigut molt bé.
1: Ai, que bé, doncs tu també.
3: Que guai.

0: Ja ens han trucat dos quarts d'onze. Som en directe, gent. Dissabte, a la nit, ràdio en directe i CAT especial Festival Acústica 2026. I us hem punxat ja un munt de gent. Per exemple, la Ludwig Band, que quan i on toca, Aina, tu que ets la dona de la data, que controles la informació com ningú?
1: La Ludwig Band toca a un quart de dues a l'escenari de la Rambla.
0: És hora de deixar-se allà tots els quartos ja, eh?
1: Clar, és que ells van darrere de Sopa de Cabra, que comencen d'aquí mitja horeta i que farem el concert per aquí a ICAT.
0: Si acabeu d'engegar la ràdio, això que ha dit l'Aina és 100% real. Sentireu un concert de Sopa de Cabra en directe a través d'ICAT. Dues hores fa pinta això de concert. Tenim el set list i és llarguíssim, llarguíssim, llarguíssim. 40 anys de trajectòria, no se celebren cada dia. Va, més concerts d'acústica, avui que ens hem instal·lat aquí a Figueres. Dan Peralbo i el Comboi, hem dit que eren a la Palmera?
1: Dan Peralbo i el Comboi són a la plaça de la Palmera a 3:15.
0: I en Max Navarro, que ens cantava les seves icones Inigualable i Estrelles?
1: En Max Navarro és una miqueta abans que Dan Peralbo i el Comboi, a 2:15 a plaça Catalunya.
0: I en Joan Arroyo, des de Barcelona, ens ha punxat ara Malifeta.
1: Malifeta, sí, sí, que també toquen avui. De fet, toquen a 2:15 de la matinada a la plaça Palmera.
0: Hora gambarríssima. Amunt, amunt amb Malifeta.

0: Valencià presentant el seu segon disc avui a la matinada ja figuerenca Malifeta, que es planten a l'escenari de, hem dit, de la plaça Catalunya.
1: Sí, és així. Plaça de la Palmera, perdona.
0: A la Palmera.
1: Sí.
0: Perquè a la plaça Catalunya hi ha actuat aquest vespre la meva cosina. No, és conya, no és la meva cosina, eh? Es diu Carlota Giró, però no tenim cap relació.
1: Fins on sabem, no.
0: Fins on sabem, no. Hauríem d'estirar molts fils.
1: La Carlota Giró, que és fantàstica i que avui a plaça Catalunya ha estrenat una cançó, eh?
0: I devia ser dia molt especial per ella, perquè, a més, la Carlota Giró és d'aquí.
1: Juga a casa.
0: Home, tota la plana major de la seva família, avui aquí a primera fila.
1: Tu també.
0: Clar, jo per això hi he anat.

0: mateixa pedra.
1: La Carlota Giró, plaça Catalunya, tocant a casa, a Figueres. M'imagino tots els excompanys, excompanyes d'institut, d'escola, allà, vaja, flipant, dient, uah, jo vaig anar a bella classe! I ara és aquí, a l'escenari de l'acústica, eh?
2: Que emocionant, eh?
1: Home, dia gros per ella. Recordo que ja ens hi vam aturar un dia de temporada, de l'anterior, i ja ens explicava la Carlota Giró que per ella seria molt especial, com a figarenca, actuar al festival de casa seva.
2: I també està molt bé que els festivals convidin els artistes de casa seva, trobo.
1: 100%. I mira, ja que la Carlota Giró, més o menys és família meva, hi ha una gent que més o menys és família teva, perquè són de la teva ciutat.
2: Som germans de ciutat.
1: Són 31 fam que avui també es planten a l'acústica de Figueres.

0: Comencem la família de la 31 FAM, doncs hem quedat amb el capo de l'acústica, que controla tota la seva família, és en Xavi Pasqual, que és el director d'aquest festival. Ell és de Figueres, també, com, com la Carlota Giró.
1: Exacte.
0: Ens hi hem assegut una estona, l'hem segrestat, clar, imagineu-vos, aquest home viu en plena voràgina des de fa dies i dies i dies. De fet, dijous ja va començar el festival, i el dissabte a la nit, doncs potser encara li queda algun serrell per tancar. Ja fa uns quants anys que venim a l'acústica, per sort, la gent d'ICAT, que rematem la temporada estiuenca a Figueres. I, habitualment, parlem amb en Xavi Pasqual, que és el director del festival. Bona nit, Xavi.
2: Hola, bona nit.
0: I jo recordo de cada any preguntar-te, ara mateix, aquesta hora de la nit de dissabte d'acústica, què et preocupa, què t'ocupa? Ja està tota la feina feta o encara vas de bòlit tapant alguna fuita?
2: Doncs, vaja, aquesta hora de la nit comença doncs, la recta final del festival, on hi ha les grans actuacions, els caps de cartell de dissabte, i bueno, d'alguna manera, doncs, és la nit que pots gaudir una mica del festival, no? Sí, perquè el dijous, doncs, estàs arrencant, el divendres, doncs, és quan funciona tot i has d'estar, doncs, més atent que res falli, i avui, doncs, és el dia una mica que et comences a deixar anar. El problema és que, clar, quan acaba ja s'ha de desmuntar. Amb la qual cosa dius, hosti, si ara durés una setmana, segurament és quan podrien gaudir dels concerts, de les actuacions i del festival.
0: O sigui, el titular, Aina, és que en Xavi Pasqual, el director de l'acústica, està com nosaltres quan s'acabi el concert de sopa. Ja, deixats anar.
1: Tal qual, com ha de ser, evidentment. A més, un concert de sopa molt xulo, perquè són 40 anys. Sabem que hi haurà cosetes diferents, perquè cada concert canvia. Això, en saps alguna cosa de què passarà aquesta nit?
2: Bueno, cada concert hi ha les dues cançons amagades, que són dues cançons que es trien a last minute, i bueno, també és perquè el grup doncs, intenta donar doncs, una sorpresa, una novetat a cada concert, que no sigui igual, no? Perquè habitualment, no? Avui en dia, la majoria d'artistes doncs, fan un repertori que és el que reparteix a tota la gira, i doncs, bueno, hi ha tot el disseny de llums, de so, i bueno, en aquest cas Sopa de Cabra són més transgressors i de la old school, i tot i que d'alguna manera doncs, l'actualitat a nivell tècnic i de llums t'obliga doncs, a fer un espectacle, doncs ells volen sempre tenir dues cançons que ningú se les esperi, són aquelles dues cançons de fan, no? O sigui, aquella, hòstia, la del disc aquell que m'agradava tant, me l'han tocada, no? Doncs és una mica aquesta la idea.
0: Clar, jo m'imagino el moment karaoke, l'Empordà. Nascut entre Blanes i Cadaqués. Clar, a la fucking capital de l'Empordà, com a mínim de l'Alt Empordà, que no se'ns enfadin a la Bisbal. Llavors, això serà un momentarro segur. Si ho és a cada concert de sopa, perquè és una cançó d'aquelles icòniques de tantes generacions, m'imagino que fer-la a Figueres doncs ha de ser especial.
2: Bueno, clar, i els que som de Figueres sembla que te l'hagin fet per tu, no? No, clar, o sigui, ja, aquest concert de 40 anys de Sopa de Cabra és un concert on sonen tots els himnes, o sigui, s'ha volgut plantejar aquest concert doncs aquesta manera, no? Que sonin tots els himnes, no deixar-ne cap a casa, i l'Empordà a l'acústica a Figueres, doncs, vaja, serà espectacular, segur, segur.
1: I què més no ens hem de perdre d'aquesta acústica aquest any?
2: No, o sigui, avui a la nit, vaja, jo crec que viurem la consagració de la Ludwig Band, sobres d'aquests que també et fan il·lusió, perquè la Ludwig és dels artistes que ens agrada fer l'acústica, que anem fent seguiment, ha passat per tots els escenaris del festival, i aquest any, no?, pues són el fucking cap de cartell.
0: Es coronen. A més, també tenen lletra de Figueres, que surt amb un de Figueres regidor del PDeCAT, a Manela. És a dir, també hi ha una referència a la ciutat.
2: Exacte, bueno, i com que tenen doncs, vivent d'Espolla, vull dir que al final tots els pobles del voltant es nodreixen de Figueres per tot, no? I bueno, també jo penso doncs, que o sigui, ja han tocat l'acústica, però que comença, jo crec, aquest seguiment de creixement amb Dan Peralbo, que hem intentat doncs, que Dan Peralbo actua una hora, que permet veure Dan Peralbo i la Ludwig Band, i Dan Peralbo també és una banda que està amb un creixement bastant, bastant important. Però vaja, avui també doncs, a la plaça Catalunya doncs, tenim un dels cantautors que apunta més maneres, com és el Max Navarro, que és un dels primers concerts que fa així tan multitudinaris, i també esperem que sigui de les primeres ocasions que digui, ostres, quanta gent coneix, no?, les meves cançons. I els 31 fam, que encara no havien actuat a l'acústica, és a dir, era un dels que ens faltava, i 31 fam és un referent de la música urbana, no?, indiscutible. I vaja, jo crec que avui és d'aquells dies que tens com a programador molts ous al sac, no?, i que això pot fer que vingui molta gent atreta, doncs, per un doblete Ludwig d'en Peralbo, o per Sopa de Cabra, o per algo més juvenil com és Max Navarro, 31 fam, i acabem, jo crec, també, doncs, amb la proposta de Malifeta, que, vaja, això per acabar, doncs, com últim concert a 2:45 de la nit, pues, adrenalina, canya, i és una mica el que ens agrada aquí, tenir aquest aparador musical de país, que no hi ha un estil musical, sinó que el que hi és una aposta per la música del país, ser fidels a el que vam començar. Jo crec que això és el que fa que vingui tanta gent.
3: Mira, ara que deies això, t'agafo l'assistència i, si vols, rematem aquí, Xavi, que tu tens molta feina ara i t'hem mig segrestat. L'acústica, ho comentem sovint, sempre va bé per prendre el pols i la temperatura a l'escena. I fixa-t'hi que ens has parlat de Sopa de Cabra, de Dan Peralbo, de la Ludwig Band, molta guitarra, cançó amb en Max Navarro. Hi ha com un canvi de tendència, eh? És a dir, veníem de l'urban, d'un pop enriquit amb electrònica, i ara sembla que torna el rock català, que torna el pop, no?, que tornen a cantar-se lletres així de forma massiva.
2: Sí, nosaltres, de fet, vam ser el primer festival que va agrupar els quatre grups, no?, de música pop urbà, no?, els grans que van sortir.
3: La banda del Pati.
2: La banda del Pati, exacte, però ser el primer festival que els va tenir junts en un mateix cartell per intentar, doncs, estar, doncs, pendents d'aquesta tendència, no?, i fer aquesta foto. I sí que és veritat que aquest any nosaltres ja ho vam batejar a la roda de premsa de tornar les guitarres, i de fet tota l'estètica del festival és amb freqüències sonores, amb colors més durs, no?, i, bueno, hem volgut tenir una programació on la guitarra hi sigui molt present. I sí, d'alguna manera estem tornant a virar a música de guitarres, a música, bueno, doncs, últimament, doncs, la música es fa més a un estudi que no a l'habitació de la casa d'algú que està fent una cançó, no? I realment està molt bé que en els estudis es facin cançons, però aquesta màgia, o sigui, aquesta veritat que té quan un autor agafa la guitarra o el piano i a casa seva li ha sortit el que pensava i et, hòstia, això és una supercançó, arriba al local d'assaig, li comparteix amb la resta de la banda, i amb la resta de la banda vesteixen i fan una cançó de cap a peus, i després la graven a l'estudi, i després el productor lògicament la millora. Però, ostres, aquesta veritat, no?, que té la música feta d'aquesta manera, doncs segurament jo diria això, no?, que torna aquest tipus de manera de fer, que segurament ens agrada molt a tots, i que, vaja, doncs, que estem d'enhorabona. Segurament venen uns anys de fer d'una altra manera, no?, la que hem estat viscut aquests 2-3 darrers anys, no?
1: És ben bé que sentir en Xavi fan venir ganes de muntar un grup. No trobes de començar a fer cançons?
3: Tot és parlar-ne, eh? Tot és parlar-ne.

0: ja som en territori Sopa de Cabra. Fot-li, Joan. Festa, dissabte a la nit, pujant a Figueres a veure per la Patilla, perquè recordem que això d'avui a l'acústica és gratis, veure un concertàs de Sopa de Cabra, i si ets al cotxe, si ets a casa, o si no pots venir, o et queda especialment lluny, doncs que sàpigues que de seguida aina falten 10 minuts.
1: Quins nervis, mare de Déu.
0: Jo tinc sensacions de Cap d'Any. És a dir, ara t'anava a dir, traiem la tela del raïm o ens el mengem amb pell i grana?
1: Jo t'he de dir que des d'aquí on som veiem una mica a la plaça, i hi ha un piló de gent que hi és des de fa més d'una hora esperant el concert, eh?
0: Has dit bé, hi ha gent que abans de les 10 ja estava buscant lloc a la Rambla per empassar-se el concert de Sopa de Cabra.
1: Sí, sí,
0: tal. Hem sentit les proves de so, en Gerard Quintana, els arpegis de guitarra d'en Josep Tió, tot això ho viurem de seguida.
1: Quins nervis. A més, t'he de dir que ens acaba d'arribar el set list, el repertori d'avui, i és que són tot tamacles, eh?
0: Diem la primera?
1: Sí, podem fer-ho, això, primera, o no?
0: Clar que podem fer el que vulguem. Llavors, mira, ja demanarem perdó si és que hem de demanar perdó a algú.
1: La primera, per mi, és una de les millors cançons de Sopa de Cabra.
0: Oh!
1: Que és Si et va bé.
0: Si et va bé, l'obertura d'aquest concert avui de Sopa de Cabra, que comença a les 11, que el sentirem en directe. De fet, jo d'aquí una estona, Aina, t'abandonaré aquí al backstage de l'escenari de la Rambla de Figueres on som, i m'aniré dalt de l'escenari. Ets tota enveja.
1: Uau, no m'ho puc creure.
0: Me'n vaig a l'escenari i seré allà. Va, hi haurà Sopa de Cabra i jo allà al costat. Que ho sàpiga la gent que sigui a Figueres, que si mira com cap al costat, a la banda de l'escenari, em veurà allà a mi, amb el micròfon aquest roig d'ICAT, explicant en directe el concert.
1: M'encanta que puguis veure el concert des de les bambolines, però clar, tothom que estigui escoltant ICAT també podrà veure el concert des de les bambolines com tu, perquè espero i desitjo que ens expliquis tots els detalls de tot el que vegis passar al darrere.
0: I a mi el que m'encanta és tenir la millor prèvia amb la veu d'en Gerard Quintana, que és la veu de Sopa de Cabra, que fa una estona ens l'hem trobat per aquí i ens explicava com estan en aquesta gira dels 40 anys i com encaren el directe, per exemple, el d'aquí una estona aquí a l'escenari de la Rambla de Figueres.
2: La gira de Sopa de Cabra serà una gira especial, serà una gira generosa, serà una gira en la que no escatimarem esforços, serà una gira on desplegarem tota la música en el seu sentit més ampli que portem a dins i que hem anat construint durant aquests 40 anys. Sé que dir això és com, potser com no dir res, però bé, hem estat treballant intensament amb els assajos, hem estat treballant intensament amb l'estaix. Ara s'esvaeixen. No som una banda d'espectacle, per tant, el show o l'espectacle no passarà per davant del concert. Som una banda de concerts, som una banda que ha nascut fora de l'artifici i que continuarem construint fora de l'artifici. Som una banda que actuarà sense seqüències, sense excés de tecnologia, en el sentit de que la tecnologia no farà res per nosaltres, ho farem tot nosaltres, tot el que sonarà estarà passant. Ho estarem generant nosaltres. No hi haurà pregravacions ni gravacions sobre les quals tocarem. Això ens permet també ser més lliures, ens permet comunicar més directament, ens permet no haver de recitar una lliçó apresa, sinó que les coses passin en certa manera.

0: Aquesta és una cançó karaoke de fa anys i panys a Catalunya, que sona i tothom la canta, però clar, tu has pensat un moment, Aina, nascut entre Blanes i Cadaqués. On som nosaltres avui?
1: A Figueres.
0: Per tant, entre Blanes i Cadaqués.
1: Tal qual.
0: I com es diu la cançó?
1: L'Empordà.
0: I on som avui nosaltres?
1: A l'Empordà.
0: A la capital de l'Empordà, Figueres.
1: És que...
0: Quan només n'hi havia un d'Empordà, la capital era Figueres, ara que no se m'enfadi la gent de la Bisbal i del Baix Empordà, però clar, avui aquesta cançó, jo crec que avui aquí tindrà un significat especial.
1: Quins nervis, jo crec que hi haurà llàgrimes i tot, eh?
0: Llàgrimes amb l'Empordà?
1: Sí, sí, sí.
0: I amb d'altres cançons també.
1: També, també.
0: I llàgrimes teves, perquè també. Ara et dic adéu.
1: Llàgrimes, això és de ser mala persona,
0: llàgrimes,
1: eh?
0: De ràbia, d'impotència i d'enveja.
1: Mira, te la penso tornar en un altre concert, ja veuràs.
0: Ara et quedes tu aquí parlant sola.
1: Vinga, va.
0: Jo me'n vaig amb en Martí Cuní, que és un dels companys tècnics que tenim aquí. Ens instal·lem dalt de l'escenari i ja t'avisaré si sortim a cantar-ne alguna amb en Gerard Quintana, en Tió i companyia.
1: Pobre de tu, eh?
0: T'imagines?
1: És que em faries tanta enveja que crec que deixo el micròfon i vinc a l'escenari a veure't.
0: Jo, si em deixen triar, surto a cantar si et quedes amb mi.
1: Si et quedes amb mi.
0: Si et quedes amb mi. La clavo.
1: Ara miraré en quina posició està la cançó,
0: la
1: perquè et puguis anar preparant.
0: La faig tan bé que potser li dic en Gerard que me la deixi fer sol. Apa-li, fins ara, eh?

0: sabem que aquest concert de Sopa de Cabra és molt i molt especial perquè és dins del seu 40è aniversari i sabem també que en aquesta gira, cada vegada que tenen un concert, fan un parell de cançons diferents que no toquen a la resta de llocs. I avui ja sabem quines són, de seguida les descobrirem, però mentrestant que en Gerard Quintana ens expliqui una miqueta més d'aquest repertori d'avui.
1: Tindrem un repertori que no serà fixe, sí que hi haurà una estructura sobre la qual ens anirem movent. D'aquí la dificultat de fer un repertori fix que sigui fidel a tota una trajectòria tan llarga i a tants discos gravats, no? Aleshores, el que hem fet és això, crear una estructura base amb com a mínim dues cançons que aniran canviant concert a concert i amb la possibilitat també de que altres d'aquestes cançons, algunes d'elles, siguin substituïdes, si no concert a concert,

una gira en la que serem 9 persones damunt de l'escenari, gairebé 20 en ruta, entre equip tècnic i equip de producció i equip artístic. L'escenari serem, com dèiem, 9, Pep Bosch a la bateria, el Valen Nieto a direcció musical i el multiinstrumentisme i les veus, la Bet Rodergues, la Bet també a les percuses i a les veus, el Richie Son als teclats i a les veus, Jaume Soler, el Pec, a la guitarra, a l'harmònica, el Miqui Santamaria al baix i a les veus, substituït en alguns concerts per el Jordi Bericat, l'Oest de Franc a les guitarres i a les veus, el Josep Tió a les guitarres i a les veus, i jo mateix, Gerard Quintana, a les veus.

0: Aquesta cançó que sentim és el Far del Sud, també un dels himnes de Sopa de Cabra. I escolta'm, Frank, ja ets a lloc o què?
1: Doncs mira, sí, Aina, ens hem instal·lat amb en Martí Cuní. Som a un dels laterals de l'escenari. Per qui miri l'escenari des de baix, des de la pista, des de la Rambla de Figueres, som a l'esquerra, val? Per tant, nosaltres ens situem a la dreta, aquí, dels músics, tot a punt. Hi ha un munt d'instruments ja preparadíssims, els focus, ventiladors... Veiem els repertoris, com el que tenim tu i jo, que estan aquí convenientment clavats al terra, amb cinta fluorescent, perquè els músics, quan toquen, o en Gerard Quintana, quan sigui al centre de l'escenari, doncs ho vegin, l'identifiquin ràpidament. I t'he de dir que hi ha una gentada de por. Sé que tot el que digui ara sonarà atòpic, gastadíssim, però no veig el final de la Rambla de Figueres. És a dir, veig gent a primera fila, segona fila, tercera, quarta, cinquena, i aquí podria anar seguint fins al final. Veig les barres, aquelles barres que semblaven lluny de l'escenari a la tarda quan passejàvem, ara sembla que estiguin enganxades a l'escenari, perquè hi ha tanta gent que sembla que les hagin mogudes i que siguin molt més a prop. I vaja, una munió de persones, tothom mirant a l'escenari, tothom esperant veure algun gest, algun moviment, alguna persona que aparegui, tot i que nosaltres ho veiem i aquí no hi ha ningú encara, per tant, potser faltaran ben bé 5 minutets. Estan acabant d'afinar instruments... Sembla que estan deixant aquí tots els preparatius de la gent de la tècnica d'aquí de l'acústica de Figueres perquè saltin a l'escenari. Ara són les 11 en punt. Estem sentint senyals horàries. Aquí sona música. I m'imagino que això deu ser a punt de començar. Jo crec que, si vols, podem seguir amb alguna nota de veu d'aquestes que hem tret tu i jo d'en Gerard Quintana. Jo, de seguida que vegi moviment, t'aviso.
0: Perfecte. Nosaltres som a ICAT. Estem a punt de començar aquest concert del 40 aniversari de Sopa de Cabra. I dèiem que aquesta tarda...
1: Aina.
0: Digue'm.
1: Lleida, Murphy. Murphy total. És a dir, quan t'ho he dit i t'he donat pas, han començat a aparèixer músics. Mira, ens passarà en Josep Tio pel costat, la Bet Rodergues, que ens deia en Gerard Quintana, que també forma part d'aquest concert de 40 anys. Hola, què tal? Ens saluda en Josep Tio. Increïble.
0: Quina puntualitat, eh?
1: És que el tenim aquí a tocar. Sí, sí, s'estan calçant les guitarres, se les estan penjant, ara fan aquell gest tan clàssic de músic de mirar a terra a la pedalera, afinar la guitarra, buscar, doncs, que la nota, que el to sigui tot el correcte.
0: Jo crec que és tot atrezzo, eh, aquesta hora, perquè ja està tot a punt, no?
1: No, ho estan preparant realment.
0: Sí?
1: Sí, sí. I a l'escenari, ara mateix, hi tenim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 músics.
0: Déu-n'hi-do.
1: Només n'hi falta un. No diries pas qui és.
0: El Gerard.
1: Falta només a l'escenari en Gerard Quintana i la gent està al·lucinant. Clar, ara veig un munt de mòbils alçats. Tothom vol capturar el moment d'inici del concert. I sona una cançó que sembla que sigui a punt d'acabar-se, i jo crec que així que s'acabi començarà aquest concert de 40 anys de Sopa de Cabra, que tenim la immensa sort d'explicar-vos en directe a través d'ICAT, instal·lats en aquest Festival Acústica de Figueres 2026. Surt en Gerard Quintana. Comença el concert a ICAT.

cançó per acabar en directe a l'acústica de Figueres, escenari de la Rambla, en directe i cat, i els salts que fan Gerard Quintana, ni us els imagineu.

0: Gràcies, Figueres. Quin goig, quines ganes i quina il·lusió de ser aquí a la Rambla. Esteu de foto? Esteu bé? Esteu segurs? Sí? Perfecte. Som aquí per celebrar l'acústica de Figueres, evidentment, aquest festival únic i especial, i també per celebrar els 40 anys de Sopa. Gràcies per venir a celebrar-ho amb nosaltres en un temps en el qual l'odi és a l'ordre del dia, en un temps en el qual el mal rotllo és imperant a nivell de xarxes, a nivell de mandataris. Creiem que hi ha una cosa a la que ens hem d'agafar. Sí, un element transformador, radical, revolucionari. És a les nostres mans. Només cal que abracem el que tenim al costat. Estimar és revolucionari avui dia. Si estimem, som majoria i podrem contra tot el que se'ns planti al davant. Aquesta és una cançó d'amor. Això es diu "Si et quedes amb mi".
1: Escoltes i cats.

0: et quedes amb mi, fantàstica aquesta cançó, que escolta'm, Frank, jo estic al backstage, a darrere de l'escenari, sento cridar la gent, una passada. Què tal l'energia? Com es viu des de l'escenari?
1: Doncs que aquí n'hi ha més d'una i més de dos que arribaran a casa sense veu avui, perquè la gent ho està cantant absolutament tot. Concertàs de Sopa de Cabra en directe a l'Acústica de Figueres i Coses de la Vida en directe també a ICAT.
2: Però celebrem que us hagueu posat totes i tots d'acord. Fa falta que totes les boges i els bojos de l'Empordà hagin vingut avui aquí a la Rambla. Aquí a l'escenari hem vingut tots els bojos, també.
3: ICAT en concert.

0: què dèiem, Aina, d'això de la gent que arribarà fònica a casa, que ho està cantant tot, que tapaven en Gerard Quintana, que feia allò d'assenyalar amb el micro al públic i la gent ho cantava. Concert a Figueres, a l'acústica, de Sopa de Cabra, celebrant 40 anys. En Gerard ho està dient, és la seva festa d'aniversari dins de l'acústica i, evidentment, la gent d'ICAT, que no ens ho volíem pas perdre. I ara veig que la Bet Rodergues, que ens destacava en Gerard, que forma part del grup en aquesta gira, ha abandonat la seva posició, ha passat per davant nostra i s'està situant al costat d'en Gerard Quintana. Per tant, pareu bé l'orella en aquesta cançó que sentiu a ICAT, en aquest concert especial que us estem oferint de Sopa de Cabra.
1: Nosaltres, a la Bet. Li hem de donar les gràcies 2, 3 i 10 vegades, perquè aquest matí estava molt malalta. Sí, amb febre, amb un gripasso increïble. I tot i això, és aquí amb nosaltres i li volem agrair moltíssim. Gràcies, Bet, de veritat.
2: A vosaltres, és un luxe.

0: Aquesta cançó que acaben d'interpretar damunt de l'escenari és Sens. I també abans han tocat Temps de Cega, que són dues cançons exclusives que fan avui aquí a l'Acústica de Figueres en aquest concert del 40 aniversari de Sopa de Cabra que estem seguint a ICAT.
1: Del nostre camí. Aquesta cançó la volem no dedicar a aquells que no ens deixen somiar. Aquesta cançó la volem dedicar a un noi que l'altre dia a València va ser atonyinat per portar una estelada. Un noi que anava amb una camiseta del Hansi Flick i volia entreveure un partit de futbol. Aquesta cançó no la volem dedicar als goril·les que el van atonyinar i que després, quan es troben davant d'un grup de nazis, siguin de Vox, siguin de Desocupa, siguin de Democràcia Nacional, siguin del partit que siguin, per comptes una colzada li donen una abraçada al fatxa. Aquesta cançó és pels que somien.
2: Doncs un munt d'estelades ara aquí a la Rambla, eh? Tothom la duia i sabia el moment en què l'havia d'ensenyar. Segueixen Sopa i Cat.

0: Escoltes, Icar.
1: Moltes gràcies. Això que esteu sentint avui és ben bé el que estem tocant. Aquí no hi ha gravacions, ni seqüències, ni pregravats. No hi ha cap trampa, ni hi ha cap misteri. El que sentiu és el que estem tocant. Els errors també són nostres, són humans. Aquí no hi ha màquines. Moltes gràcies. Això es diu Cercles.

0: Som en directe i Cat celebrant els 40 anys de Sopa a l'acústica de Figueres. I Aina, hem de parlar d'en Gerard Quintana.
1: Què m'has de dir?
0: Hem d'obrir aquest meló. A veure, va vestit de cap a peus de negre, d'acord? Tot negre, samarreta negra, texans molt ajustats negres i també les botes negres.
1: És molt el seu estil.
0: Jo no sé com s'ho fa per atendre's tantes cançons, repertori de més de 20 cançons només avui aquí, més les que es deixen fora, i no té cap paper, t'ho asseguro, no té cap xuleta, no té cap lloc on les vagi a consultar. Les canta absolutament totes de memòria i no para de moure's, de bellugar-se, de saltar, d'anar a banda i banda de l'escenari, s'abraça ara en un guitarrista, ara en un altre. Ostres, és realment una força dalt de l'escenari i té tota la gent, tota aquesta gentada que avui omple la Rambla de Figueres, la té a la seva mà, en Gerard Quintana. I ho estem sentint avui a ICAT.
2: La seguim cantant. Perquè tot i el buit, sempre és aquí amb nosaltres. Segur que cadascun de vosaltres té algú a qui dedicar-li aquesta cançó. Té algú a qui troba a faltar, però que porta a dins també. Aquesta cançó també la volem dedicar al Cuco, al Francesc Lissícic.
3: Que tornarà aviat, molt aviat.
2: És aquí a l'Empordà, és aquí a prop, però no es pot aixecar del llit ni de la cadira. Esperem que tard o d'hora pugui tornar a ser amb nosaltres. Aquesta cançó... Aquesta cançó es diu Seguirem somiant.

0: Uau, pell de gallina aquí, eh? Moment molt emotiu amb aquesta cançó que dedicaven a un del Sopa que ja no hi és, a un altre que les està passant magres. I clar, tothom pensava en algú. I ara, atenció que ve, moment hit, moment karaoke, moment d'una d'aquelles cançons que tothom se sabrà segur aquí a la Rambla de Figueres. Per cert, veig en Xavi Coral. L'he vist ara des d'aquí, al bell mig de la Rambla.
1: Ah, sí?
0: Sí, sí, sí. En Xavi Coral, el presentador de l'OTN, de TV3.
1: Cantant fort, eh?
0: Cantant fortíssim. Ho està donant tot a més. És molt alt, en Xavi Coral, eh?
1: Se'l veu.
0: Sí. Vinga, va, Sopa de Cabra. A l'acústica, Aicat, mai trobaràs, Aina. Tamarro.
1: Espectacular.

0: espectacular sota una estrella, aquí en directe a ICAT. Som a l'acústica de Figueres seguint el concert de Sopa de Cabra del 40è aniversari. I per cert, Frank, ens consta, ens ha explicat el mateix Gerard Quintana, que després d'aquesta gira volen fer una miqueta d'aturada, no plegar ni molt menys, però sí que agafar-se un respir després de tot aquest munt de concerts que venen fent durant tot aquest any.
1: Diem que s'estan guanyant aquesta aturada i aquesta mena de pausa a pols, perquè estan treballant molt aquest estiu. Ara mateix, avui, en aquest escenari, com et deia, no paren de moure's, d'interactuar, de saltar, de cantar, de fer participar el públic. M'està semblant espaterrant la dosi d'energia que s'estan deixant avui aquí a l'acústica i a ICAT Sopa de Cabra.

0: Què et sembla, Aina? Tu pots respirar entre cançó i cançó?
1: És increïble. Mare meva, quin ritme que porta en Gerard Quintana.
0: Costa. I escolta'm, t'aviso que s'acosta al moment Empordà. Mira, mira.
1: Déu
0: en Gerard
1: meu.
0: Quintana ara ha vist en Xavi Coral i l'ha saludat i li ha fet que els és la mà. Veus? Ha tardat una mica més que nosaltres a identificar-lo, eh?
2: Que ens informa del
0: increïble.
2: Futbol femení i del que no és femení també.
0: Es fixa en tot.
1: Sí, sí.
0: Vita, vita, ha vist algú altre.
1: Com pot ser que tingui temps fins i tot de veure la gent que entra al públic?
0: Doncs, Aina, no fugim d'estudi. S'acosta el moment Empordà, eh?
1: Oh, per favor,
0: jo quins nervis. Em fa patir, perquè, clar, com ens ho farem si s'enfonsa la Rambla de Figueres?
2: La punta,
1: doncs pot ser,
2: la
0: clar, és que aquí generaran de cop un forat negre.
1: Mare de Déu.
0: Està presentant a la banda. Està presentant a la banda.
1: S'està fent pregar perquè ve un moment molt gros.
2: Però sou tots capgrossos igual.
0: 40 anys de sopa de cabra. Avui aquí comprimits en aquest concert especial que esteu vivint a través d'ICAT. No us queixareu, que vam marxar. No, que fa dos dies, com aquell qui diu, que veníem del Primavera Sound, del Canet Rock, del Vida, i ja som aquí de nou, avui a l'acústica, i d'aquí dues setmanes, ja us avanço, que serem al Mercat de Música Viva de Vic.
2: Un luxe tenir amb nosaltres el grandíssim... Jo sempre que el veig penso en el Clint Eastwood. Té un poderíeu, tio. El baix, Jordi Benicat.
0: Que en Jordi Benicat, el baix, és l'únic de tota la formació que és dalt de l'escenari amb ulleres de sol.
1: Ah, sí?
0: Sí, clar, és un xic inquietant, perquè clar, aquí hi ha més aviat foscor, hi ha focus, no?, que enfoquen cap al públic i això. Però sí, sí, el tio impertèrrit amb el baix, amb ulleres de sol, no se les ha ni mogut, ni aixecat, ni posat al damunt del cap en cap segon.
1: Saps què pot ser? Perquè això li passa també a molta gent que porta ulleres graduades, que tens les graduades de sol i llavors et deixes les altres a casa i no et pots treure les de sol perquè si no vas sense ulleres, saps?
0: Doncs pot anar per aquí. Per cert, per qui s'hagi incorporat tard, ara que en Gerard Quintana està presentant els components de Sopa de Cabra, veieu que això està durant estona, perquè són 10 músics aquí, fent-ho tot en directe dalt de l'escenari.
1: Oh, la Bet és fantàstica. Sí. Tinc la sensació que enlaira moltíssim el concert i que fa les cançons molt més boniques, fins i tot.
0: Expliquem a la gent que ens estem enviant missatges, tu i jo, entre cançó i cançó, i que hem dit això tots dos, que sí que sí que creixen les melodies amb la Bet, 100%.
2: Transformat en teclista...
1: Jo tinc la sensació que el públic ara mateix no s'espera gens el que està a punt de passar, eh?
0: És que clar, ara, des d'ara i fins al final, són tot un hit rere un altre. Sí que pel que tenim nosaltres marcat en el repertori, hi haurà aquell clàssic moment, després de l'Empordà, en què faran aquella cosa de se'n van, la gent aplaudeix, tornen a sortir... Val? Veurem què passa i com ho gestiona això Sopa de Cabra. En qualsevol cas, la gent s'hi deixarà l'ànima, s'hi deixarà la gargamella. Aquí cantant absolutament tot.
2: El guitarrista de la
1: és que imagina't, després de cantar l'Empordà a ple pulmó, necessites un moment de respir. Vull dir que jo crec que ja està ben col·locat aquest espai.
0: Clar, és que el que ens queda és... Jo no sé si ho podem destapar, però vaja. No han fet...
1: Digues.
0: El Far del Sud.
1: No han fet camins, t'anava a dir.
0: Per exemple, l'Empordà. Podré tornar enrere.
1: Quins nervis, queda un munt de cançons i de tamacles per davant.
0: I el que mola més és que totes les cançons, totes les que quedin, les sentirem en directe a ICAT. Totes. És a dir, si el concert s'acaba d'aquí un quart d'hora, doncs d'aquí un quart d'hora. Si el concert s'acaba d'aquí una hora i mitja, perquè de cop embogeixen Sopa de Cabra i allarguen, i allarguen, i allarguen, doncs aquí la gent d'ICAT clavada dalt de l'escenari explicant-vos-ho tot, no ens veurem pas. Moment ara per en Josep Tió. En Gerard Quintana, que està presentant a tothom. Jo crec que ara ens presenta en Raúl Orcales i a mi, que som aquí, perquè clar, tenim un peu al mig de l'escenari, tia.
1: Jo crec que en Gerard deu portar tot el concert pensant, qui és? Hi veig un guitarra o un tècnic o algú extra que no tenia fitxat.
0: Micròfons d'ICAT. Micròfons d'ICAT aquí a l'escenari de Sopa de Cabra, eh?
2: Oriol Camagrot, Isuts, la Júlia, que ens dirigeix i ens encela en terme i ens marca el camí.
3: Sopa de Cabra, Gerard Quintana!
0: Uau, tremenda ovació que s'han portat ara en Gerard Quintana, eh? Qualsevol dorm aquesta nit, Aina, eh?
1: I ara,
2: un moment, un instant de silenci.
1: Uf!
2: Ho sentiu?
0: Espera, demanen silenci.
2: No sentiu aquest vent que trenca els vidres i fa trontollar les parets?
1: Ai, ai, ai.
0: Ai, ai, ai, que bé el
2: no
0: moment.
2: No sentiu aquesta tramuntana?
0: Ai, ai, ai, karaoke. Guita, guita. No, la gent engegant el mòbil, Raúl Orgales,
2: ja
0: entre ells.
2: Quina cosa millor que cantar l'Empordà, el cor de l'Empordà.
0: Ja s'ha dit això avui, Aicat. Som-hi! En directe, la ràdio inquieta, amb un himne.

0: Doncs, Icat, mira, em veu, perquè devem ser els únics que no hem cantat aquí a l'Empordà, perquè amb un excés de professionalitat...
1: No menteixis, Frank.
0: No, que sí, que me n'he estat, que si no se'm notaria. Clar, és que ara hi deu haver milers de persones aquí a Figueres. Mira, ara fa llon, Gerard, de dir... Marxem, no marxem, ens aplaudiu, tornem a sortir...
1: Com crida la gent.
2: No volem marxar de l'escenari.
1: Clar que no.
2: Després hi haurà un concert collonut d'una banda collonuda com és el Ludwig Band. Si no us els perdeu, hòstia. Però em sembla que encara ens queden uns minuts i els podem aprofitar. Voleu més? Nosaltres també. Tornem a començar, què cony?
0: Veus el que et deia?
2: Bona nit, malparits!
0: Bona nit, malparits, de nou, eh?
1: Sí.
0: Vinga, va, tot queda igual, recta final d'aquest concert de 40 anys de Sopa a l'Acústica de Figueres. I Icat, quina tornada que ens estem marcant de les vacances, Aina. Quina tornada.

0: Hòstia, quin públic més collonut.
1: Ho anava a dir jo, exactament com ho ha dit en Gerard Quintana, un públic collonut avui a la Rambla de Figueres, que ho està cantant tot, ho està aplaudint tot. Suposo, Aina, que tu que ho sents, deus al·lucinar amb com hi posa l'ànim al públic.
2: No, no, és espectacular. Quina manera de donar-ho absolutament tot.
1: Ara he vist que en Josep Tió canviava la guitarra elèctrica per l'acústica.
2: Moment íntim.
1: Fa molta pinta això del Far del Sud, eh?
2: Enceneu les llanternes.
1: Exacte. La llanterna del mòbil pot quedar un vídeo molt xulo.
2: Sí.
1: Queden tres cançons, eh? Per tant, també a través de la ràdio, a través d'ICAT, doneu-ho tot, que això s'acaba.
0: Cap a Roses, va. Us sembla bé? Sí. Ho dic perquè allà segurament el far que ens guia ens ajudarà a cantar aquesta cançó. Només us heu d'imaginar, sabem que teniu molta imaginació, només us heu d'imaginar que nosaltres...

0: Escoltes ICAT.
1: Oh. Oh, ara sí que som rius de gent. Bet?
2: Voy, voy.
1: Sí, sí, no tinguis pressa. Una cançó que és més vella que nosaltres. I que a cada moment que passa pren nous significats i nous sentits. Ens ajudareu a cantar-la, veritat? Sí.

0: moments màgics que estem vivint aquesta nit de dissabte. Gràcies. Vaja, matinada de diumenge ja.
1: Gràcies,
0: a ICAT, en directe, acústica de Figueres.
1: Un sol aquí amb vosaltres.
0: Concert de sopa. I, si no ens han enganyat, Aina, en queda una.
2: I queda avui, un autèntic temacle.
1: Aquesta nit, tots els camins porten aquí.
0: Ho acaba de dir. Spoiler.
1: Porten l'acústica.
0: Tots els camins porten a l'acústica i a ICAT.
1: Duen a les Rambles. I espero que ens seguim trobant per aquests camins, duguin on duguin, ens portin on ens portin. Moltes gràcies sempre.

0: Doncs ara sí que s'ha acabat. Han disparat cançons gravades, tothom aplaudint, els focus que enfoquen el públic, els músics que s'alliberen dels instruments, es treuen els auriculars, aquell gest tan típic, i van cap al centre de l'escenari, s'abracen, saluden, piquen de mans, miren a la gent, molta complicitat, molta harmonia, molta entrega, i em sembla que he vist Aina el moment exacte en què les dues últimes persones de la Rambla de Figueres que tenien veu l'han perduda. Cantant camins.
1: És que quin autèntic privilegi haver pogut viure aquest concert aquí a ICAT, aquest concert de 40 aniversari de Sopa de Cabra a l'Acústica de Figueres, amb tots aquests autèntics temacles que han recollit en aquest concert tan i tan especial.
0: Però és que les han fetes totes. Al carrer dels Torrats, al Boig de la Ciutat, els teus somnis, seguirem somiant, mai trobaràs sota una estrella, l'Empordà, tot queda igual, el Far del Sud, podré tornar enrere, camins, tots els hits, avui amb aquestes dues cançons exclusives que han sonat, que eren, a veure si no m'equivoco, Temps de Cega i Sens, oi?
1: És així, correcte, sí, sí.
0: I ara encara són dalt de l'escenari, abraçant-se, fent-se fotos, saludant, es nota molt que ho estan gaudint, això, el Sopa de Cabra, que realment els venia molt de gust aquesta retrobada, aquesta celebració de 40 anys, perquè no paren d'abraçar-se, de picar-se a l'espatlla, al pit, de mirar-se amb la gent que se'ls segueix mirant, els segueix aplaudint. Veig en Xavi Coral, per exemple, perquè el paio és especialment alt.
1: Un autèntic fan.
0: Clar, i llavors crida l'atenció. I la gent que... És que no s'ha mogut, eh? Mira què deu fer ja. 3 minuts ben bé, que s'ha acabat el concert. Doncs aquí no s'ha mogut ni una persona. Tothom al seu lloc, mirant a l'escenari, picant de mans, saludant, fent fotografies, fent vídeos, traient estelades també, saludant i acomiadant a Sopa de Cabra i celebrant aquests 40 anys que nosaltres avui hem gaudit aquí en el concert que han fet a l'Acústica de Figueres, que ha estat la tornada de 0 a 100 d'ICAT, que tanquem temporada estiuenca a l'Acústica i demà passat, dilluns 31 d'agost, comença ja la temporada regular. Nosaltres, Aina, cada tarda, de 5 a 7, nota de veu.
1: I tant. Tenim moltes ganes de començar la temporada i seguirem fent concerts i posant música a ICAT.
0: D'aquí 15 dies ja serem al Mercat de Música Viva de Vic, que si l'Acústica és el tancament de l'estiu, Vic és l'inici de la tardor. Tampoc ens perdrem aquella cita, que allà on hi hagi moguda cultural de creació d'escena catalana, doncs allà que hi haurà la gent d'ICAT, avui repetim que aquesta feina, tot el que heu sentit, ha estat possible gràcies a en Raül Orgales i en Martí Cuní, a la cura del so des de Figueres, la Rosa Massaguer tallant el bacallà a la producció, l'Aina i jo, que som els que hi hem posat la veu, en Joan Arroyo, el control tècnic allà a l'estudi d'ICAT Catalunya Ràdio a l'Avinguda Diagonal de Barcelona, i també la gent de control central que ha fet possible els enllaços. Aina, alguna cosa que vulguis afegir? Algun moment que t'hagi quedat a la retina que tinguis ganes de compartir?
1: No, simplement la felicitat que hem viscut en aquest concert, com de bé ens ho hem passat a dalt i a baix de l'escenari. O sigui, crec que tothom ho ha donat absolutament tot i és un colofó de l'estiu fantàstic, l'Acústica de Figueres.
0: Per cert, m'ha arribat el rumor que en el moment Empordà has abandonat el teu lloc al backstage i t'has enfilat a l'escenari.
1: És així.
0: Això és cert?
1: Ho he d'admetre, és cert. Sort que em sé la cançó molt i molt bé i ha intentat ser al meu lloc un altre cop abans que acabés, però m'he escapat. He vist un minutet de l'Empordà, sí, sí.
0: Aina, un plaer haver compartit 3 hores de ràdio amb tu, o més, no ho sé, he perdut el compte, però això ha estat un autèntic goig i ens retrobem el dilluns a les 5 al Nota de Veu.
1: Igualment, Frank, bona nit.
0: Gràcies a tota la bona gent que ha treballat per aquest especial, a vosaltres que hi éreu, i ara seguiu amb la música que us punxa de seguida en Joan Arroyo, i el que us deia, dilluns 31 d'agost, demà passat, a ICAT, ja ens hi posem. Veniu, que us ho passareu de nassos amb nosaltres, segur.
2: A ICAT, l'estiu sona diferent.